0: hipster, pues crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja, pues, a partir de les 6 de la vesprà, ja és de nit, n'hi ha molta humitat, i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que, d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui, i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
2: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
0: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal, o pot evolucionar a una complicació, com pot ser una infecció bacteriana, o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
0: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
3: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
0: No és el mateix, en què pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat, i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip, perquè pot ocasionar més problemes, i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats, i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps. La grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
4: ¿Són útils els antibiòtics per a curar un constipado?
0: Al principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? Sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i se'ns ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem en la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a esta. Quarta pregunta.
5: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
0: Esta és la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tractament simptomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins de del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i de altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
0: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos, o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
6: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
0: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè...
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si és d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el costipat està ahí.
0: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent, i la teua immunitat pues, no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues, millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat, I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
7: Hola, soy Tere Morato y escucha Més Goles en la radio oficial del València.
8: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
9: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
10: Hola, soy Rubo. He escuchado todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Continuem avui la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el servici de pediatria a l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, aquest programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, d'hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
2: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fundamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fundamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepès o obesitat segurament van a ser adults obesos, i aquest problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
1: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínic de l'Hospital General en pediatria i a més la que dirigís el programa PAIDO. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy bien, estupendamente.
1: Bueno, pues vamos allá con las preguntas de los niños, niñas, padres y madres que están ansiosos por preguntarte.
3: Muy bien.
1: Vamos allá, primera pregunta.
4: ¿Por qué se insiste tanto en que hay que tomar a diario ensalada, verdura y fruta?
3: Bueno, pues porque estos alimentos tienen muchas ventajas, ya que nos aportan vitaminas y minerales que son importantes para una buena salud. A la vez que también nos aportan gran cantidad de agua que nos va no solamente a hidratar de forma adecuada, sino que van a tener un efecto saciante sobre nuestro apetito y nos van a ayudar a combatir el hambre, y aparte, como aportan poca caloría, pues nos van a evitar también a que caigamos en el sobrepeso o la obesidad.
1: Jo crec que ha quedat suficientment clar per què és tan important menjar verdura i fruta, i quan els metges, en estos casos, la doctora pues, Isabel Torró, ens diu que n'hi ha que menjar molta fruta i molta verdura. Doctora, siguiente pregunta.
5: Si no me gusta un alimento saludable, ¿por qué he de comerlo?
3: Bueno, pues porque uno no se ha de alimentar por gusto o por capricho, sino debemos alimentarnos para cubrir adecuadamente las necesidades diarias que tenemos, tanto para crecer y como vivir de forma saludable. Y esto solo lo podemos conseguir con una alimentación equilibrada y completa, que nos aporte los nutrientes que precisamos. Entonces debemos tener la voluntad de aprender a comer de forma sana y poner el esfuerzo necesario para conseguirlo, igual que cuando vamos al colegio y nos esforzamos por aprender aquellas asignaturas que nos proponen, puesto que consideramos que son interesantes para nuestro futuro, pues igual es importante comer adecuadamente para tener una buena salud.
1: Crear los hábitos, que se suele decir, ¿no, doctora?
3: Efectivamente, crear unos buenos hábitos y para toda la vida. Los adquirimos de pequeños y los mantenemos para toda la vida.
6: ¿Por qué es roín el menchar ràpid y les begudes ensucraes?
3: Bueno, porque la comida basura, como se le suele llamar, es una comida desequilibrada, ya tanto por su composición, que es excesiva en grasas y hidratos de carbono, y por lo tanto aporta gran cantidad de calorías. Al tiempo que este tipo de comida, pues la solemos acompañar también de bebidas azucaradas, que todavía van a incrementar más el aporte calórico. Y al someter al organismo a estos niveles de azúcar tan elevados, pues supone una sobrecarga excesiva para un organismo en crecimiento que a la larga le va a perjudicar.
1: Por tanto, ya
3: debemos evitar En la medida de lo posible la comida. No quiere decir que nunca podamos comer, pero que debemos ser conscientes de los riesgos que conlleva el comerla de forma frecuente.
1: Crec que ha quedat suficientment clar, doctora. Següent pregunta.
7: ¿Pasa algo si mos dies no desdechune?
3: Bueno, pues vamos a ver. Normalmente, por la mañana cuando nos levantamos, hemos estado aproximadamente unas 9 o 10 horas sin ingerir alimentos. Nuestro cuerpo estaba durmiendo y ha necesitado poca alimentación porque estábamos descansando. Pero ya nos levantamos por la mañana, primero con muchas horas sin ingerir alimentos. Y después vamos a empezar un día donde vamos a tener mucha actividad. Con lo cual, aquí sí que vamos a necesitar energía para empezar ese día de forma adecuada y tener un buen rendimiento y un buen esfuerzo, por lo cual es fundamental un buen desayuno, puesto que vamos a tener mucha actividad durante el día, sobre todo durante las primeras horas. De aquí que sea tan importante el tener un desayuno completo.
1: O sea, que podríamos decir que el desayuno es uno de los puntos...
3: de las comidas más importantes que debemos realizar, ya que es cuando vamos a tener más aire. Las primeras horas del día es cuando tanto en nuestro esfuerzo intelectual en el colegio como inclusive tenemos actividad física, ha de responder nuestro organismo y estar preparado, y para eso debemos de haber desayunado de forma adecuada.
1: Siguiente pregunta, doctora.
8: ¿Por qué no tengo que comer un plato tan grande como el de mis padres?
3: Bueno, porque nuestros padres normalmente comen más que nosotros, porque son personas más mayores que necesitan más calorías. Las personas, en función de la edad que tienen unas necesidades de calorías, de alimentos que nos proporcionan calorías y energías para funcionar. Entonces, los niños que son más pequeños, inicialmente no necesitan tantas calorías, aunque tengan apetito, no pueden tomar las mismas calorías que los padres, puesto que eso a la larga se va a ir acumulando, ese exceso de calorías, y va a contribuir a que acaben en un sobrepeso o en una obesidad.
1: Pues, doctora Isabel, yo creo que ha quedado suficientemente claro lo importante que es la alimentación para combatir la obesidad infantil, y ahora hay que ponerlo en práctica.
3: Pues efectivamente, esperamos que todos los niños, con estos pequeños consejos y vuestra ayuda, y tanto los niños como los padres, vayan siendo conscientes de la importancia de adquirir unos buenos hábitos saludables desde la infancia, porque si los adquieren ya los van a tener para toda la vida, y esto ya va a ser pues mucho más fácil. Como se suele decir, coser y cantar. Una vez uno ha adquirido los buenos hábitos, ya los va a llevar a la práctica toda la vida y los va a transmitir al resto de la familia, lo cual es muy importante.
1: Doctora Isabel Torró, continuarem parlant así, pues en VCF Radio, en la nostra secció La Fundació te dona vida, pues con combatre l'obesitat infantil, i a continuar treballant, fent ixe bon treball que esteu fent ahí en l'Hospital General.
3: Vale, moltes gràcies.
1: Adeu.
3: Adeu.
9: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
10: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món.
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
11: Recupera Javi Guerra la pilota. Bona,
12: banda, banda.
11: Diego López,
12: Fulquier,
11: desdobla
12: dale
11: Fulquier,
12: dale.
11: Desdobla Fulquier, a veure Fulquier, ahí está Dimitri Fulquier, que entra per banda, Dimitri Fulquier, arrere, Javi Guerra, Courtois,
12: gol,
11: el València, i ahí està el gol de Hugo Duro en el minut 26, en una altra molt bona jugada del València, però banda dreta, Diego López, Fulquier centra i ahí estava Hugo Duro per a rematar i se való que li ha quedat al València per a marcar, per a ficar-se per davant el 1-0. Quina jugada, Fulquier, el remata ahí de Javi Guerra i con Diem, Hugo Duro ahí ha marcat el 1-0.
13: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
10: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
14: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
15: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
11: El córner de Pepelu, la pilota amunt, a veure balón, entraba el remat Hugo Duro, está Joaquín Diego López, retirant-se y no ha pogut rematar, Ballarek una otra volta, pilota para Rafa Mir, a veure Rafa Mir, la chilena, Diego López, la tret, gol,
16: vamos.
11: ¡Y gol! Diego, de la primera parte avanza el Valencia en la banca, en el estadio de Balaídos.
17: Qué jugada más
11: marca
17: extraña.
11: Diego López, marca el Guajín. ¡Qué buena ahí la jugada del Valencia! Para rematar al final ahí Diego López ha costado, pero ha disputado, ha lluitado y se való. Primer en ese corner, en esa serie de jugadas, el balón arrere, de nuevo ahí la penchaba el Valencia, dins l'àrea, era Rafa Mir, y ahí aparegut Diego López, ahí aparegut el Guajín, Diego López para marcar de capa y avanzar el Valencia en balaídos.
9: Hola, soy Stoile Dimitreski, escucho nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
10: La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te'ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
16: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía.
10: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. VCF Media, VCF Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Fulquier buscant a Diego López, se'n va al Guajín, a veure Diego López, la centrada, arrere, arriba Hugo Duro, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Hugo Duro, gol! Hugo Duro, gol! El golechador, Hugo Duro, gol! Hugo Duro! Hugo Duro! El golechador! El golechador del Valencia, Hugo Duro! Sal Valencia, Hugo Duro, quina pasada, sí señor, desde la banda derecha, ahí se baló, que le quedaba a Hugo Duro, y ahí no erra, está en racha, el davanter, el golechador del Valencia, dice el área, quin remata, golechador, Hugo Duro. Allá hay Pepelu. Pepelu que la pencha, Borellarechu que el remate, gol, y gol, Yarenchu, la tanqueta, Yarenchu, gol, el gol del Valencia, el segundo, Román, la tanqueta, Yarenchu.
0: ADN VCF.
2: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
3: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
4: VCF Ràdio. L'informatiu del València.
1: El baló per a Javi Guerra. Javi Guerra buscant allà Pepelu. Pepelu canvia el xoc. Espera, Thierry, Thierry de primera, sabore Thierry, el balón, ¡lanzamen! ¡Gol!
5: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Diego López! ¡Diego López! ¡Diego López, el gol del empate! ¡Gol!
6: ¡Qué bien, chaval! Menos mal, apareció.
1: ¡Gol! ¡El Guajín! ¡Diego López! ¡Prácticamente en el test cumplite! ¡El gol del empate! ¡El gol de la reacción del Valencia! ¡El 1-1! ¡Marca Diego López! ¡Que vea rematada ahí! ¡El Guajín! ¡Diego López en ese minuto 47! Era Javi Guerra el que iniciaba la jugada. Pepe Lu el que ha buscado la centrada. Ahí para Thierry. Thierry ahí ha buscado el lanzamiento de Islaria. Y ahí apareció Diego López. De cap. Para empatar. Buscan la reacción. El Guajín. Diego López.
7: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
8: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història. Que està en la nostra sang. Que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
9: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron. Los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto. Nuestro canto. Y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear. Nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
10: Un sentimiento eterno.
11: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualitat del València femení a VCF Media Radio.

0: A més de 100 anys, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
1: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Pepe Luque penja ese baló dins l'àrea, la pilota que la trau el Rayo Vallecano, a veure ese baló que torna a recuperar-lo. Ahí André Almeida, Almeida, el baló dins l'àrea, el rechaz, Diego López, y gol. ¡Gol!
2: ¡Vamos!

0: el gol del empate del Valencia, el gol de Diego López, ahí inicia jugada de retruxic, dislaria del Rayo Vallecano, acabate empatante el Valencia en este minuto 18 de la segunda parte, es Diego López el que se apunta el tanto, empata el Valencia en Vallecas, 1-1.
1: VCF Radio, el millor son en els gols del València.
2: València Club de Futbol, amb el racisme, tolerància zero.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes

0: lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
2: Pepe Lora trova en Kurt, busca a Jesús Vázquez, la pencha Pepe Lora, segon pal, anem a veure que entraba Ixen.
3: Se lleva sí. Las manos, penalti.
2: Penalti a Hugo Duro.
4: Un codazo.
3: Y tarjeta amarilla.
2: Penalti a Hugo Duro, que le hace Juan Miranda. Penalti a Hugo Duro. Se van los jugadores del Betis a protestar. La tarjeta para Miranda. Penalti que apita el árbitro a Hugo Duro,
3: Señala el punto de penalti Busquets Ferrer. Se comen los futbolistas del Betis al colegiado, que amenaza con una cartulina amarilla. De hecho, ahí se la muestra a Bacambú, pero al delantero.
4: Que saquen tarjeta, que saque la tarjeta, bueno, pues a ver quién es el valiente que se le tira encima.
2: Pues Bacambú la viste, la acaba de ver Bacambú. Y anima ahora porque el penalti, a pita penal de Miranda sobre Hugo Duro. L'àrbitre. Continúa el jugador del Betis ahí. Ahora la jugada.
4: Pero que no tiene por qué el árbitro soportar esa soberbia de los jugadores del Betis. Está bien, estarán con rabia, lo que sea. Pero para
2: aprieta,
4: eso.
2: Aprieta Mestalla. Aprieta Mestalla.
3: La gente consciente de que se puede enchufar el equipo.
2: Venga, va.
3: Y conseguir el gol de la igualada desde los 11 metros a. Por mediación de Pepelu, el de siempre.
2: Al gol del empate, venga Pepelu. Valde Denia.
4: Vamos.
2: Le encarga de lanzar es penals. Abore Pepelu. La pilota en el 11 metros, venga Ruiz Silva para empatar el partido, para buscar la reacción, la remontada en Mestalla. Allá va Pepelu. Ruiz Silva. Al de Denia para empatar el partido. Pepelu el lanzamiento del penalti.
3: Le dice el colegiado que espere, que todavía le están diciendo algo desde la sala Bor. Ahora
2: pues
3: sí,
2: ahora
3: lanzamiento.
2: Sí. Va el penalt. Va Pepelu, venga. Va el de Denia para empatar el partido. Venga Pepelu, que tense el 1-1. Venga Pepelu. Allá va el de Denia. Va el lanzamiento. ¡Gol!
4: ¡Gol!
2: ¡Y gol de Pepelu! ¡Del de Denia! ¡Para empatar! ¡El 1-1! ¡Pepelu! ¡Pepelu! ¡Pepelu de penal!
5: VCF Media Radio. La radio del sentiment. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip. Amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
5: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat. Marta Pols, César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
5: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
5: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
5: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
5: Ni de la Academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
5: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
11: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio Valencia.

0: El millor de VCF Media.
1: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.
2: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
4: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: T'informem cada dia amb rigor.
1: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
2: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
3: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
4: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
5: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
6: Hola, soy Aito Torbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Tiempo. El Valencia encajó dos o tres goles en el partido de vuelta de la Supercopa de España de 1999.
2: Tres.
1: Sí, nacido en Madrid, Arroyo o Eloy.
2: Arroyo.
1: Sí, la inauguración de la Ciudad Deportiva en el 92 es bajo la presidencia de Hoyos o de Tuzón.
2: Tuzón.
1: Sí, el segundo gol de la remontada 3-4 en el Camp Nou lo marca Morillo o Claudio López.
2: Claudio López.
1: Sí, llamó Rinaldi a Ranieri, Pedro Cortés o Paco Roch.
2: Paco Roch.
1: Sí, ante el Leganés en Liga, el Valencia ha sacado 4 o 6 puntos.
2: 6 puntos.
1: 3, sí, 3-0 al Bayern de Múnich en 1996 o 1997.
2: 96.
1: Sí, Aymar debutó ante Liverpool o Manchester United. Sí, según las imágenes de televisión, Poyatos marca de cabeza en el Calderón a centro de Mijatovic en la portería de la derecha.
2: Derecha.
1: De la izquierda, sí. Llegó antes al Valencia Corradi o Tabano.
2: Corradi.
1: Sí, el Valencia lucía Ford o Zip en la final del agua.
2: Zip.
1: Sí, señor, pleno de Nacho Soler. 11 a 11 y un punto para cada uno. Nacho, ¿cómo lo has vivido?
3: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!

0: Así comienza el partido del Valencia a VCF Radio.
1: Bona vesprada i benvinguts a este primer partit oficial de la pretemporada del València. A este València Eldense que va a començar en uns minuts així al Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna. Un partit ja més exigent per al València davant un rival de segona divisió com és l'Eldense, que ha pujat esta temporada, i després del partit d'entrenament que va fer el València el dissabte passat en l'estatge d'Olot davant el Petro de Luanda. Un partit este per a continuar rodant-se el València, per agarrar ritme de competició i el més important, per arribar el millor possible al començament de temporada que tindrà el València el pròxim 22 d'agost a l'Estadi de Mestalla davant el Celta de Vigo. Però a més, és un partit que va tindre l'al·licient de poder veure avui els quatre nous fitxatges del València. Al neerlandès Justin De Haas, al migcampista de Mali Aliou Dien, al japonès Sato i a Guido Rodríguez, encara que a Guido, al jugador argentí, ja el coneguem ben bé de la passada temporada. Bueno, tot està preparat, així en el Antonio Puchades, per a que comence este partit. Està previst que siga a les 8 de la vesprada, i així te ho anem a contar com sempre en VCF Media Radio. Vas a poder veure este partit per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, des de qualsevol part del món, allà on estigues, te connectes a l'app, a la web o al canal de YouTube i vas a poder veure este primer partit oficial de la temporada del València en un estadi Antonio Puchades que va a estar ple, vora 1.000 aficionats que van a escoltar pues, en qüestió d'hores totes les entrades i, bueno, com diem, tot preparar els aspersors en marxa després de l'escalfament que ha fet l'equip i de seguida saludarem al nostre company Vicent Burguete que s'afegirà també a la retransmissió d'este partit. Mentrestant anem a anar amb les alineacions, la del València, Carlos Corberán, que ja diem este és el primer 11 per a este partit perquè van a haver dos equips diferents, un en cada part, un en la primera part i altre en la segona part. Ja ho acorre en l'estatge d'Olot. Allò era un partit d'entrenament davant el Petro de Luanda, però este ja dic que és un partit oficial, en directe, a porta de portes obertes. I, bueno, pues el míster que va continuar en la mateixa línia, que ja dic que en aquest partit que va jugar en Olot, en dos equips diferents. El primer, el que va a jugar en uns minuts, el format pel porter Vicent Abril, el porter del Mestalla, que va a estar en la porteria, en una defensa de quatre, banda dreta per a altre canterà, Rubén Iranzo, parella de centrals per a Mukhtar Diakabi, i un dels debutants, un dels nous fitxatges del València, el neerlandès Justin De Haas, això va a ser la parella de centrals, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, que avui va exercir de capità, en absència pues, de Gallé i de César Tarrega, que jugaran en la segona part. Avui Jesús Vázquez serà el capità en esta primera part. El centre del camp per a l'argentí Guido Rodríguez, fitxatge del València, encara que va jugar, recordem, la passada temporada i a un molt bon nivell. Guido Rodríguez l'acompanyarà el suís Philippe Urinich. Les bandes per altre debutant i altre dels fitxatges, Rino Sato, el japonès, altre cantera David Otorbi que estarà en la banda esquerra, la mitja punta serà per al càntabre, per a Dani Raba, i en la davantera estarà el nigerià Sadiq Umar. I s'eslonce del València, ja diem, per afrontar esta primera part davant l'Eldense, este equip alacantí que ha tornat a pujar con Dima, primera divisió en només un any. No ha sigut fàcil, però bueno, ahí ha estat l'Eldense de Claudio Barragán, que va fer una molt bona temporada. El Dense que va a ir en Ramon Vila en la portería, en defensa Clemente en banda dreta, per Antonio David y Esman como centrals, David Ruiz banda esquerra, Justin Smith y Macho en el doble pivot, Cantó y Fidel les bandes, y dal dos davanter Rodri Val y Manu Nieto. Y se es l'once del Dense, cuando están ya ahí els dos equips sobre el terreny de xoc de l'Antonio Puchades, el València que va a jugar en esa equipación, puma color rosa, pantaló de color roig, una equipación que está triunfando molt, que agrada molt als aficionats del València y que hoy va a estrenar en este primer partido oficial de la pretemporada del València. Ahí está el nostre equip saludando al trío arbitral encapsulat per Gordillo Escamilla del Col·legi Valencià. Tot està preparat, tot està a punt, així te ho anem a contar. Saludem ja Vicent Burguete a ras de terreny de xoc, Vicent.
2: Hola, hola, Josep Rovira, així estem, i Carlos Sanchís, a les mandos, així estem en el primer partit del València per a esta primera prova de pretemporada en el Antonio Puchades, la que ja és la nostra casa, no tant habitual el primer equip, però ja sabem que en pretemporada sí, esperen que juguen com si fora sa casa. En este partit, ahí veiem les equipacions, el València que, com has dit bé, Robi, estrena l'equipació rosa, la veritat que en el pantaló queda, vamos, de manera brutal, i més en estes hores, que pega el solet, el rosa Lluís B, estan preparant-se ara Mukhtar Yakavi i el capità del Eldense posant en el equip arbitral per a ficar a rodar la pilota en esta primera, en este primer test de pretemporada. A veure què es depara avui, Robi.
1: Bueno, pues ahí está Mukhtar Yakavi, que va a exercir de capità, dia jo Jesús Vázquez, no, és Yakavi, evidentment, el capità en esta primera part del València. Ahí está, pues, l'Eldense, i bueno, pues, com hem comentat, un rival ja més exigent, el que va tindre el València en esta vesprada avui, així en el Antonio Puchades, i ja diem este partit que vas a poder seguir des de qualsevol part del món, te connectes a la web, al canal de YouTube del València, i vas a poder veure este València-Eldense. Per cert, avui és el debut de Sato, i també estan oferint al Chapó la cadena televisiva, la plataforma televisiva Younest, el debut de Sato, quan comença el partit, este primer partit oficial de la pretemporada del València, que te va a contar VCF Media Radio. Ahí está jugando ya el València en Diacabí de Haas como central, debutante el neerlandés en el equipo Youneste, primer equipo que va a plantejar Carlos Corberán. Con Diem, Diacabí de Haas, les van de esperar Rubén Ibanzo en la dreta, Jesús Vázquez en la esquerra, Guido Urinis doble pivot, Otorbi y Rino Sato les van de, Dani Raba, la micha punta y dal que va a estar Sadiku Umar. Cuánto está jugando ya el Valencia, ahí está Urinis, el pase para Jesús Vázquez, en esa banda esquerra, ahí está tratando de chugar Jesús Vázquez, buscando a Rino Sato. Al jugador japonés, a un del Salisiens, Rui Vicent, els fitxatges de Haas, Sato, a Guido i al Coneguen, però bueno, ahí estan en els seus primers minuts de manera oficial en este partit,
2: Tres dels quatre nou fitxatges, Aliu dient que tindrà que esperar el seu torn des de la banqueta en este primer partit, però sí, Guido en la medular, Ryunosuke Sato en la banda esquerra, la seva posició natural, i Justin de Haas, que ara li feia aquest passe a Diacabí, conformant aquesta retaguarda en Mukhtar Yakavi. Està el neerlandès Justin de Haas, recordem que té un olfacte golejador brutal, que va demostrar la última temporada en el Famalicão de la Lliga Portuguesa. Esperem, a veure si avui en algun córner, pues se pot sumar el Justin de Haas, com sumar a l'atac. Ryunosuke Sato, Robi.
1: Ahí está Rino Sato, el jugador japonés en la disputa. Dixa pilota, va Jesús Vázquez també en l'ajuda, a veure tratar de recuperar ixe valor que vol traure la defensa de l'Eldenses, Jesús Clemente, el que se'n volia anar, era Fidel ahí, Fidel en ixa jugada, i al final acaba fent-li falta per al jugador de l'Eldense, ahí està el seu capità, Jesús Clemente, per a ficar la pilota en moviment, en estos dos minuts de xoc que portem de la primera part, així en la ciutat esportiva de Paterna, empata 0 al marcador quan juga el Dense, baló llarg, buscava Ixa Passada en la disputa estava Diakabi, que s'ha anticipat molt bé, i ara és Justin de Haas el que vol jugar en llarg, però torna a recuperar l'eldense Fidel, que volia jugar. El valor que ha tocat finalment en el jugador d'Elda, i la pilota que va ser per al València. En servici de banda, per la part esquerra, terreny de xoc propi. Està Jesús Vázquez buscant a Guido Rodríguez, que busca ixe pas arrere per al porter, el canterà Vicent Abril. Obrint ja banda dreta, la pilota per a que la jugui Rubén Iranzo, ahí Mukhtar Diakabi, en Guido, tocant ahí la pilota, el València, obrint i deixant-la ahí per a Justin de Haas, el neerlandès, en estos primers minuts d'este partit oficial, perquè ja diem, el primer partit que va ser a Olot, a l'estatge d'Olot, ahí va ser un partit d'entrenament davant el Petro Luanda, que va perdre el València, però era porta tancada, sense públic, un partit d'entrenament, i este és el primer partit oficial, ja dic, de portes obertes així en l'Antonio Puigades, i oferir per a tot el món a través d'UFF Media, per la web i el canal de YouTube. Ahí està jugant el València, la pilota per a Urinic, en ixe doble pivot, com diem, Guido Urinic, per davant, pues, estava jugant ahí una altra volta el València. La pilota, Jesús Vázquez arrere, xevaló, tocant-la ahí per a Diakabi, i Diakabi una altra volta, per a Rubén Iranzo, la pilota per a que la jugue, ahí Dani Raba busca el passe per a Jesús Vázquez, que entra Jesús, el llançament de Jesús en anat fora, però que bé. Havia vist ahí a Jesús Vázquez com ha entrat en el desmarque, ixa banda esquerra. Jesús ha estat sensacional i el passe també magnífic, Vicent.
2: Des d'ací s'ha vist de categoria, des d'ací a peu de camp, perquè tot l'equip atraïa l'Eldense per a que jugui per la banda esquerra, defensiva de l'equip d'Elda, i Jesús Vázquez, que tenia tot el carril ofensiu per a ell, en ixe passe, molt bon passe filtrat de Dani Raba, fent gala, deixant patent la seva qualitat i la seva visió de joc, i Jesús Vázquez, que no podia rematar a porteria, però a veure si trena 3 ara a Tor per a l'Eldense, en un Fidel que és...
1: Ahí está jugando el dense. Fidel busca el desmar de Rodri Ball. Rodri Ball que busca la centrada. Ay, se való. Molt bé Diakabi ahí al tall. Porque era una centrada perillosa. Dins l'àrea del València. Trau el valor a Justin de Haas. Está Rino Sato de Haas, que volía jugar en llar. La pilota de Seper Perlini de banda. La toca Clemente, el capità. Y va a ser per al València.
2: Robbie está ahí.
1: De xoc.
2: De categoria i Mukhtar Diakabi, en un valor que se colava del Eldense, però ahí ha estat atentíssim el veterano ja de la defensa, Mukhtar Diakabi, allà en baix, uns balons que no són gens fàcils.
1: Ahí escoltem de fons en ixe micròfon inalàmbric de Vicent Burguete, el scritch del entrenador de València, de Carlos Corberán, i ahí està també veixem ahí a Claudio Barragán, l'entrenador, el valencià de Manises, l'entrenador del Eldense, pues, que va ser en el seu dia, pues, jugador de l'Elge, el Mallorca, el Deportiu La Coruña, el Llevant, entre altres, ara entrenador d'este Eldense, i va ser un factor clau, quan se va fer càrrec de l'equip per aconseguir l'ascens, Claudio Barragán en este Eldense. Ahí está jugant el Valencio, Torbi Arrere, buscant ahí a central, Sara, Rubo Iranzo, per a Diakabi, per a Vicent Abril, ahí está Abril, buscant el passe en curter per a que traga la pilota des d'ahir jugada. Diakabi amb el valor. Diakarraba. Raba que està fent ahir la mitja punta perquè Rino Sato, Vicent, està més escorat a la banda esquerra. Otorbi ha caigut a la dreta i Raba està fent la mitja punta i dalt Sadik,
2: Sí, però Rinosuke Sato, que també està ajudant a Raba en la mitja punta, ara veig com s'interna, deixant a Jesús Vázquez el carril més llarg. Jesús Vázquez, que és un lateral pues, més ofensiu i, sobretot, hem vist en inferiors. I així que Rinosuke Sato s'està clavant pa dins per a deixar a Jesús Vázquez el carril esquerre. Per el contrari, Rubo Iranzo, que és un lateral més de tall defensiu, pues, Otorbi està pegat a la línia de cal. Espera que puga progressar
1: el xoc. Que bona la recuperació ara, Raba buscant a Sadik, però la bona ahí la recuperació que ha tingut Sato, Raba després ha col·locat i xevaló, i ahí està Sato, continua el jugador japonès, molt participatiu en estos primers minuts en el xoc ofensiu del València. Ara és Rubén Iranzo, el que juga ahí sobre Raba. Raba una altra volta per a Guido. Guido col·loca la pilota ahí per a Sato. Sato que busca el llançament. I el valor que ha tocat en un jugador del Dense se'n va fora i va a ser córner. Però bueno, estem veient ja el debut de Sato. I bones, bones sensacions. Bueno, contava este migdia pues el periodista japonès que l'hem tingut avui en directe i que coneix molt bé a Sato, que bueno, que és un jugador, pues el que estem veient, Vicent, ràpid, explosiu, bueno, pues salvant les distàncies, pues molt semblant al xoc que puga fer Takekubo en la Reial Societat, però d'aquest estil. Ho estem veient en estos primers minuts, en estos 8 minuts, molt participatiu el japonès, eh?
2: Inclús si m'apures, atenció ahí.
1: Ara hi ha aquest remà que volia fer Diakabi, trau la pilota del Dense, però estem parlant de Sato, Vicent.
2: Pues lo que deies, que Ryunosuke Sato pues és un jugador, pot ser paregut a Takefusa Kubo, però sí que de veres que m'atreveria a dir que Kubo, el jugador de la Real Societat, és un jugador més de banda. Jo crec que Ryunosuke Sato, pues òbviament és banda, és extrem, però per la seva naturalesa, jo diria que tendís prou a clavar-se pa cabins per a el xoc interior, generar ahí superioritat i que a l'altre equip se li siga més complicat defendre. Per ahí deixar a Jesús Vázquez, en este cas, en el partit d'avui, el lateral més llarg. Ahí veiem com la torna a demanar. I si te fixes, Robi, des de la posició en la que estàs, i també la gent que ens està veient des de casa, des del televisor, des d'una pantalla, que avui en dia hi ha de tot, fixeu-vos en la quantitat de jugadors que Sato està acumulant, fins a 1-2 quan demana la pilota.
1: Bueno, pues 9 minuts de xoc d'esta primera part d'este València-Aldense, 0-0 marcador contra Ra, recuperat la pilota l'equip d'Elda, el que jugava és Fidel per ixa banda dreta. Fidel buscava el passe, el llançament de Justin Smith i el baló a les mans del porter Vicent Abril, el jugador canadenc Justin Smith, que ha buscat ixa llançament que ha parat el porter, el canterà i porter del Mestalla, Vicent Abril. Encara ha hagut una falta ahí que li han fet a Filip Únic.
2: Robi, jo he tingut la sort de veure tants partits a Vicent Abril que quan la pilota està proper de l'àrea quasi ni em preocupa, a no ser que siga un tir imparable, perquè la veritat que les condicions que té el porter de Vilanova de Castelló de la Ribera, com se vulga dir, són impecables. Recordem, és el porter titular del València-Mestalla, generació 2005 i internacional en la selecció espanyola.
1: Bueno, pues ahora ataca el Dense, ojo y se baló, pero a Rodri Val, busca la centrada, dislaria, ahí a tallar Rubén Iranzo, ayuñantisha pilota, y el balón que se perpernía, lateral de banda, balón para el equipo de Elda, del Dense, que al igual que el Valencia, ella ha jugado un partido en la pretemporada, comentábamos este matí, amb el Millway, l'equip de la Championship anglesa, la segona divisió anglesa, van perdre. I este és el segon partit també per a l'equip de Claudio Barragán, per al Eldense. Servici de banda. Va a ficar en moviment.
2: Recordem,
1: lateral i capità Clemente.
2: Recordem, Robi, un Eldense que va pujar a segona divisió com a líder, òbviament de primera federació, però que va pujar d'una forma èpica, perquè, recordem, són 38 jornades que hi ha, i en la jornada 27 estaven, ni més ni menys, que en la quarta posició a uns quants punts del líder. És a dir, que, a priori, quan va començar la competició, sí, perquè era un equip que havia baixat de segona divisió, però va anar avançant la lliga i pues, no se feien en aquesta primera plaça, en aquestes primeres places, però una ratxa espectacular de unes quantes victòries pues va fer que de la jornada 27 a la 38 feren en el liderat.
1: Sí, van ser campions del seu grup en primera federació i van pujar. Van pujar pues, de nou a segona en només una temporada, no? Molt bon equip.
2: No és fàcil,
1: el Dense de Claudi Barragán. No és fàcil. Bueno, pues trau la pilota. L'equip del de Ramon Vila, el porter en llarg, que buscava ahí a Manu Nieto. La pilota que la vol recuperar i Dani Raba, encara que ahí el valor espera l'Eldense, para que jugue Fidel, ahí en el cercle central, Fidel i Justin Smith, ara obrint a banda dreta, per al capità, per a Jesús Clemente, lateral, de no la deixa arrere, per a que jugue ahí Guillermo Macho, Ese doble pivot, el dense Guillermo Macho y Justin Smith, que es el que te hará la pilota. Ahí está el jugador canadenc, menechante el balón, buscante el pase a la dreta para Rodri Ball. Rodri Ball a Rere. Y esa pilota para Fidel. Y Fidel que va a cambiar el choque desde la banda dreta a la banda izquierda. Ahí entra Cantó. Cantó que busca la centrada. Molve estaba ahí. Rubén Iranzo, defensante, ese balón. Traguente esa pilota que torna a recuperar el dense. Justin Smith torna a colocar y se baló para Cantó desde la banda izquierda, la centrada, el balón que ha tocado Justin de Haas, el rebuche ahí, rechaza ahí que él volía a recuperar, el eldense, el tir a porta de Fidel, de Guillermo Macho, y la pelota que ha parado Vicente Abril.
2: Pues ahí solventan la situación de Peri, la defensa del València, i tornarà per a atacar, a veure si poden trobar alguna combinació en un xoc un poquet més vistós el València Club de Futbol en esta primera prova de pretemporada. Recordem, ho dic tota la setmana en informatius, però perquè ningú me diga que soc resultadista, encara que guanyem o pergam, al final el resultat és lo de menos, entre cometes. Si no, les sensacions són el que compta, que els jugadors estiguen rodant i, sobretot, que tant els que acaben de vindre com els que venen des de baix, pues es vagin coneguent i es vagin fent de l'equip.
1: Sí, estos primers partits de la pretemporada, ho diguem sempre, és que per a l'equip se rode, que vaig agarrant ritme de competició, assimilar tot el que vol tàcticament el míster Carlos Corberán, i bueno, pues ja, diguem, pues el trofeu taronja, i després del taronja, que el València jugarà un altre partit perquè començarà la Lliga més tard, pues ja dic, arribar el millor possible a ese inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Quan ara ataca el dense, busca ahí la passada Rodri Ball, el baló que volia jugar ahí Manu Nieto, la pilota que acaba en les peus ja del porter del València, que trau ja ixa pilota per a Filip Ugrinić, el suís, formant con Dimitri doble pivot amb Guido Rodríguez. Ahí está Ugrinić, el suís, buscant el passe per a Sato. Ahí se'n va Sato, anem a veure Sato, quin passe li ha col·locat Sato per a Sadik, però estaven fora de xoc. Estaven fora de xoc, la jugada estava anul·lada. Havia alçat l'assistent de l'àrbitre valencià, Gordillo Escamilla, la banderola, però el passe havia sigut bo, el de Rino Sato. Que pena que estigueren fora de xoc. Sadik Umar.
2: Bueno, pero ahí estaba cooking in the kitchen, cuinante en la cuina Rinosuke Sato, en la alta cuina japonesa, en esa jugada, una llástima que Umar se dedique a estar en posición antirreglamentaria, pero bueno, estos son los claus, encadenar algún pase para hacer un mal en la esquina de la defensa del Eldense. Per cert, Robin, no sé si te has fixat desde la teua posición, un momentet. Que hi sia Vicent Abril i Baló a banda. No he sigut fixat des d'allí, però fins a tres jugadors de l'Eldense duen el moño tintat de blanc. No sé si és una aposta del Mundial o no, però ho vinc a dir perquè uno d'ells, recordem que és exvalencianista, David Ruiz, que va estar dos temporades al València a Mestalla, el lateral esquerre, el que va rebre ara la pilota, i ho tenim. Va estar també format en les categories inferiors del València i internacional en la selección española, Robi.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Eldense, Rodri Ball, buscando el pase para Fidel, atacante el equipo de Alda, ahora ahí defensante el Valencia, y esa pilota que aterriza ahí buscando a Justin Smith, tocando al canadenc, jugando ahí el Eldense, obrin de nuevo a esa banda dreta, presionaba ahí Jesús Vázquez, también Guido Rodríguez, allá va la presión, Sato también, cara que continúa Justin Smith en la pilota, filtra ese pase, pero ahí no había ninguno. Y el baló, sense problemes, pero el porter del València, Vicent Abril, ya superat el primer quart d'hora de partit, minut 16, de esta primera part, empat a 0 al marcador, en este partit que vos està oferint VCF Media, ràdio, per la A, per la web, el canal de YouTube. Esteu veient este partit, també podreu veure el del pròxim dissabte, així en l'Antonio Puigades, davant el Castelló. El partit la setmana que ve se n'anirem cap a Anglaterra i ahir també vos oferirem en directe el partit davant l'Stock City i, per supost, el partit del Trofeu Taronja Mestalla davant el Newcastle. De moment, en este partit, 0-0, no se meneja el marcador, Vicent Burguete.
2: Pues sí, no sé, me echa el marcador. Esperen que eu facha pronte. Y son así en la megafonía del estadio el gol del Valencia Club de Fútbol, no del Eldense. Usemos pels amics d'Elda. Pero, pues sí, como deies, el Valencia que li espera esos compromisos de pretemporada. Pero primer es lo primer. Primer el partido de avui, el dissabte torn del segon partit en altre equip de la comunitat valenciana com és el Castelló. Pero ara mateix que el València està disputant este partit, està pressionant dalt, però sabent que no tenen que eixir del seu és posició, esperar recuperar la pilota, com ho fa ara Umar Sadik.
1: Ahí estava tratant el Chuar Sadik, encara que ha perdut el valor, és l'Eldense el que vol treure la pilota. Ahí està l'equip d'Elda, portant-se i se baló Manu Nieto. Manu Nieto volia entrar, ojo, s'ha fet mal Jesús Vázquez, eh?
2: S'ha escoltat des d'ací, Robi, s'ha escoltat des d'ací la Patakeli, bueno, al final Manu Nieto anava en la pilota en conducció, ha anat a tirar i Jesús Vázquez com un bon defensor ha ficat el peu, però ahí estan els dos en terra, els dos s'han fet mal, òbviament és una acció fortuita que no ha sigut òbviament aposta, però els dos estan ahí i les assistències mèdiques que voten al camp. Es dol ahí Jesús un poquet dalt del turmell en la seva cama esquerra i Manu Nieto i Machine, que des d'ací m'etapen les assistències mèdiques, els professionals, que en el empeine, perquè ja t'he dit que el so s'ha escoltat igual hasta en Mestalla.
1: Bueno, esperem que no siga res i se xoca i que ha tingut Jesús Vázquez, el lateral del València, amb Manu Nieto, el davanter de l'Eldense. Quan estem veient calfar en la banda a Guanyala, el central del Mestalla, tres canterans que està fent la pretemporada en el primer equip, Vicent,
2: Pues sí, ahí está calfant ara en la línia del terreny Amos Guanyala i també Iker Córdoba. Iker Córdoba de la generació 2005, que ja va estar cedit en el Mirandés la temporada passada, equip que va descendre a la primera federació, i Amos Guanyala, que va vindre així al València l'últim mercat d'hivern i va caure, Robi, de peu en l'equip, va acumular totes, o quasi totes, jo diria que totes, les titularitats possibles, un central que, bueno, ha fet gala de la seva qualitat, perquè és un defensa que sol guanyar duels, però també té molt bona presa de decisions, a vegades un poquet arriesgades, a lo millor hi ha algú en la grada en problemes de cor que ha tirat la cara alguna vegada en Amos Guanyala, però el cert és que mai la perd, això és lo important, i a veure si el podem gaudir en els primers minuts en el primer equip.
1: Bueno, pues se ha recuperat Jesús Vázquez, esa topetada ahí que havia tingut amb el davanter de l'Eldense, i bueno, se va a remantendre el partit, encara que Manu Nieto també està en problemes. Bueno, pues, per si de cas, ja dic que ahí està Guanyala, Iker Córdoba, Calfant, crec que jo crec que Guanyala va entrar de seguida perquè Diakabí és un canvi que ja estava previst d'inici, des del començament de partit. Jo crec que va jugar 20 o 25 minuts el central guineà francès, i per això està Guanyala. Però bueno, veurem. CRM en primer partit i ahí està jugant ja el València. És Guido Rodríguez incrustat ahí entre centrals, obrint a la banda per David Otorbi. Otorbi, Urinic, arrere buscant ahí a Guido Rodríguez, aquesta posició també incrustat entre centrals, l'argentí, on ja van veure també la passada temporada, fent aquestes funcions ahí també, pues, a Pepelu i Guido, sí. I el mateix seguido,
2: Ahí sí, ahí està. Fixeu-vos la línia de tres en Sato, que ve al mig, que és un Vázquez que s'obri a la banda, i a la inversa ho fan en la banda dreta. Otorbi a la línia de cal i Rubiranzo s'incorpora per acumular més gent en el mig, i Massine que també per a guanyar segones jugades i poder donar continuïtat a les jugades del València Club de Futbol, a veure si pronte el podem veure en l'àrea rival.
1: Bueno, pues ahí está jugant el València en este minut 21 i mig d'esta primera part, sin el Antonio Puchades. Este partit que vos estem oferint, València-Eldense, 0-0 el marcador, recupera la pilota Justin Smith, el canadenc, que busca el passe per a Rodri Vall, entra per banda, busca la centrada d'Islària, i estava Diakabí per allunyar ixa pilota, ixa centrada que havia ficat l'Eldense, i ve Diakabí per allunyar ixe baló de l'àrea valencianista.
2: No és casualitat que li diuen Big Diaca perquè s'ha fet molt gran en l'àrea, en ese centre lateral que sempre sol ser un poc més problemàtic per la defensa i més quan tens que ficar la cama antinatural. Ahí està, que pot furtar David Otorbi.
1: Ahí está Otorbi.
2: Esa pilota. Com no?
1: Ahí está David Otorbi recuperant el balón i sa banda dreta. Otorbi que vol jugar, buscar el passe per a Urinic, el suís en ixa frontal de l'àrea, buscant el passe ahí en curte per a Dani Raba. Ahí está el cántabre, Raba busca a Sato, el llançament de Sato, golaz. Golaz de Sato! Mare meua, quin golaz ha marcat Rino Sato en el seu debut en el València! En el 22 d'esta primera part, ixa pilota ahí que li han servit des de la banda dreta, conforme li venia, li ha pegat Rino Sato i quin golaç per tot l'escaire, dret de la porteria el dense, ha marcat Rino Sato, quina estrena Vicent Burguete del japonès!
2: Bueno, espectacular, Ryunosuke Sato, ja deien que estava ahí cooking in the kitchen, cuinant en la cuina japonesa, alta cuina, pues ahí vegem el dret, el japonès en la cama dreta, i ese zurriagazo que ha soltat al segon pal, espectacular, i també esa celebració que solament ho podia fer ell en el ball de Gangnam Style, Robi.
1: Quin golaç, sí senyor, quina estrena, Rino Sato ja ho està en dient, que estava deixant bones sensacions en estos primers minuts en este partit, i ahí ha estat el gol que obri el marcador del València, Rino Sato.
2: Bueno, que barbaritat, Josep. Josep Rovira, estaràs al·lucinant des d'ahir del teu puesto de narrador, perquè la veritat que des d'ahir del camp s'ha vist com la trajectòria entrava i jo deia, no serà capaç, no? Però sí, ho ha fet, ha controlat en l'esquerra i ràpidament, el que a mi més, el que m'agrada més ha sigut la reacció que ha tingut entre controlar en l'esquerra i colpejar allí, a les tredanyes, en la cama dreta.
1: Molt més sensacional, Conforme li venia canviat. Sí. I ahí ha estat el gol de Rino Sato per avançar al València en este minut 22 de la primera part. I era impossible l'estrena del jugador japonès en el seu debut en els primers minuts com a valencianista. Ja comentàvem que està deixant bones sensacions. Ja ho comentàrem des de l'estaix de Olot en Girona, que tots els fitxatges, tant Sato com Dien, com Justin de Haas, per supost Guido Rodríguez, s'havien acoplat molt bé a l'equip. El míster Carlos Corbeny i el cos tècnic estaven molt contents, i sobretot per Rino Sato. Ahí està, el jugador japonès, en el seu debut, s'ha estrenat marcant un gran gol en el València. Quan la recupera la pilota Dani Raba, se l'emporta al Cantabri, busca Sadik Umar, entra Sadik, Sadik una altra volta a Islària, i no ha pogut arribar Raba. Però bona l'ocasió de nou, que ha tingut el València buscant el segon gol en este partit.
2: A veure, si ara s'obri la caixa de Pandora i una vegada ha plegat el primer gol, el València ha plegat en més continuïtat a l'àrea de l'Eldense, per ara una efectivitat, jo diria que del 100%, perquè el tir que ha clavat Ryunosuke Sato, jo diria que és, millor debut, espectacular. A veure si l'equip pot sellar en una victòria i sobretot en bones sensacions, però des de luego, Robi, que Sato s'ha tornat un crack.
1: Un gran control i una millor definició en el gol que ha marcat Rino Sato, que ho ha celebrat amb el Gangnam Style famós i se balle de Rino Sato. Espera avançar a València en este partit. Minut 26, arribem a la mitja hora, però ahí està ese gol de Sato que està donant la victòria al València en este partit. Quan és Guido Rodríguez.
2: Robi. Sí. Tu imagina't un momentet, nosaltres estem així en Paterna, però imagina com estaran els espectadors que estiguen veient-lo des de Yonex, la televisió, la plataforma de streaming del Japó, que va emitir els partits del València en pretemporada. Imagina't el furor que ha causat en els salons de casa del Japó este gol.
1: Sí, perquè ja diem que el partit s'està veient també per la plataforma televisiva en el Chapó. I, bueno, pues este gol, ja dic, haurà causat furor en el país nipo. Quan hi ha una pausa per a la hidratació, estem en el minut 27. Fa molta calor, molta humitat també a la ciutat esportiva de Paterna. I parada per a beure aigua, per a hidratar-se i per a donar instruccions Carlos Corberán i el seu cos tècnic a jugadors del València, Vicent.
2: Pues sí, ara estan així. Imagina que durarà dos minutets. Ja estem acostumats del Mundial que ha guanyat la selecció espanyola. Òbviament, tots ho sabem. Ja no sé, mos fa tan raros estos cooling breaks. No sé si tu eres partidari o no. Jo en esta calor sí, però de normal, no, Robi? Veurem si també això se fa en desembre, en el mes de desembre. Però sí, ahí està Corberán ara donant instruccions a Mukhtar Diakabi, a Vicent Abril, a Bejas, sobretot a la línia defensiva. Explicant, imagina, a lo millor la eixida de balón per a poder generar més ocasions com les que ha desencadenat este golàs de Ryunosuke Sato, però, vamos, ara estan més jugadors. Mirant la pissarra del professor Carlos Corberán i veurem com és l'equip en esta primera part en els minuts que queden.
1: Bueno, pues... Parada per a la hidratació en este partit de mitja hora que portem de partit, este primer partit oficial d'esta pretemporada del València que vos estem contant així en UCF Media Radio, per la A, per la web, pel canal de YouTube. Pues, ixe partit, ixe golàs en el debut de Rino Sato, un gran control i una millor definició la que ha fet el jugador japonès per avançar al València en este partit. Per sort se'n marxa, també per a regar el camp, per a que estiga bé, perquè ja dic que fa molta calor i el camp se seca de seguida. I ahí estem veient com el míster Carlos Corberán continua donant instruccions, Vicent, als seus jugadors en esta pausa per a la hidratació, eh?
2: Sí, ahí estarà atxenollat, una posició a la que ens acostuma Carlos Corberán, la veritat. Estem molt acostumats a veure aquestes imatges en Mestalla de l'equip fent un cercle al voltant de Carlos Corberán i ell donant explicacions en la pissarra, en la seva pissarra. Ahí atxenollat ahí en el camp, però ara veurem com és l'equip. Per cert, Robi, no sé tu allí, jo tinc la sort de que en este corredor entre la banqueta i la grada pues corre un poquet d'aire i és el que me salva.
1: Fa molta calor, sí, fa molta calor, com està fent calor en tota la comunitat valenciana, i diuen que demà encara més. Bueno, pues se va a remampendre el partit en esta mitja hora de xoc que portem en esta pausa per a la hidratació. Quan tenia un canvi, el canvi que va, que ha fet l'equip de l'Eldense, s'ha retirat, ha fet un canvi, ahir ha dit que Claudio Barragán, pues que ara confirmarem. Rodri Val, pues ahí está Borja Calvo, l'ex del Mestalla, ara en les files del Eldense, el que ha entrat al terreny de xoc per Rodri Val. Estava en problemes, evidentment, el jugador de l'Elda Igu intenta una altra volta, Rino Sato, la pilota Jesús Vázquez, i el segon del València, Jesús Vázquez, gol! Jesús Vázquez, que marca el segon per al València. En ixa jugada de nou, on ha estat ahí de nou protagonista Rino Sato, ha buscat el llançament, ha pegat en el pal dret de la porteria del Dense i el rechaz que l'ha recuperat ahí Jesús Vázquez per a marcar el segon gol per al València, per a ficar este 2-0 al marcador en este minut 31 de la primera part, el gol de Jesús Vázquez, però de nou protagonista en la jugada. Rino Sato està veient i se va al pal i el rechaz. Ahí estava Jesús Vázquez, Vicent Burguete.
2: De fet, el central del Eldense, que l'ha deixat passar aquesta pilota, entenent que anava fora, però ha colpejat en el poste, en el primer pal, després d'aquesta rematada de Renuncio Coixato, i Jesús Vázquez, que passava per ahí, i ha dit, home, esto ho vaig deixar jo passar, pues pa dins Jesús Vázquez, en el número 21 a l'esquena, el segon gol, ahí va Dani Raba.
1: Ojo, ara va Raba, llançament que se'n va per dalt, ha tocat el jugador de l'Eldense, i va ser córner per al València. En este minut 32 de la primera part, està guanyant el València còmodamente 2-0, el golaç de Sato, ara el de Jesús Vázquez, però també la participació del jugador japonès. Quan va al córner, va Filip Urinić a ficar la pilota en moviment des del cantó esquerre de la porteria de l'Eldense. Allà va Filip Urinić a colpejar ixa pilota, el baló amunt, el baló que l'ha tret a Iesman del central neerlandès, el Richard Sey que li ha pegat. Ara ahí, ixa pilota, el jugador del València se n'ha talta, i el baló que va ser per al Dense, però ahí està el canvi, va entrar Guanyala i se retira Mukhtar Diakabi, pues a la mitja hora del partit. És un canvi que ja Din Vicent estava previst. Ahí estava Diakabi. Se'n va Diaka, que li deixa el braçalet a Jesús Vázquez. I entra Juan Yala, el central del Mestalla. I ja diem, era un canvi que estava previst per la recuperació també pues, de Diakabi, per les càrregues de treball en esta pretemporada. Està previst que Diaka pues, jugara 20-30 minuts. Han sigut 33 per a ser exactes, els minuts que ha jugat Diakabi. I ha entrat Guanyala, Vicent.
2: Sí, correcte, hem Guanyala, o Guanjala, com voleu dir-li, perquè ahir li té absolutament igual, mentre digues el seu nom, la veritat que hem Guanyala, pues, per a qui no tinga oportunitat esta temporada passada d'haver-lo vist en el València Mestalla, en aquesta segona meitat de temporada, recordem, com hem dit fa uns minuts, que va plegar en el mercat d'hivern, va caure de peu i es va fer el amo i senyor de la defensa del filial valencianista, i ara els primers minuts en el València Club de Futbol, en el primer equip, Amos Guanyala, que és un central de perfil dret així, és la cama dreta la dominant, però en la cama esquerra no té ningú problema, té 5 estrelles de cama mala com en el FIFA, i en el València Mestalla, de fet, ho hem vist prou vegades, jugant en el perfil esquerre, un central en bon tracte de baló, que va, és molt intens als duels, a veure si ara en els minuts de partit podem veure-lo, i en lloc de que vos ho conte jo, ho vegeu altres en els vostres propis ulls.
1: Bueno, pues ahora está ahí Justin de Haas, en derrint ixa pilota, buscant Abril, al porter valencià és Guido Rodríguez, que canvia el xoc, el busca el passe, ahí se vendrá per a que jugue Rubén Iranzo, ahí no ha pogut arribar Dani Raba, recupera la pilota l'Eldense, a veure ixe baló, en la frontal de l'àrea, estava Manu Nieto, però ahí ha aparegut una altra volta el València per emportar-se la pilota, ahí está Rino Sato, traguent el baló, i sin ràpid el València, la contra, buscava Urinić, la pilota per a Dani Raba, a veure Raba que se'n va per ixa banda dreta, Raba amb la pilota, Raba retalla, continua Dislària, continua Raba, el baló, no ha pogut i arribar al remat, Sadiq Umar ho havia fet tot, Dani Raba, però al final Sadiq no ha pogut arribar a ixa rematada en ixa jugada que havia protagonitzat el càntabre. Ojo ara, la pilota, li arribarà ahí David Otorbi, però ha arribat el porter de l'Eldense, Ramon Vila.
2: Pues Robi, ¿sabes lo que més m'està agradant del nou fitxatge de Renuncio Coixato? A banda del seu golaç, que òbviament això no hi ha ningú en tota la faz de la Tierra que no li hagi agradat, i se golaç, lo que més m'està agradant és que està molt participatiu, però sobretot per dir que és un jugador que té molta qualitat en els peus, que sap de lo que és capaç i segurament està acostumat a regatejar i superar als defensors, pues està siguent

0: al terreny de xoc Bustillo amb el dorsal número 8. Entra Bustillo al terreny de xoc, ahí està el canvi.
1: I entra al camp en el número 8 Bustillo.
0: Està el canvi obligat per la lesió del jugador del Dense. Entrant al terreny de xoc Bustillo en este minut ja 37 de la primera part, 2-0 està guanyant el València amb el golaç de Sato i el gol també de Jesús Vázquez, com diem, la participació del jugador japonès. Ahí està jugant el València. Buscava el passe ara Rubén Iranzo, arrere per a centrals, per a Justin de Haas, el neerlandès. També té molt bona pinta el central, l'ex del Famalicao, que va arribar lliure al València, que està jugant ara en companyia de Guanyala. Està Guanyala, Rubén Iranzo. Rubén Iranzo busca el passe per a Dani Raba. Raba en la pilota. Continua el jugador càntabre amb el baló. Té que entrar i pilota per a la, que la traga ahí Justin de Haas. Ahí se l'emporta el central neerlandès, que s'ajuda en Sato en ixa banda esquerra. Ara busca el passe arrere per a Guanyala. I Guanyala de nou obrint a ixa banda dreta per a Rubén Iranzo, que la toca ahí en Urinic. I ahí està jugant Robi, el València, Guido Rodríguez. Sí, Vicent.
2: Un momentet de l'atac del València, un moment, Robi.
0: Estava una altra volta, el valor central d'Islari, aneu a ixa pilota. Però l'àrbitre diu que el valor espera l'Eldense. Vicenç.
2: Ara, lo que te deia, es desesperava ara Fidel del Déu, de l'Eldense, jugador mític de l'Elx, també en primera divisió, es desesperava després de no poder fer-se en la pilota, en ese bon fer, en ixi de valor del València, en ixi passe que li feia Rinosuke Sato a Emos Guanyala, en la esquena de Fidel, y bueno, señal de que si se espera un jugador veterà y que té experiencia en primera divisió, pues es una bona señal de que l'equip ho està fent bé en esa faceta. 2-0 en el marcador, fica a terra de permís en la primera part, aixina que per ara, Robi, debut impecable.
0: Bueno, pues ahí está, jugant de nou el València, es Jesús Vázquez. Echersin de Capita buscant el pas arrere per a Guanyala. Guanyala amb la pilota. Central del Mestalla buscant ahí a Guido Rodríguez. Guido una altra volta arrere per a Guanyala. I ara hi és Rubén Iranzo. Però València ha dit que en esta primera part, en este minut, arriben ja al 40 d'este primer temps, que està guanyant còmodament este primer partit oficial. Podríem dir de la pretemporada, perquè ja diem el partit davant el Petro de Luanda. Era porta tancada el que van disputar a Olot. Ahí se estás de Girona. Contraataca el Elda. El Eldense. Y se pilota. Ahí se entra. Buscaba precisamente a Borja Calvo. Le jugó el Mestalla. Ahora trao y se baló la yuña. Guido Rodríguez. Aparece Sato. Está Rino Sato. Y Santi se pilota. Ver a Jesús Vázquez. Recupera en Bel Valencia. Que ve Guido Rodríguez con esa portata ahí. Y se pilota en poderío el argentí. Ahora buscan la contra rápida. Dani Raba. Ahí está Raba en la pilota. Raba en Bel baló. Raba que la vol xugar, necessita ahí ajuda. I el baló arrere que el col·loca per a Guido Rodríguez. Ara buscant ahí a Urinic. Urinic i Rubén Iranzo tocant-la ahí, Sadik. El baló que va per a Otorbi, en ixa banda dreta. Ahí està David Otorbi fent de les seues. I aquests driblings ja tan característics i particulars del canterat del Mestalla, que torna a recuperar la pilota. Otorbi, Sadik, que volia ahí recuperar ixe baló. Se queixa Sadik, que li han fet una falta. L'àrbitre diu que no n'hi ha res, que sigan. I el valor ara sí, en falta de Filip Urinic sobre el jugador de l'Eldense.
2: Pues el València, que està intentant tancar esta primera meitat de la millor forma possible. A veure si podem trobar ese 3-0 que ja deixa la cosa encarrilada, però, bueno, en vista que es preparen també els canvis per a la segona part en els dos equips, pues no hi ha que donar res per fet. Això és pretemporada i els partits es poden tornar locos, però el València, si continua així, a Romi, poqueta opció per a l'Eldense.
0: Bueno, pues ahí está Borja Calvo jugant per a l'Eldense, obrint i se passa a la banda esquerra, atacant ara el baló centrat, la pilota que la treta ahí molt bé en el rechaz Guanyala. Apareix de nou Rino Sato, ja dic, molt participatiu, deixant molt bones sensacions el jugador japonès en el seu debut, marcant un golaç. I sobretot, ja dic, també participant i molt totes les jugades d'atac del València. Ese dorsal 39, que és el que té la pilota, Rino Sato. Arrere per a De Haas. De Haas i Guanyala. Jugant ahí El

0: València, traient ixa pilota des de darrere en este tram final, esta primera part, minut 42. Guanyala que vol jugar en llarg i la pilota que ha tallat en defensa Antonio David, el central de l'Eldense, que torna a treure ixa valor ara darrere per a Esmand, el central neerlandès de l'equip d'Elda, que trau ixa pilota, ajudant-se de nou en Antonio David. Antonio David ara buscava ixe passe per a Fidel. Fidel i Justin Smith canviant el xoc. Ixa banda esquerra, el jugador canadenc de nou amb la pilota. De nou endarrint ixe valor per a Guillermo Macho en ixe doble pivot del Eldense. Arrere ixe valor per Antonio David. Ara hi té problemes l'equip d'Elda per a treure ixa pilota, ben posicionat el València, fent ixa pressió. Ahí està Sadik, que bona la pressió, Sadik. S'emporta la pilota, Sadik, dins d'àrea, vore Sadik. La deixa per a Dani Roba, Dani Roba. Gol! Gol! Dani Roba! El tercer per al València! El 3-0 per a Dani Roba, la jugada és de Sadik Umar, que bona la pressió del davanter nigerià recuperant ixa pilota, ahí al central de l'Eldense, se n'ha anat ahí, molt bé Sadik Umar, i li ha ficat ahí en bandeja i se valor per a que Dani Roba marcara el 3-0 per al València, Vicent.
1: Quin gust, Robi, quin gust, afició, que les coses isquen bé des de lo que se diu en la banqueta, des de les instruccions, i que se traduisquen en la cespa, i si és en gol, pues molt millor, perquè escoltàvem al cos tècnic, sobretot a Carlos Corberán, dir-li a Omar Sadik pues que pressionara alt, que anara a furtar, que anava a plegar, fa no res, un minutet, com si tinguera una bola de vidre, el tècnic del València, i així n'ha sigut. A la primera de canvi, Omar Sadik, que ha furtat ixe valor per avançar uns metres i donar assistència a Dani Rava.
0: Sí, senyor, bona la recuperació de Sadik Umar i el passe de gol a Dani Rava, que ha definit molt bé i que ha ficat el 3-0 en ixe minut 43, quan estem arribant ja a la fi d'esta primera part. Plàcida còmoda la que està fent el València, sent molt superior al Eldense, i ahí està el marcador que ho diu tot, 3-0. Pantara ni una falta favorable l'equip d'Elda. Allà va Fidel a ficar la pilota en moviment a punt de complir-se el minut 45. Feixirà un minutet més per ixa pausa per la hidratació que ha hagut l'àrbitre. Però allà va l'Eldense. La pilota per a Fidel. Fidel que busca el passe per a Guillermo Macho. Però que ve ahí també l'ajuda defensiva de Rino Sato. Molt atent Rino Sato per a que Macho no s'entrara, i se valor que ha acabat en córner per a l'Eldense. Un minut de temps afegit. Un minut de temps afegit és el que li queda a esta primera part en ixe córner que va votar l'Eldense. Allà va el valor d'Islària i ahí l'ha tocat Sadik. Per tant, de nou, la treta des del cantó. I el córner que va traure l'Eldense ja pues en esta última jugada, podríem dir. Estem ja en aquest últim minut de temps extra, de temps afegit a esta primera part. Allà va el córner altra volta per a l'Eldense. La pilota anava al primer pal, a veure aquest baló que vol traure i allunya i la pilota a Sato, ajudant també en defensa el japonès. Ja últims segons d'este minut afegit per a que acabe esta primera part, que està guanyant còmodament el València 3-0. Ahí està el final de la primera part que decreta l'àrbitre Gordillo Escamilla, i ahí està la victòria del València 3-0 amb el golàs de Sato, que marcava el minut 22, un gran control i una millor definició del jugador japonès. I ha tingut molt bon debut, molt bones sensacions en esta primera part. Després ficava el 2-0 Jesús Vázquez, però també participant en la jugada 0, Sato, volien dir. I el 3-0, que l'ha marcat Dani Rava, després d'una bona jugada que ha protagonitzat Sadik Vicent. Primera part plàcida, còmoda, del València en esta victòria.
1: La mitad que una primera mitad en la que el equipo ha anat de menys a més, això sempre és positiu en el futbol. El València que ha tardat en obrir la llauna, però una vegada l'ha obert, pues, com hem quasi previst en la narració, s'ha obert la caixa de Pandora i han començat a caure els gols. 3-0 en la primera part, veurem que es depara en un equip diferent en la segona meitat, però esperem que el partit continuï estant aixina d'entretingut, que sempre ens agrada que hi hagi gols, i més en pretemporada, quan potser el xoc o els partits no solen ser tan pues, llamatius. Òbviament no és el mateix este partit que un partit de la jornada 38 de Lliga. Esperem que per la pròxima temporada juguem-nos en Mestalla el estar en Europa. Ojalá, per demanar, Robi, l'últim desig de Mestalla, pues, haver entrat en la jornada 38, aixina que els jugadors que ja se necessiten en la cespa per a esta segona part, recordem que els dos equips van a canviar l'equip, així estava ara Manu Nieto, li manem ànims, que se marxa cuixant en el segon partit per al Dense, el primer per al València, Robi.
0: Bueno, pues, temps de descans, el València que està guanyant plàcidament, còmodament, esta primera part, tenixe 3-0, tornarem de cara a la segona part, on Mr. Carlos Corbén va canviar completament l'equip, així estava previst, però bona imatge, bones sensacions i bon debut també dels fitxatges, sobretot de Rino Sato, que ha marcat ixe golàs, el primer que ha encarrilat la victòria per al València.
2: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
3: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
5: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
3: Desde quédate amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
6: El partit del València a VCF Ràdio.
0: Así continuem per a contar-vos la segona part d'este primer partit de la pretemporada del València. Este València, el Dense, que està guanyant el València 3-0 en aquests tres gols en la primera part que ha marcat Sato en el seu debut, un golàs del jugador japonès, el 2-0 de Jesús Vázquez i el 3-0 de Dani Raba en una gran jugada també de Sadi Kumar. Una segona part, com diem, on el míster Carlos Corberán pues va a canviar pues per complet l'equip. Van a ser dos onces diferents, el de la primera part i esta segona. Y ahí está, pues ese 11 del Valencia para la segunda parte, en Vicente Abril, que continúa en la portería. En defensa estará Rodri Gamón, en el lateral dret, César Tarrega y Guanyala como centrales, Gallá en la banda izquierda, el doble pivot para Liu Dien, altre dels debutants, altre dels fitxatges del València que debuta en el dia d'avui acompanyant també per l'unice doble pivot. André Almeida en una de les bandes, Luis Rioja en l'altra, mitja punta, alliberat ahí de moviments Javi Guerra i dalt Hugo Duro. I se és l'11 del València de cara a esta segona part, després d'un primer temps que ja ho hem comentat, on el València ha guanyat de manera còmoda i plàcida en ixe 3-0, però n'hi ha que continuar en ixes bones sensacions que ha oferit l'equip en la primera part, ara en esta segona que acaba de començar. Vicent Burguete.
1: Pues sí, el València, que a veure, ara en el pràcticament equip nou que ha tret al camp, a veure si és capaç de mantindre esa renta golejadora i si no, per lo menos igualar les sensacions futbolístiques que han deixat en el camp. Jo crec que el més destacat és, bueno, ha sigut un bon treball col·lectiu, però Reynosuke Sato ha donat una autèntica masterclass de la redona, de la pilota de futbol, de lo que és moure-la i també clavar-la pac a dins. Jo crec que ha sigut un debut 10 de 10. Jo crec que poquet més se podia demanar. Ha treballat defensivament, també molt important, que lo que se veuen són els gols, però a un atacant també hi ha que exigir-li, i més en este València, i s'agarra i se coratge i que se buide intensament en el terreny joc. També ho ha fet el tant de Haas com Sato, els dos nous fitxatges, òbviament evidenciant a Guido que no percebim cap partit sense que se buide del tot. I ara torn de Liu Dien, que en el mig del camp, a veure com li marxa al capità de la selecció de Mali.
0: Bueno, pues sí, el debut de Liu Dien en esta segona part, acompanyant ahí a Pepelu en ese doble pivot, després del bon debut que ha tingut Sato, pues ja deixant-nos lo que veníem apuntant i dient, que era un jugador descarat, atrevit, ràpid, i ahí ha estat, pues ese golàs que ha marcat en un gran control i una millor definició. Però bueno, estem en el partit, estem en esta segona part, se van a complir ja, pues pràcticament dos minuts, minut 47, i ahí està jugant en València, el de València, Guanyala endarrere la pilota per a Vicent Abril, Guanyala que continua, pues ara acompanyant a César Tàrrega, al centre de la defensa. Ja la recordem que ha entrat en la primera part substituint a Diacabí, que ha jugat pues mitja horeta com aixina estava previst. Ahí està Guanyala traguent la pilota, deixant-li-la ahí André Almeida, que ha endarrit la seva posició, el portuguès, buscant el passellar per a Javi Guerra, a veure el control de Javi Guerra. Ahí se l'han portat finalment Borja Calvo, l'ex del Mestalla, Borja Calvo que buscava la centrada, però molt bé també ajudant ahí en defensa André Almeida, ara Rodri Gamón, altre dels canterans, Vicent Rodri Gamón, titular en ixe lateral dret de l'equip. Guantara vol així ràpid a la contra. José Luis Gallà busca el pas en llarg. La pilota per a Luis Rioja, la banda esquerra, la banda dreta. Ahí està el Sevilla, Luis Rioja amb el baló. Vol jugar-la, desdobla per banda Rodri Gamón. La central se li ha quedat curta. I la pilota que la trau l'Eldense, però estem parlant, Vicent, de Rodri Gamón, a tres canterans en esta pretemporada. Avui jugant de lateral dret.
1: Pues sí, Rodri Gamón, que se está estrenando en el primer equipo conforme se va a estrenar en el Valencia Mestalla. Chuan, de lateral dret, y diré, bueno, ¿y qué te quebore? Pues te quebore que Rodri Gamón no es la segunda posición natural, es atacant de toda la vida. De fet, está acostumadísim a vore portería y per les circunstàncies del filial y del primer equip, pues ha debutat en els dos puestos de lateral dret, adaptant-se a la perfecció en el filial valencianista. De fet, també pues se fent lo propi al que ens ha acostumat en Paterna, que era vore porteria, sap lo que és marcar des d'aquesta posició de lateral dret a baló parat a banda, i pues ojalà li vaja igual de bé en estos partits, les oportunitats que puga tindre en el primer equip. Esperem que tinga el mateix rendiment com a mínim del València Mestalla, perquè seria una boníssima senyal. Recordem, generació 2007.
0: Bueno, pues ara atacant l'Elda, l'equip d'Elda, l'Eldense, ara hi volia recuperar la pilota del València, ho ha fet bé César Tàrrega, traguent i xevaló precisament sobre Rodri Gamón, del que està en parlant el canterà del Mestalla, i que, bueno, pues ahí està, seus també primers minuts oficials, encara que va jugar també i se partit d'entrenament davant el Petro Luanda a Olot, però avui de manera oficiosa és el debut de Rodri Gamón. La pilota a l'esquerra, Gallà que la centra, la fica per a Javi Guerra, vore Javi Guerra dins l'àrea, Javi Guerra rere, buscant ahí a Hugo Duro, Hugo Duro per a Pepelu, el llançament de Pepelu, que se'n va fora, li havia deixat ahí Javi Guerra, i ahí Pepelu ha buscat el llançament que serà fora de la porteria de l'Eldense. Arribem al minut 50 ja de partit, 5 d'esta segona part, guanyant el València, recorden 3-0, els 3 gols marcats en la primera part.
1: El Eldense, que ara pareix que està pues més endarrerit, que igual li costa més traure la pilota, el València que busca la línia de pressió, i ahí està
0: Javi Guerra, conforme li venia li ha pegat, però se n'ha anat alta, el llançament tenia aquest rechaz que li havia quedat al de Xilet. Javi Guerra ahí que li ha pegat conforme li venia, però se n'ha anat alta per dalt del travesser de la porteria de l'Eldense.
1: Pues sí, el València, que ara el que està encomendat ha pujat la línia de pressió. Corberán i el seu costat iniciant una counter de que a lo millor a l'Eldense se li pot fer mal a xutxar-los més que la primera part, que l'hem deixat molt jugar en la línia defensiva, i la primera jugada que hem pressionat ahí, pues oportunitat de gol per a Javi Guerra.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia precisamente a Liu Dien. Buen movimiento ahí de Dien. Recuperan la pilota el miscampista de Mali, a tres de los debutantes hoy. Los fichaches del Valencia de Haas, Dien y Sato. Ahí está a Liu Dien, acompañado de Nietzsche de doble pivota, Pepelu. Ahora busca la pasada para Javi Guerra. Javi Guerra bolichi rápido, buscando a Luis Rioja. Entra Luis Rioja per banda. Y anata al talle. El jugador del Eldense era David Ruiz, a 3 del Mestalla, y el balón que acaba tocando Luis Rioja va a ser Peral Eldense. Va a picar la pilota en movimiento. Traguenti se baló desde Darrene.
1: I ara, Robi, Smith, si ens fixem, Javi Guerra comença la pretemporada conforme va acabar la temporada, en esa posició, quasi acompanyant a Hugo Duro, i on van veure la millor versió de Xilet en la última recta de temporada passada.
0: Sí, jugant, fent la mitja punta, sobretot alliberat. Alliberat ahí, pues, en esa posició, llibertat de moviments, i ahí pues caiguent a una banda, a una altra, pues bueno, i tenint arribada, no? Que és on va molt bé, va rendir, com estàvem comentant la passada temporada, Javi Guerra. Ahí està Pepelu buscant precisament ixe passe per a Javi Guerra, vore tracta ahí de control ixe baló, no pot Javi Guerra ara, endarrerit la pilota, era David Ruiz per al seu porter, i la pilota que torna a recuperar el València ahí en el centre del camp. És Pepelu, obrint a banda dreta per a Rodri Gamón, nixe lateral, deixant-li l'ai per a Luis Rioja, Luis Rioja i Pepelu tocant-la ahí, el València, que ja diem està pues guanyant còmodament este partit davant l'Eldense, i aquests tres gols que ha marcat en la primera part, però la superioritat és clara, Vicent.
1: Pues sí, la verdad que es clara. Y ahora vechem ahí al Valencia, como está en la pelota. Fent Spice, intentan acelerar. Ahí está Luis Rioja en la pelota. Intentan acelerar Spice a la esquina de la defensa del Dense para que trenque ahí Rodrigo Amón, que está oferirse ahí en el pase. Ahí está Luis Rioja, que él busca. Y abore con marcha. A ver si el Valencia pot traure algo, pero era muy complicado y esa pasada. Así que el Dense fa en la pelota, pero... el que comentàvem, Robi, que el València apareix a treure un poquet més valent en la segona part, i a veure com marxa.
0: Bueno, pues ahí está jugant el Dense. La pilota per a Justin Smith arrere, i se való de nou del jugador Bustillo, que ha entrat en la primera part. Han fet alguns canvis, evidentment també per lesió dels seus jugadors, però València continua a canviar l'equip per complet en este segon temps, com així estava previst. Ara li han fet una falta a Javi Guerra i el valor que va ser per al València en este minut 54 de partit.
1: Una nova cara de l'equip, però se mantenen, òbviament, hem guanyat la que ha entrat en la primera part i l'únic jugador que està sobre el camp els 54 minuts és Vicent Abril en la porteria. Pot ser que el Kostenic el vulgui veure com es desenvolupa també en el context de pues, guanyar i que li puguin aplegar més a porteria en esta segona meitat, a veure com es desenvolupa.
0: Ja va però, jugar per cert, Vicent Abril. Ja va jugar Vicent Abril també en el partit d'entrenament a Olot. Tot el partit. Ara recupera la pilota el València, se l'emporta ahí Rodrigo Gamón, busca el passe per André Almeida, a veure André Almeida que viu a Gallà, entra a Gallà, la centra a Gallà i no ha trobat a Hugo Duro. Era centrada directa de José Luis Gallà, era bona per a Hugo Duro, però no ha pogut arribar el davanter madrileny del València i la pilota que s'ha perdut per línia de banda, Vicent.
1: Pues, Robi, estàvem parlant de com es poden desenvolupar jugadors, però dis-me, de moment que t'està apareguent el debut de Aliu Dieng, perquè, òbviament, per el seu estil de joc i per la seva posició, no va ser tan vistós com el de Ryunosuke Sato, al igual que de Haas, però de moment que no està desentonant per a res.
0: Bueno, ara,
1: i per cert,
0: ara
1: és un potent físic.
0: Ara ho comentem perquè César Tarre, que està defensant esta jugada d'atac del Eldense. Ahí está Borja Calvo, el ex del Mestalla, en les files del Eldense, manejant la pilota, buscava el passe i no s'han entès millor. I el valor que se va a perdre per línia fons va ser treta de porta per al València i per a Vicent Abril, minut 55 de partit, 3-0. I bueno, ja ho hem comentat, Vicent, la primera part m'ha agradat Justin de Haas, el central zurdo que ha fitxat el València del Famalicão, i que deixa bones sensacions. De Sato ja ho hem dit tot, i de Dieng, pues m'agrada, està ben posicionat, vist ahí una jugada, un bon moviment, y sobre todo lo que te que aportar pues el miscampista de Mali, ese poderío físico y esa fortaleza que te imposanse ahí en ese centro del campo y forman para ella Ampe Pelu. Borja Calvo recupera la pelota para el Dense, ahora traten de chuar Eich, animarse un poquet más porque evidentemente este marcador, este 3-0, está pesante y molta al equipo Delda. Antara presionaba. Ahí era esa banda, era Pepe Lu. Y la pilota es falta. La que ha fet el València en esta jugada. Pero al Eldense.
1: A veure com es defen l'equip en una situació de partit que no havíem vist fins ara, en una falta lateral important, que l'equip es defenga bé en aquest context defensiu, perquè per això estan els partits de pretemporada. Al final, una acció així te pot vindre igual d'un equip de segona divisió que de primera, que de segona B.
0: Bueno, pues va esta falta
1: com es defen ara.
0: Lateral, n'hi ha que defensar-la bé, sí, la jugada de Sabaló parà també, és important. Pues defensar, estar atents a les marques, que no n'hi ha que en desajustos defensius. Va la falta, el baló, l'altre Vicent Abril. Quina para Vicent Abril, i ara acaba en gol. Acabat en gol. Acabat en gol, però sí, està anul·lat. Està anul·lat. El gol anul·lat per fora de xoc de l'Eldense. La parada sensacional de Vicent Abril. El rechaz que li ha quedat al jugador del Eldense, però estava en fora de xoc. Gol anul·lat, Vicent.
1: Home, Robi, no li podia dir res mal en casa a Vicent Abril en ese valor, esa primera acció que aconseguia pues, parar la pelota, rebucharla, y en esa pelota que quedaba muerta ya era, se le hacía imposible a pegar, pero el jugador del Elche que estaba en posición antirreglamentaria, sin a que se podría decir que el Valencia ha sido exitosamente. Ahora se dolía Hugo Duro, porque parece que el jugador del Eldense, no sé si lo han visto o no, le había pegado ahí un toque, Hugo Duro en Zaterra, le demanda explicaciones, alzando los brazos, pero, Robi, gajas del oficio.
0: Bueno, pues ahí está, jugante el Eldense, recuperante, isha pilota, el equipo de Elda, jugaba, buscaba, ahí el pase Guillermo Macho, el mid-centre del equipo Alacantí, de Rin la pilota, buscando ahí a Justin Smith, se ha colocado ahora el canadien como central, obrintará a banda, a esquerra, ahí está encarante el balón que buscaba la centrada, y la pilota Senanat a córner, favorable al Eldense. Ya va el córner, que va a ficar en movimiento el equipo de Elda. Y ahí está esta jugada, balón parat. Con anti-instrucciones el cos técnico de Carlos Corberán al seus jugadores. Para que estiguin atents a esta jugada, balón parat, para que no cometre errades, para que no marque el equipo de Elda. La pilota en el rechazo una otra volta, la centrada, el balón de Islaria. El balón en el remate que se afuera. Perdal del traveser de la portería del Valencia.
1: Pues otra acción d'èxit per al València Club de Futbol des del baló parat. Esperem que s'acumulen moltes més i ojalà veure també en l'altra àrea accions exitoses a baló parat del primer equip.
0: Bueno, pues ahí está altre dels canvis en el València. Se'n va Guanyala, que havia entrat substituint en la primera part a Diakabi. I ara, pues, ha entrat al terreny de xoc Iker Córdoba. Altre central, altre canteral, dorsal 36, que ha entrat al terreny de xoc, substituint a Guanyala, com diem. Ha entrat en la primera part, al minut 30, substituint a Diakabi. I ahí està Iker Córdoba, altre canteral, Vicent Burguete.
1: Sí, que el Córdoba, recordem, central de perfil esquerre, és la seva cama dominant a l'esquerra, va estar cedit en la Liga Hypermotion esta última temporada, va començar a jugar, després va sumar més minuts, però li recorde molts bons partits, així en l'Acadèmia del València, és un central que és agressiu quan toca, és prou intel·ligent, sol ser sempre bon posicionat i també té bon tracte de pilota. Així que és un altre projecte molt bo de central que ja sigui en Paterna, com últimament s'ha vist que així Paterna és factoria de centrals.
0: Bueno, pues ahí está jugant el València, ahí está Lidien en la pilota, ajudant-se ahí en Luis Rioja, en ixa banda dreta, el Sevilla amb el baló, la toca ahí arrere, però César Tàrrega canvia el xoc completament, el d'Aldaya buscant el passe a ixa banda esquerra, per al capità, per a José Luis Gallal, que té la pilota, Gallal, el passe ve per a Pepelu, Pepelu que torna a canviar el xoc, que busca ixa banda, ara per a Rodrigo Gamón, ahí está Rodri, deixant-li l'altra volta per a Luis Rioja, s'aixuda una altra volta al Sevilla, en el canter del València, la deixa passar molt bé a Liu Dien, el baló, el llançament de Javi Guerra, el rechaz de Dien, ahí está Javi una altra volta, però n'hi havia fora el xoc. La jugada estava anul·lada, per fora de xoc, pilota que va ser per al Dense, i van a haver pues, més canvis en l'equip d'Elda. Fins a 4 canvis va fer Claudio Barragán. Pues ahí está el dorsal 32, David. El dorsal número 25, Macià. Dorsal número 30, condien també a 3 David. I el dorsal número 19, Ibarrondo. És que van a entrar al terreny de xoc, nombrosos canvis, encara no havia fet, pues, pràcticament no havia canviat l'equip Claudi Barragán, i ja dic ara, pues, més canvis per a l'Elda, per a refrescar l'equip. El València ja ho havia fet en la segona part, canviant tot l'11, però ara ho fa Claudi Barragán, que fora, pues, gran jugador en l'Elche, en el Mallorca, en el Deportiu de la Coruña, en el Llevant, el Valencià de Manises. Ara entrenador de l'Eldense, després d'aixos nombrosos canvis que ha fet l'equip a la Cantí, se va remampendre el partit en este minut 63, tot igual 3-0, guanyant el València tots els gols marcats en la primera part, Vicent.
1: Pues sí, el Elche que està canviant la cara front a, bueno, a final més enllà del resultat, pues les sensacions de xoc són molt importants, sí, els cossos tècnics que volen veure els diferents jugadors. Comentaven també que al final en Cali queden jugadors al Eldense, al seu primer equip, aixina que aquestes rotacions que serviran també als xavals de l'Acadèmia del Eldense per a deixar bones sensacions. Espai.
0: Bueno, pues ara atacant l'Eldense, ojo a pilota, el baló, ahí trata, ahí tratava d'anar-se, però ha estat molt bé Rodrigo Gamón. Ha estat molt bé ahí Rodrigo Gamón. I ara busca la contra el València, ràpida per a Luis Rioja, se'n va Luis Rioja, el tradit l'àrea, Luis Rioja la centrada, i no arriba Tugo Duro, no arriba Tugo Duro. Ahí se baló. Però que bona la jugada que havia protagonitzat el jugador sevillà del València. Ahí estan anunciant els canvis del Eldense. Que han entrat al terreny de xoc, entre ells Julien Janda, un jugador alemany cedit de la cantera del Bayern de Múnich, este dorsal 22 del Eldense. Julien Janda, cantera del Bayern de Múnich, diuen que és un molt bon futbolista, pues està cedit així en l'Eldense. Quan juga el València, Dient obrint ahí per a Rioja, Rioja i Javi Guerra tocant-la i una altra volta per al de Mali. Aliu Dient amb el baló, ajudant-se ahí en Pepelu, ara buscant el passe. Era bona Iker Córdoba, el baló en la frontal, ahí està. Era André Almeida el que volia jugar sobre Dient, però la pilota que la recupera l'Eldense. Antara ahí li han fet una falta a Borja Calvo. Rodrigo Gamón, que li ha fet falta Alex del Mestalla.
1: Sí, Rodri Gamón que tornava per carrere corregent, com és més complicat per als defenses, i evitava que Borja Calvo poguera progressar en l'esprint. Una bona acció defensiva, això sí, sense valor, així que ha sigut penalitzada pel cos arbitral. Ahí està Janda, el canterà del Bayern de Múnich, en el 22 a l'esquena, un fitxatge novedós per a la Liga Hypermotion. I al final, Robi, sempre agraden, no?, aquests fitxatges, pues, d'altres canteres, sobretot internacionals, pues, puguen aplegar al futbol espanyol, sobretot a aquesta segona divisió, en la Lliga, pues, ja estem més acostumats, però sí que és de veres que ahí costa més, bueno, és un Julien Janda que pues, s'ha comptat en prou participació en el segon equip del Bayern de Múnich i ara busca nous reptes en Espanya.
0: Minut 66 d'este primer partit oficial de la pretemporada de València, que està guanyant 3-0 a l'Eldense en els tres gols marcats en la primera part. En esta segona part, pues, evidentment, el València continua mostrant la seva superioritat en el terreny de xoc de l'Antonio Puchades. Ara ahí, xa pilota de Gallà, que la llunya llarga i no pot arribar. Ahí era, i corria era Javi Guerra, baló que trau, i ahí està Janda, de jugador alemany de la cantera del Bayern de Múnich, que estava fent referència abans Vicent Burguet, el que volia recuperar la pilota. Ara, ojo, que s'ha fet mal ahí amb Rodrigo, bueno, Gamón,
1: Rodrigo Gamón, que està com un autèntic sencerro, perquè primer ficava el cap per a que el jugador del Eldense no avançarà, ficarà el cap on quasi ningú el fica, després recuperava la pilota i li deixava ni se recaet ni se falta provocada. Recordem, jugant fora de la seva posició natural, el de normal en categories inferiors era nou, davanter, després era més extrem i pues, ara està en aquesta posició defensiva.
0: Bueno, pues ahí está, jugant ara l'Eldense, atacant ahí, per ixa banda esquerra, estava bé César Tàrrega, defensant molt bé ahí. César Tàrrega, el jugador amarillo que ha entrat també en esta segona part, jugador del Eldense, dorsal 27. La pilota que la vol recuperar una altra volta l'equip del de César Tarragona. La pilota la toca Hugo Duro. Ara és Pepe Lu que vol treure aquest valor. De nou buscant Hugo Duro. Entraint la pilota i tocant-la per Iker Córdoba. I és Pepe Lu que vol treure aquest valor en llarg. De nou buscant a Gallà en aquesta banda esquerra, però ha tallat. Ahí molt bé la defensa de l'Eldense. Endarrint aquest valor per al seu porter. Que també ha entrat en la segona part. Juanpa, dorsal 13. Anem a veure aquesta pilota que no volia jugar-la. Gallà sobre Rioja, no ha pogut arribar al Sevilla. Ha recuperat Rodrigo Amón. Molt bé venint des de darrere. La volia col·locar per a Javi Guerra. Però de nou el baló que recupera el València. I estava molt bé dient. I ara Targa darrere per a Vicent Abril sense problemes el València.
1: Pues, Robi, no sé si escolta, imagina que sí en la retransmissió, però les indicacions dels professionals, dels cos tècnic, pues la veritat que ojalà en primera divisió s'escoltaren de forma tan clara i de forma tan propera als jugadors. Òbviament, no és el mateix jugar en el Antonio Puigades que en el Mestalla, òbviament no és la mateixa capacitat d'audició d'una banda a altra, però dona gust veure com animen els seus en cada acció, en cada valor, i sobretot veure com hi són les coses dins del camp. Frontó un Eldense que sí que està més ordenat, dona la sensació de que en la primera meitat era un Eldense molt més caòtic, el València li ha buscat més les coquerelles, no sabien, a lo millor no havien aterrissat, però ara sí que sí, ahí buscaven, però Iker Córdoba de nou, que està molt atent, bueno, a mi que al final ho he vist pros partits així en l'acadèmia no em sorprèn tant, però si algú ho està veient per primera vegada, que sàpiga que és un defensa prou intel·ligent en bon tracte de baló i no em sorprèn ni les accions defensives en les que s'anticipa al rival.
0: Bueno, pues minut 70 de partit, se va a complir i el 3-0 que continua lluint ahí en el marcador d'esta ciutat esportiva de Paterna de Sant Antonio Puigades en este partit. Primer partit oficial de la pretemporada del València, quan torna la càrrega del Dense, atacant per ixa banda esquerra, ahí està Amarillo buscant el llançament, toca en César Targa, Gallà, que fica la pilota darrere per Vicent Abril, que colpitxa el baló en llarg en cama dreta, però recupera de nou la pilota del Dense, des de darrere, des de la defensa, ahí que vol entrar, esa pilota és Macià, el central, el que obri precisament per a Janda. L'Alemany, cantera del Bayern de Múnich, enderrideron la pilota, Macià arrere una altra volta, ara ahí, canviante, el xoc per a Bustillo, ahí està Bustillo, arrere de nou buscant a centrals, de nou se canvia el xoc a banda esquerra, està molt atent ahí, molt bé, Rodrigo Gamón per a tallar la pilota, encara que no la pugui recuperar ara, Hugo Duro per al València, de nou és el Eldense, que trata ahí de chuar. Pilota ahí para Macía. Macía y Julen Janda. Ahí está el jugador alemán. Escorate en esa banda esquerra. Janda la pilota. Se embola en el perdins. La vol chuar ahí. Capa la frontal del área. Defensa César Targa también. A Lluidien. Le han llevado el balón. Muy bien. A Lluidien. Y la pilota que acaba en los peus de Vicent Abril. Que chua ya rápido. Espera que traga la pilota. El central de Aldaya. César Targa. El baló de Abril, el porter, buscant ahí en curt per a Iker Córdoba. Córdoba que ara està pressionat pels jugadors de l'Eldense, però ha tret molt bé el porter de València, ràpid i sin deixar pressió per a Javi Guerra, allà que se'n va de Xilet. Javi Guerra la pilota, l'endarrereix ahí, per a que siga Rodrigo Amón el que jugue. Ja sobre Pepe Lu, ahí està el de Denia, deixant-la passar per a que siga Iker Córdoba el que jugue, buscant ahí André Almeida, el portuguès. Obrint a l'esquerra per Gallà, no ha pogut arribar ara al capital València. I el baló que se perd per línia lateral de banda.
1: Pues Rubia, ja estàvem veient eixa acció molt atents perquè l'Eldense estava achutxant, pressionant a dalt del tot a l'àrea del València Club de Futbol, però la defensa valencianista que ha demostrat que ensalada la horchata, tant que a vegades som tan freds com ella. En eixida de baló, ahí estava Tàrrega per a Vicent Abril, Iker Córdoba que també s'atrevia a un a una amagada frontal atacant, hasta que Vicent li ha donat el valor al migcampista i han pogut treure la pilota sense cap problema. Aquestes accions són les que te dic que valen realment la pena en pretemporada, perquè independentment del nivell o de la categoria del rival, són accions que te poden passar tant en primera divisió com en Copa del Rei, com en qualsevol context, i està bé que l'equip es veja com es desenvolupa i que seguisquen les instruccions del cos tècnic.
0: Quan estem ara en la pausa per la hidratació, minut 73, com en la primera part també està pausa, perquè ja dic que fa calor, molta humitat, així en la ciutat esportiva de Paterna, en Antonio Puigades, i en tota la comunitat valenciana, pues ahí está els jugadors refrescant-se, hidratant-se, i també Carlos Corberán, que aprofita per a donar instruccions als seus jugadors. Ja dic que en esta segona part, on el València pues continua guanyant, tenint 3-0, i que està trobant-se pues en un Eldense, com diem, més ordenat sobre el terreny de xoc, però bueno, el València ja diem, mostrant la seva superioritat davant l'equip d'Elda. I la pròxima temporada estarà en la segona divisió. Vicent, el míster, com sempre, donant instruccions, corregint als seus jugadors.
1: Pues així està hidratant-se, i a lo millor Isa, bueno, no sé si ho has vist des d'ahir, alçava la mà per a saludar alguna grada, a lo millor ha sigut a tu, Robi, no ho sé, però estava mirant per a
0: la teva família, zona. El míster. No, té la seva família, sí, el míster, els seus fills.
1: Algo imaginava, algo imaginava.
0: Sí.
1: Pues sí, el Dense que, com deien, pues va competir en esa segona divisió, que començarà pues ja en breus, perquè ells no tenen paró, el que sí que té el València pel Mundial, i s'estrenarà el 17 d'agost, front a l'Almeria, a domicili, una Almeria que es va quedar a les portes de pujar a primera divisió, i que rival dur per al Eldense, que la veritat que el seu calendari és molt exigent, és Almeria, Eldense, després Cádiz, Leganés, Mallorca i Sporting, i aquestes són les 5 primeres jornades del conjunt de Claudio Barragán, i com a conjunt de la comunitat valenciana esperem que puguen sumar tots els punts possibles en les primeres jornades.
0: Bueno, pues se va a remamprendre el partit després d'esta pausa per a la hidratació, en este minut 75 que estem en el Antonio Puigades, en ese 3-0 que està pues guanyant-li el València al Eldense en este partit, que ja diem que, bueno, sobretot en esa primera part s'ha deixat pues els tres gols, el golàs de Sato, el de Jesús Vázquez i el de Dani Raba, en una gran jugada també que ha protagonitzat, com diem, pues Sadik. I sobretot el que estem dient, en el bon debut que han tingut els fitxatges del València, Sato i De Haas en la primera part, Sato pues marcant i golàs, i De Haas mostrant-se, jo crec que molt, molt serio també en defensa, i ara Dien, el migcampista de Mali, que està jugant en esta segona part, podríem dir que això és el més destacat d'este partit, que continua en xoc. Ahí està el Dense enterrant la pilota per al seu porter, per a Juanpa. Ahí està Juanpa colpejant en llarg, buscant el passe per a Julen Janda. Canterà alemany del Bayern de Múnich. Se dita així en l'Eldense, traguen la pilota.
1: Per ara cert, l'equip. Robi, disculpa, ara que no hi ha molt de perill i ni molta acció ofensiva. Bueno, un momentet, que ha sigut escoltar-me i que vaig en balon llarg.
0: Ahí estava Julen Janda, rebenta ixa pilota per a París Luis Rioja per a controlar sense problemes, la deixa per a Rodri Gamón. Dies, Vicent.
1: Parlant de Rodri Gamón, detalls que no se veuen des de la televisió o a lo millor des del teu puesto, pues vos ho contem, des d'ací a peu de camp, detalls que també molen, de Xermanor, com serà així en el València. Recordem que Rodri Gamón ha fet una falta, que era un contact prou fort sense pilota, a Borja Calvo. Borja Calvo li pillava la matrícula des de terra, però ara, després del cooling break, de la pausa d'hidratació, ha anat a buscar-lo i s'han xocat la mà, s'han donat les paus. Aixina que, per ara tregua, veurem la segona acció. Ahí veiem ara mateix Rodri Gamón, que li llevava de forma totalment neta a Borja Calvo la pilota.
0: Bueno, pues jugante el Valencia desde la red, trae en la pelota de la defensa, ahí está Iker Córdoba, el balón per a Gallà, en esa banda esquerra el capità, que vola anar-se en perdins i jugar-la de nou arrere per a que siga César Tàrrega, el que traga eixa pilota, buscant a Rioja, Rioja, buscant el desdoblament de Rodri Gamón, pot arribar Rodri, ahí está Gamón, amb ese balón, tratant de fer la centrada, Gamón, i no arriba Hugo Duro i la pilota a les mans del porter del Eldense, Juanpa, però ho intenta cada volta que pot Rodri Gamón,
1: Pues sí, la verdad que es un jugador que es pro insistent. De fet, una de les coses que destaquen els seus rivals quan les preguntes és que és un tio que sempre està ahí intentant-ho i buscant l'errada i buscant el fallo i intentant aprofitar-lo, com ho ha aprofitat en el València-Mestalla. Aixina que sí, un Rodri pues, que al final, ja que no és la seva posició natural, intenta suplir a lo millor, no dic que les tinga, però òbviament no té les nocions tàctiques normals de tota la vida, com pot tindre en altres posicions més naturals, però intenta suplir això en intensitat i crec que està bé. Jo a un jugador sempre que siga intens mai li vaig a dir res. La intensitat, i menys en el València Club de Futbol, pues no se negocia, Robi.
0: Bueno, pues arribant al minut 80 de partit, 79 estem. Quantarà, vol jugar en Jarl el Dense, però recupera molt bé la pilota de nou el València. Arrere ara, Iker Córdoba per al seu porter, per a Vicent Abril. I va jugar pues, tot el partit en 90 minuts. Ja ho va fer en el partit d'entrenament davant el Petro Luanda i torna a repetir el porter, el canterà del Mestalla en este partit oficial davant el Dense. Ahí està Vicent Abril, traient ixa pilota. Volen jugar en llarg, esperant ahí algun desmarc. Els moviments en curt ara que trau sobre César Tàrrega. Tàrrega i Iker Córdoba a l'esquerra per al capità, per a Gallà. Gallà buscant a Pepelu, tocant-la ahí André Almeida. Almeida i Pepelu. Pepelu que se retira. Bon moviment de Pepelu buscant a Javi Guerra. Javi Guerra, bona passada, però Goduro, Goduro. Arriba, no! Aixit el porter. I l'ha llevat el porter.
1: Quina llàstima,
0: A Hugo Duro, el passe sensacional, el que li havien col·locat ahí a Hugo Duro, que no ha pogut arribar per poquet, s'anticipa molt bé el porter.
1: Bueno, uno més, no?, de la quantitat de recursos que té Javi Guerra i se pas ahí se passe a tres dits en l'exterior, buscant a un Hugo Duro que no va poder sobresalir al porter i que ara ha cometit fora de xoc, però al final, Robi, quan Javi Guerra s'anota alliberat en posició, el deixen girar sobretot i té la porteria de cara, pues solament fa falta un desmarc per a que marque diferències.
0: Bueno, ara pressionava i molt bé aquesta pressió que ha fet Javi Guerra i Hugo Duro, que està a punt de recuperar la pilota davant el porter, però ha tret el baló l'Eldense, traient aquest baló des de darrere. Aquesta pilota per a que jugarà Dix, altre dels jugadors que ha entrat en esta segona part. Són molts. El baló per a David González. Arrere jugant la pilota per a Dix. Llévalo ahí. Que vol jugar ahí sobre Bustillo. I ahí està Bustillo canviant el xoc. Ahí sa banda esquerra per a Janda. Però li l'ha llevat Rodri Gamón. Quin bon partit està fent Rodri Gamón, El lateral del Mestalla. També sense problemes. Ja dic, en defensa i sumant-se també a l'atac. Antara és Almeida, precisament el que busca ahí, en eixa banda dreta, Rodri Gamón, tocant-la ahí arrere. Almeida vol emportar la pilota al portuguès. Almeida que busca a Lidien. I este ja per a Iker Córdoba. Busca de primeres, el passe era de Hugo Duro, buscava Gallano, Lissit. I la pilota que la recupera l'Eldense, però que tampoc hi ha emportat perill a la porteria del València. En esta segona part.
1: Molt bé el València, evitant que l'Eldense isca per el flanc esquerre, en ixa pressió en bloc, en ixa pressió alta que ha fet que l'Eldense tinga que buscar solucions per l'altra banda, però que per ara no pot progressar. Aixina que molt bona notícia, ja sabeu el que diguem. Ho hem dit al principi del partit, també durant la setmana l'informatiu, i ho diguem ara en un 3-0, que al final el resultat no és tan important, sí, les sensacions i sobretot els mecanismes de joc, si l'equip, si el cos tècnic demana a l'equip i sa pressió alta, doncs que l'equip faça i sa pressió alta. Si demana altra cosa, que l'equip faça i sa cosa, i atenció ara a la pèrdua.
0: Ojo, esa pérdida ahora que recupera el Dense, se la emporta Julen Janda. Janda que busca la pasada ahí per Amarillo, el balón. Dislari una otra vuelta, defensa ante el Valencia, está Gallá. Aparece también Dien, ahí está Dien, se emporta el balón. Ali Dien, buen trabajo defensivo también del midcampista de Mali, que busca la pasada larga per a Rioja. Que ir rápido la contra, bueno, el Sevilla, se volan a perdín. Trata Narsen Rioja, no ha podido. Al final no ha podido Narsen. Però bueno, hem vist també el treball també defensiu de Dien Vicent.
1: Pues sí, el treball defensiu de Dien, que la veritat que està siguent molt bo, sobretot també en la pilota, perquè a lo millor sol ser habitual que jugadors que tenen tanta presència física i que venen a lo millor de lligues menys conegudes i sobretot allí de l'Àfrica, pues que a lo millor no tinguen tant de domini de valor. No dic que els jugadors africans, sinó els jugadors que venen d'aixes lligues, independentment d'on siguen, però a Liu Dieng, que està mostrant també que té un domini apte de pilota, algo molt important, sobretot que lleva aixes inquietuds, que a lo millor podrien tindre algunes persones de... a Liu Dieng, que és un portent físic, però veurem com es tracta el baló en els peus, però... la realitat és que ho està fent molt bé, una primera prova aprovadíssima dels fitxatges d'aquest estiu, tant de Justin de Haas com de Aliu Dieng, de Rinsuke Sato i també, anem a ficar-lo en el sac a Guido Rodríguez, i mentrestant, així està, jugadors del primer equip que estan recuperant i animant avui els seus companys i també agafant aquestes nocions, però ara veurem com defenem la segona falta.
0: Pues ahí va la falta que va a botarle el Dense. Anem a veure ixa falta. El llançament directe se'n va alt, segur Bustillo. El que li ha pegat en llançament directe. I el baló que se n'ha anat per dalt de la porteria de Vicent Abril. Este ja tram final d'este partit. Minut 85. 3-0. Tres gols que ha marcat el València en la primera part. Tarallà juga ahí. Gallà. Allà buscant el passe per a Pepelu. I Pepelu ahí ajudant-se en César Tàrrega. Central d'Aldaya. Encurtet una altra volta. Per al de Dènia. Per a Pepelu. Pepelu, Iker Córdoba. Córdoba. Ahí Javi Guerra que endarrí la seva posició. Per a rebre la pilota. Per a oferir-se. El de Xilet. Que torna a deixar-li ahí. Per a que siga Pepelu, que jugue sobre Iker Córdoba. Córdoba, Almeida, tocant-la. Ahí Javi Guerra se'n vol anar, ahí trencant línies. Javi Guerra busca el pas a la dreta per a Rodrigo Amón. Amón, la pilota una altra volta per a Guerra. Javi Guerra, Rioja, la toca ahí per a Dien. Ahí està el migcampista de Mali. Buscant el pas de nou per a Javi Guerra. Que busca ahí a Pepelu. Ara ja per a Iker Córdoba, que també se suma a l'atac. El central i canterà del València. Tocant-la ahí Pepelu. Ara per a Dien. Dien Tàrrega. De nou obrint a la dreta. Rodrigo Amón. Ha vist molt bé a Rioja. A veure Rioja. Que vol arribar en eixa banda. La col·loca per a Dien. No ha pogut ahí controlar Dien. Que també s'havia sumat a l'atac. Però tornem a recuperar el baló. És el València el que té la pilota. De nou Pepelu. Gallà de primer. És la centrada. I la defensa del Eldense. Que trau i sa pilota. Que la llunya de la seva àrea. En esta bona jugada d'atac del València. No ha pogut culminar, però bueno. El València ahí en presència ofensiva.
1: Pues, Robi, una de les coses que més m'està agradant de Aliu Dieng és que no fa lo que no pot. I és que, a lo millor no soy el jugador més vistos de tots, però al final un bon jugador...
0: Oh, no, ara Javi Guerra! El pal, no! No ha pogut marcar Javi Guerra. Quin passe li havien filtrat. Sensacional per a Javi Guerra. I el baló que se n'ha llepant el pal dret de la porteria per poquet. No ha marcat Javi Guerra. La jugada sensacional per al del Gilet, que ja ha dit que el baló llepant el pal dret de la porteria del Dense.
1: Una acció boníssima de l'equip, combinant, trobant espais, que jo crec que és una acció que ja hem vist i podem veure perfectament en quan comença la lliga, entre Rioja i Javi Guerra entrant per segona línia, i el que deia abans d'esta ocasió de gol, que podia haver sigut el gol número 4, pues que a Liu Dieng jo crec que és conscient de lo que pot donar i lo que no, i està molt bé, és de molt bon jugador, el fet de que en el seu debut no vulga impressionar de més i faça el que se li mana.
0: Bueno, pues ahí está precisamente a Liu Dieng, ara li ha fet una falta el jugador de Mali a Bustillo, però això ja estem entrant en aquest tram final d'este partit, minut 88.

0: pues el porter, que también se merita per aguantar hasta el últim segon. Ha fet una bona intervenció en el minut 89 i pareix, Robi, que el marcador no se va moure i el València que va tancar la seva primera prova de pretemporada en un 3-0 en casa.
1: Pues a punt d'arribar al minut 90, ja dic, algun minut més d'afegit, dirà l'àrbitre que li queda a este encontre, que ha guanyat, pues, còmodament el València en aquests tres gols que ha marcat en la primera part, en aquest bon debut dels fitxatges de Sato, de Dejas en la primera part, ara Edien en esta segona, ara el passe i de Gaya que volia col·locar, entrava una altra volta Javi Guerra, però de nou el porter Juanpa, que s'ha fet amb la pilota. Això ja està vist per a sentència. I ahí està, minut 90. Exactes, no afegís res l'àrbitre. I el València, que ha aconseguit esta victòria 3-0 davant l'Eldense en este primer partit oficial d'esta pretemporada, en un partit que ha guanyat de manera solvent, còmoda en aquests tres gols que ha marcat en la primera part, el golaç de Sato en el seu debut, Jesús Vázquez i Dani Raba fent el 3-0. En una segona part on ja dic que el València pues s'ha mostrat també superior, l'Eldense pues ordena, però evidentment pues també és important no encaixar gols en este primer partit de la pretemporada i la victòria pues solvente de l'equip ja davant un rival de més entitat com és l'Eldense. Ara ja ens espera el pròxim dissabte, així en l'Antonio Puigades, el Castelló, altre rival important, l'equip de Pablo Hernández, que està lluitant esta temporada per pujar a primera divisió i que va caure en les semifinals. Però bueno, pues fiquem ja el punt final a lo que ha segut este primer partit de la pretemporada del València. Bones sensacions, bona imatge i sobretot dels debutants, dels fitxatges de deixar serio en defensa. Què dir de Dient també en esta segona part, ahí en el mig del camp, acompanyant a Pepe Lu i sobretot Sato, el japonès, que ha sigut pues la sensació, que ha marcat pues un golaç i que ha deixat, com diem, a l'equip en bones sensacions. Ho deixem així, el pròxim dissabte, el partit entre el València i el Castelló. Això ha sigut tot. Molt bona nit!
2: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia.
3: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
2: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
4: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del

0: van a escuchar una reemisión del informatiu. Así comienza l'informatiu del València.
1: Y así estem, el informatiu del València, l'informatiu de VCF Media Radio de este dimecres 22 de juliol, on el València afrontarà esta vesprada a partir de les 8 el primer partit oficial de la seua pretemporada davant l'Eldense. Recordem que va jugar un partit d'entrenament el passat dissabte a l'estatge d'Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center davant el Petro de Luanda, però avui és un partit a porta oberta, així, en l'Antonio Puigades, que se podrà veure, que també podreu seguir en directe per la app, per la web i pel canal de YouTube del València, i que va ser pues, un partit ja més exigent per a l'equip de Carlos Corberán, perquè se va enfrontar pues, a un rival com és l'Eldense, que ha tornat a pujar a segona divisió esta temporada passada. Va fer una molt bona temporada l'equip de Claudio Barragán, i avui serà el rival del València. Un partit bueno, pues, per anar rodant-se l'equip, els jugadors, per a continuar agarrant ritme de competició, minuts en aquest objectiu que tenen pues, tots els partits de la pretemporada que va tindre el València per arribar en les millors condicions possibles, el millor possible, a aquest inici de temporada que tan exigent va tindre el València quan comence la Lliga el pròxim 22 d'agost a l'estadi de Mestalla davant el Celta de Vigo. El partit d'esta vesprada que també va tindre el gran al·licient de veure els quatre nous fitxatges del València. Al central, Justin De Haas, al migcampista de Mali, a l'UDN, a Guido Rodríguez, encara que ja el coneguem ben bé de la passada temporada, però també és altre dels fitxatges del València, i també a Sato, al japonès Sato, que no va poder jugar en Olot, per allò de les càrregues de treball físiques, i que avui, ja dic, pues, serà altre dels grans al·licients que va presentar aquest partit del València davant l'Eldense, per cert. Parlant de Sato, a Sato el van a poder veure avui al seu país, al Japó, perquè una de les cadenes de televisions, Unext, va a retransmetre el partit en directe d'avui del València davant l'Eldense. I per tant, Sato, que ha despertat pues, molt d'interès al seu país, al Japó, el podran veure en el seu debut amb el València. El partit d'avui davant l'Eldense, el partit del Castelló i el trofeu taronja davant el Newcastle també se podrà veure al Japó. I com vos dic, també el podreu veure així en directe per la app, per la web del València i el canal de YouTube. Ahí estarà Servidor i Vicent Burguete per a contar-vos el partit d'esta vesprada. Bueno, pues ara anem a parlar de tot això, de moltes més coses, i com sempre, pues també vos contarem l'actualitat de l'acadèmia, avui centrada en el debut del juvenil en el torneig Cotif de l'Alcúdia. A les 8 i mitja s'enfrontarà a l'Elx l'equip d'Euge Rivera. De tot això i moltes més coses en este informatiu del València. Don Vicent Burguete, què tal?
2: Bon dia o bona vesprada, millor dit, encara que este, en este sol ja no saps si vius pel matí, per la vesprada, a qualsevol hora fa un calor infernal. Esperem que esta vesprada a les 8 ens facin pues, dur millor aquest calor.
1: Bueno, avui, com podeu veure, els que estigueu seguint-nos per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, estrenem nova imatge, nou disseny en este estudi José Manuel Reina que tenim de la ciutat esportiva de Paterna. Així podeu veure de fons el nou Mestalla, la nova casa de tots els valencianistes, que, bueno, que serà una realitat la pròxima temporada. Allí pues, el València disputarà els seus partits i allí, en aquesta temporada 27-28, pues, serà la nova casa de tots els valencianistes. I ja dic, este estudi, José Manuel Reina, pues, té aquest disseny del nou Mestalla, Vicent, eh? T'agrada?
2: La veritat que, vamos, és espectacular. Ahí darrere teu es veu Mestalla Ester, darrere meu es veu el logo del nou Mestalla i l'escut del València Club de Futbol. I, vamos, així no dona gust, perquè jo he entrat així i és tot nou. I
1: la que serà la nostra casa.
2: De renovació, la que serà la nostra casa, la que ha sigut... Esto es la nuestra casa, darrere teua y darrere meua, pues la que será la nuestra casa.
1: Sí, pues el nou Mestalla, que ya bien va a ser una realidad y después también vos contaremos una noticia de la actual Mestalla, de la deu de Mestalla. Creo que es una muy buena noticia a la espera de tindre totes les dades de manera oficial, pero 40.000, los 40.000 abonats que té el València... pues pràcticament han renovat el seu passe, un 99,5%, tots han renovat el seu passe per a dir ixe adeu a Mestalla, com se mereix, Vicent.
2: Pues mira, podria vindre així i dir-te, uau, menuda dada, podria fer-me sorprès, però és que la realitat és que no me sorprèn en absolut, és lo que esperava, perquè l'afició del València sempre respon, sempre està ahí, i més en l'últim any a Mestalla sabia que anaven a estar a l'altura i ojalà l'equip se pugui tornar en el camp.
1: Vicent, preparat per al partit d'esta vesprada davant l'Eldense?
2: Home, preparadíssim, faltaria més. Han fet la posta a punt dels jugadors en entrenaments, també el cos tècnic en les seus metodologies i ara tenim que estar nosaltres a l'altura.
1: Bueno, pues, esta vesprada des de les 8, ahí estarem en directe per la app, per la web, pel canal de YouTube del València per oferir-vos ixe partit que ja diem. També se podrà veure al Japó, perquè una de les televisions, un ex, va oferir el partit allà al Sato Expectació per, bueno, la presència de Sato, del nostre jugador.
2: I un ex, que per a qui no ho sàpiga, és una plataforma de streaming que allà en el Japó ha batut rècords impressionants i, de fet, se va fer molt famosa a nivell mundial perquè és una plataforma que, siguent local, li va fer competència a Netflix, va superar a Amazon Prime, és a dir, que és una plataforma gegant, la del Japó, que donarà els amistosos del València Club de Futbol en Ryunosuke Sato, que ojalà puguem veure-lo esta vesprada. Recordem, de l'any 2006, que tinc la sensació de que, a lo millor, és normal, alguns així en València perguen la dimensió de lo jove, que és encara Ryunosuke Sato, perquè, clar, és un jugador que allà en el Japó ja van veure que era un ídol de masses, aposta a una plataforma de streaming i televisió japonesa, va fer els amistosos del València, òbviament, per aquest al·licient que és veure a Sato així en Europa, i, però recordem que no té ni 25 anys ni 27, que té encara 19 anys del mes d'octubre, del mes de la Comunitat Valenciana, així que Ryunosuke Sato, que ojalà esta vesprada puga debutar en Corberano.
1: Bueno, pues anem poc a poc, ja dic que ixe partit a partir de les 8, en quant a lo purament esportiu, bueno, lo que venim contant, Dimitri Fulquet tampoc podrà jugar ixe partit, està entrenant-se al marge del grup, ja en compte que està en el tram final de la seua recuperació, els lesionats de llarga durada tampoc, pues, bueno, continuen les seues recuperacions, Copete, Diego López, anem a veure el míster, què és el que fa en el dia de avui, si alinea pues, dos equips diferents per a cada part del partit, si també alguns dels jugadors, com diem, com va ser Sato en l'estatge de Olot, que allí no va poder pues, jugar per aquestes càrregues de treball, perquè bueno, en aquests primers dies d'entrenament pues, se miren molt les càrregues de treball, les càrregues físiques dels de jugadors, però bueno, pues, veurem què és el que planteja el míster Carlos Corberán, Vicent, davant un rival que ja va ser més exigent l'Eldense.
2: Sí, l'Eldense, que és nou rival de segona divisió, recordem que va fer aquest ascens molt meritori, l'equip de Borja Calvo i Àlex Serradell, ex del València Club de Futbol. Ahir tinguérem així a Borja Calvo com a protagonista i explicava que té moltes ganes de tornar a Paterna. Recordem que per molt que siga front al primer equip, pues ell torna a l'Antonio Puigades, on va fer gols importants també en el filial, i un Eldense que a més se comença a reforçar i bé. Per exemple, ara han fet una incorporació que ve des del Bayern de Múnich. Veurem si esta vesprada veurem el nou fitxatge del club d'Alacant, d'Elda, millor dit, a veure si algú se va a enfadar. Però sí, al final jo crec que és prou positiu jugar contra rivals que no siguen de la mateixa lliga que tu, però sí que siguen de la segona divisió espanyola, perquè pot ser d'Europa una de les millors lligues.
1: És setmana de dos partits, la que té el València, avui davant l'Eldense, i el dissabte, també a l'Antonio Puigades, davant el Castelló, en rival de més exigència. Recordem que el partit davant el Petro de Luanda del passat dissabte en l'estaix de Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, va ser un partit d'entrenament a porta tancada. Diguem que avui és el primer partit oficial de la pretemporada del València, portes obertes, en aficionats del València, televisat per la web i pel canal de YouTube del nostre club, i, bueno, pues ja dic que és un partit, bueno, estos partits de la pretemporada, per allò d'anar rodant-se, agarrant minuts, tindre ritme de competició, assimilar tot el que vol tàcticament el míster.
2: Sí, jo ho vaig a dir antes de començar la pretemporada en quant a partits, per a que ningú després me puga dir oportunista, encara que el València, per exemple, imagineu que guanyarà 3-0 o 5-0 a l'Eldense, que ojalà, però encara que avui guanyara, l'important, recordem, no sé el resultat, i la victòria és important, pues que els primers jugadors tinguen... Vols dir alguna cosa, Robi?
1: No, vull dir que les pretemporades no és per a extraure conclusions definitives. Evidentment, els partits de pretemporada és per a, bueno, pues per a treballar, per a assimilar tot el que vol pues l'entrenador, per arribar el millor possible a l'inici de la lliga, se guanye o se perga. Sobretot els últims partits ja n'hi ha que anar pues, tenint ja aquestes bones sensacions, però això encara acaba de comentar. Este és el primer partit oficial, perquè el del Petro Luanda va ser pues, un partit d'entrenament. Però estos primers partits és allò de, bueno, assimilar tot el que vol el míster, agarrar ritme de competició, perquè lo important no s'oblidem. És quan comença la Lliga, 22 d'agost, Mestalla-Celta de Vigo.
2: Mira, Robi, tu que has sigut un runner de tota la vida, i segur que hi ha molt de persona, així en València, en una ciutat quasi del running, en el marató, que sap d'aquestes coses, una pretemporada és com si tu vols fer una marató de 42 quilòmetres i en els entrenaments pues, fas unes marques de por i aplega la marató, i en el quilòmetre 20 pues, t'entra un calambre. Pues, és molt millor anar rodat i fer aquesta marató, és a dir, que el que importa és la marató, però òbviament a la preparació ja que donar-li aquesta importància, que no és la de resultats, sinó la de trobar-te bé, que els nous fitxatges se vagin adaptant, perquè no és el mateix en entrenaments que quan pues, dejas Dieng, Sato, Guido, que ja coneix a la plantilla, però també és una incorporació, pues, que sàpien com juguen els seus companys, quin moviment fan, com se poden associar per a dur-lo a terme. Primer, en el Trofeu Taronja, en l'última edició en Mestalla, frontal Newcastle, i després, important ja, en ese pistoletazo de Isida, en la jornada 1, entre cometes, frontal Celta.
1: En esa exigència que va tindre el partit d'avui davant l'Eldense, perquè ja dic, és un equip, el de Claudio Barragán, que ha pujat en només una temporada, que no és fàcil, a segona divisió, i bueno, pues fent bons números, té molt bon equip i bueno, ja hi ha estat, jo crec que tot el bon treball de l'Eldense i del seu entrenador, Claudio Barragán. Ho hem comentat en la portada d'este informatiu, per damunt del que estem comentant, que és important, no? L'alicient avui de veure també pues en directe el que puga estar així en l'Antonio Puigades, i el que no, ja sap, se connecte a l'app i a la web o al canal de YouTube del València i podrà veure el debut dels quatre fitxatges. les quatre noves incorporacions que ha fet el València, el central neerlandès Justin de Haas, el migcampista de Mali Aliou Dien, Guido Rodríguez, encara que ja el coneguem i ben bé de la passada temporada, i com dit, el japonès Sato. Estos tres sí que van jugar, l'altre dia sí que van tindre minuts en aquest partit, pues, ja dic, d'entrenament davant el Petro Luanda. Sato no, però bueno, és altre dels alicients de veure com van, van incorporant-se a l'equip, que ja ho hem dit, que s'han adaptat molt bé, que s'han acoplat molt bé, però bueno, sempre per a l'aficionat, per a l'espectador, deixa l'alicient, veure's nous.
2: Estava veient en imatges que ahir estem en Aliou Dien i jo que he jugat de migcampista tota la vida no m'agradaria gens emparellar-me en Aliou Dien perquè el seu físic és realment envejós. Tant el tren superior com el tren inferior és algo de locos. Així que jo tinc moltíssimes ganes de veure els fitxatges, sobretot perquè saps què passa, Robi? Quan venen el millor d'aquest equip de la Lliga Espanyola o ja tenen el seu passat així o el que siga, pues que l'afició ja saben com són, ja saben més o menys què se pot esperar d'ells, però quan venen d'unes lligues que pues no són l'espanyola i, per tant, no estem tan acostumats a veure-los, pues clar, la expectativa en quant a incertidumbre és el doble, en el bon sentit. Me referís que perquè, com hem vist, pues, ja estem comentant que s'han adaptat de categoria. Hem escoltat molt bé parlar sobre Justin de Haas en la seva última temporada en Portugal, en Famalicão. Jo també, pues, sí que és de veres que algun partit vaig poder veure-lo i la veritat que tinc moltes ganes de veure el central neerlandès així en el València i també pues, a Sato i Dien, que com van comentar també els seus propis companys esta setmana, pues, Sato va impressionar en els entrenaments, així que veurem, però insistisc que Sato és jove, ho dic més que res per aquest marge de millora que pot tindre no, i qualsevol sol.
1: Són bones les sensacions que estan deixant els fitxatges del València, els nous, Justin de Haas, Dien i també el japonès Sato, que, bueno, que ve pues, d'una lliga ben diferent i bueno, per allò podria ser que fora el que més dificultat podria tindre per adaptar-se. I ja diem, s'ha adaptat molt bé. El míster, el cos tècnic, estan molt contents en el rendiment de tots els jugadors, també, per supost, dels fitxatges i de les sensacions que estan deixant, no? Bueno, pues, Justin de Haas, el central neerlandès, zurdo, bueno, en bona planta, ben posicionat sempre. Què dir del migcampista de Mali, Dien, aquesta força física que té i que també mostra en el terreny de xoc, i després l'habilitat de Sato, és ràpid, és, té desequilibri. Bueno, són detalls que estem, pues, que vam veure en els entrenaments la passada setmana en les instal·lacions del Royal Albert Training Center i que avui podrem veure en directe, esperem, en aquest partit davant l'Eldense.
2: Sí, i a banda, també que la gent tinga clar que, clar, a vegades se pot pensar que un jugador que ve d'Àsia pues, ve d'una lliga menor i més, però que la gent tinga molt clar que el xapó d'ara no és el xapó dels, jo què sé, dels anys 90. El futbol japonès i l'asiàtic en si està completament en auge, estan augmentant molt els mecanismes, la metodologia i, sobretot, són cada vegada jugadors més interessants. Recordem que la pròpia selecció de Ryunosuke Sato, el xapó sub-23, es va veure les cares en Espanya, en els quarts de final, i malgrat el resultat, el 0-3, va, en quant a xoc, va ser també complicat en el propi Mundial 2022 a Espanya. El xapó s'ho va ficar super, super complicat, i també l'equip de Sato, el que jo deia sub-23, que ha sigut el campió de les últimes dues Copes Àsia. Així que tinc, i crec que és una sessió compartida en l'afició, ganes de veure a Sato, a veure com s'apanya. També hi ha japonesos que han rendit prou bé així en la Lliga, en Espanya. És un futbol, l'espanyol, al que l'asiàtic es pot fer a lo millor pues molt més en quant a tècnica, en quant a qualitat, és més, menys físic que la Premier League, per exemple. Així que això, Robi, Sato, Dien i De Haas evidencien ja a Guido Rodríguez, anem a tindre l'oportunitat de veure-los.
1: Per cert, parlant de Sato, després escoltarem al periodista japonès Ichiro Ozawa, bueno, que coneix molt bé a Sato, de fet va estar en la presentació així a l'estadi de Mestalla, per a que, bueno, ha estat parlant amb el nostre company Víctor Barea sobre, bueno, com és futbolísticament, no, Sato, perquè fins ara nosaltres tot el que ens arriba és bo, és positiu, ja l'hem vist, però Ichiro Ozawa, pues, l'ha vist in situ i, bueno, i ens ha parlat molt bé, no, del que pot oferir-nos Sato en la València.
2: Pues sí, a veure què ens pot oferir Rinosuke Sato. Insistís que a lo millor és algo personal. A mi no m'agrada fer grans expectatives hasta que no se veja, no per res, sinó perquè jo crec que un futbolista parla en el camp. Insistís que també a lo millor soc molt pesat, ets jove, vull dir, per si pot passar, que a lo millor té un primer partit que per lo que puga passar pues, fa una mala acció o que siga. Bueno, pues paciència, que lo que conta és durant la temporada. I pues estos partits són per agafar confiança, agafar minuts, també veure a jugadors que a lo millor de primeres pues poden no contar tant i poden convèncer al cos tècnic, que a vegades també passa, i també, no ho he mencionat, als jugadors de l'acadèmia, que també hi haurà opció sí. De veure-los esta vesprada, i crec que també és un al·licient molt bonico per a l'afició, així en el Antonio Butxades, en casa ajuden, lo que esperem que ajude en una acadèmia del València Club de Futbol que ja van veure en els últims anys que està batint rècords. Este últim any va batir el rècord d'internacionals, 30 internacionals en tota l'acadèmia del València Club de Futbol. És un fum, és un rècord històric. Comentàvem esta setmana també que ha eixit d'ací, de Paterna, el golejador d'Espanya en aquesta segona estrella. Aixina que, pues, veurem, i també estem posicionats en els millors cadres del món.
1: Bueno, pues, tot això és el que ens va deparar el partit d'esta vesprada sin Antonio Puigades a partir de les 8 davant l'Eldense. Com hem comentat, l'Eldense, un rival de segona divisió, que en les seues files pues, té a un ex del Mestalla. Vam parlar amb ell ahir. És Borja Calvo, va estar així pues, dos temporades en el Mestalla. Va ser un partit molt especial per a ell. En l'Eldense també està Àlex Serra, Àlex Serradell, que avui no podrà jugar perquè està lesionat, però ahir Borja Calvo ens deia que tornar així a l'Antonio Puigà de la ciutat esportiva de Paterna, per a ell va ser molt especial.
3: Sí, muy especial porque tengo muy buenos recuerdos de mi etapa allí y bueno, también me quedo con mucha gente con la que compartí momentos muy bonitos y con muchas ganas de volver a la que fue mi casa. Sí, sí, totalmente. Creo que, bueno, tanto compañeros de vestuario como muchísima gente que trabaja en la ciudad deportiva día a día y hace posible que el Valencia sea lo que es hoy en día, pues tengo toda esa gente aún con mucho cariño. Sí, sí, sí. Bueno, Viti le guardo un cariño muy especial, al Chato Arroyo también. Y bueno, muchos compañeros que sé que están en dinámica de primer equipo, como Rubi Lanzo, David Otorbi, que bueno, también compartí muchos momentos con ellos. Sí, sí, ya he hablado con ellos y bueno, estamos en contacto para eso, para disfrutar de un día muy bonito mañana.
1: Borja Calvo, que avui retrobarà com dia ahir pues, amb els seus companys, con Rubén Iranzo, David Otorbi, que estan també pues, en dinàmica de primer equip, pues, ajudant en la pretemporada. Ja van jugar a Olot i avui també pues, tornaran a jugar. Un Eldense que, com dit, ha tornat a pujar esta temporada, a segona edició. Van fer una molt bona temporada, els de Claudio Barragán, 100 líders del seu grup en primera Federació Vicent, i ja han jugat un partit en esta pretemporada, no?
2: Sí, jugarem front al Millwall, el tercer de la Championship anglès. Es va quedar a les portes de pujar a la Premier League, el conjunt anglès. 1-2 va perdre el conjunt d'Elda. de Claudio Barragán, que es por Alescar este any en el Castelló, el pròxim rival del València el diumenge en segona divisió. Però bueno, 1-2 quedaren. Al final són partits pues, que, com hem dit, el resultat és lo de menos, entre comentes, a no ser que siga molta voluntat, que si no és obvio que algun problema hi ha. Però, bueno, a mi també m'agrada veure com rivals de segona divisió o rivals als que s'enfrenta el València pues, també es medeixen front a rivals internacionals, perquè és una bona mar de una bona vara de mesura.
1: Bueno, pues ixe València eldense esta vesprada així en l'Antonio Puigcerdà, en la ciutat esportiva de Paterna, que va estar ple, ja ho comentàrem pues, la setmana passada, quan van eixir, pues, se van ficar a disposició dels socis VCF. Les entrades se van esgotar en qüestió de hores i, bueno, el Puigcerdà és que va estar ple. Vora 1.000 aficionats, els que caben en la tribuna de l'Antonio Puigcerdà, estaran avui per a veure el partit, igual que estaran el dissabte davant el Castelló, perquè ahir ja ho contaren també, se van esgotar en qüestió d'hores totes les entrades i, bueno, pues ahí estaran. Això també diu Vicent, les ganes que tenen els aficionats del València de veure l'equip.
2: Home, Robi, a mi sincerament se me fa quasi impossible pensar que la combinació estiu, temps lliure, Antonio Puigcerdà i València isca mal. I com s'està demostrant, ahí està el sold out, que ja ho hem vist quasi en els abonaments, en aquesta renovació quasi total de l'afició valencianista, i ara la primera prova de l'equip en Antonio Puigcerdà, pues, sold out, es venen totes les entrades. I front a un eldense que, per cert, per si algú ho ignora, va tindre una temporada curiosa, perquè en la jornada 27, per exemple, eren quarts i a priori no eren candidats al títol a aquestes altures. Hi havia altres equips que ja li treien avantatge. Va acumular 7 victòries consecutives i després un bon fer li va fer a Puigcerdà segona divisió.
1: Ara que estàs comentant lo d'eldense, nosaltres contra l'Eldense ja jugarem en competició oficial, en Copa del Rei, en la temporada 2025, en el Pepí Comat, que guanyarem. 0-2, la primera victòria, el míster de Carlos Corberán, només va arribar al València, en ixe partit que tenia de Copa davant l'Eldense, guanyarem ahí 0-2, en gols de Diego López i de Sergi Ganós, crec que van marcar en aquell partit. I avui pues, serà rival en esta pretemporada.
2: Sí, a banda, van ser gols de Diego López i Sergi Ganós i se van assistir a ells mateixos, també. Sergi Ganós per a Diego López i Diego López per a Sergi Ganós. En aquest partit, recordem, feia fresqueta, imagina, Robi, perquè era un 7 de gener, dia de Reisos, quasi. Aixina que, vamos, el València...
1: Bueno, pues, crec que no se deixem res en la prèvia del partit, esta vesprada, a les 8, ahí estarem en directe, una volta més, ho tornem a repetir, podreu veure el partit per la A, per la web i pel canal de YouTube del València. I ho hem comentat, però en l'apertura d'este informatiu, avui que estem d'estrena, el que va ser pues, el nou Mestalla, en este nou disseny que tenim pues, d'estudi en el dia d'avui, però crec que també, perquè va ser molt especial la deu esta temporada al vell Mestalla, el que hem comentat i anem a tornar a repetir, que vora no, els 40.000 abonats del València d'esta temporada han renovat el seu passe, un 99,5%, tots han renovat el seu abonament perquè volen dir adeu a Mestalla com cal en esta temporada tan especial. Crec que això té molt de mèrit i parla pues, de lo que és la fidelitat, el compromís de l'afició del València en lo que serà, pues, ixe adeu tan especial en guanya Mestalla.
2: Home, Robi, és que qui se va voler perdre l'última temporada en Mestalla, en la que ha sigut la nostra casa, que, per cert, parlant i ja deixem, tanquem el nou disseny d'ací de l'estudi de ràdio, em pareix curiós que en el teu fons està Mestalla Etern representant la que ha sigut la nostra casa i darrere meua que soc Chelsea 2003, soc del segle XXI, está, el nom està ja simbolitzant ahí, des de l'estudi de ràdio Manolo Reina, pues esa simbologia de que Mestalla és etern, i també pues se ve les noves generacions en el nom Mestalla, i esos xiquets que se criaran en el nom Mestalla, però clar, a mi me pareix, me impacta que hi ha gent que no va saber lo que era Mestalla.
1: Bueno, pues ja ho contarem. Però també nosaltres, des d'ací, des de UFF Media Ràdio, anem a despedir con cal a l'estai de Mestalla i ho contarem. Tindrem, jo crec que, una programació molt especial. Però bueno, tot el seu temps. Pausa i continuem així l'informatiu del València este dimecres 22 de juliol.
0: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dimecres 22 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club de Futbol, Club Deportivo Eldense. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: Bienvenidos a Mestalla. Legado, un icono, la historia de un escudo, el templo de una leyenda, murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho, suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. VCF Media Radio, la radio del sentiment.
1: Com vos diem, un dels alicients que tindrà el partit d'esta desprada, ixe València Eldense, es veure els fitxatges, i a Sato, el jugador japonès, que està deixant bones sensacions. El nostre company Víctor Barea ha parlat amb el periodista japonès Ichiro Ozawa, que coneix molt bé a Sato, va estar de fet en la presentació a l'estadi de Mestalla, i bueno, ens conta i ens dona més detalls de Sato, del que serà i és nou jugador del València.
5: Y hoy queríamos charlar con un compañero periodista japonés que estuvo precisamente en el Camp de Mestalla en la presentación de Ryu Sato, y él es Ichiro Ozawa, compañero de Yunest en Japón. Hola Ichiro, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas. Muy bien, gracias. Encantado conoceros y gracias por invitarme.
5: El placer es nuestro, que aceptes nuestra invitación para conocer un poquito más a Sato, que yo casi que me iría, Ichiro, al principio, ¿no? Cuando tenemos esa primera información de que el club está trabajando en su incorporación, que Sato va a llegar al Valencia, y un poco lo que se genera allí en Japón y en el Fútbol Club Tokio cuando se sabe que Sato va a hacer las maletas y que va a emprender una nueva aventura, en este caso al Valencia. ¿Qué repercusión tuvo la salida de Sato allí en Japón?
6: Bueno, realmente para nosotros, para el fútbol japonés, ha sido una sorpresa grande, agradable, porque teníamos mucha esperanza, expectativa con Ryu Sato, porque ya debutó en 16 años en FC Tokio y también debutó con la selección absoluta con solo 18 años. Después de Takekubo, que debutó también en 18 años, ningún jugador japonés que menor de edad de 20 años no debutaba con la selección absoluta. Por eso, para el fútbol japonés, Ryu Sato era y es una pérdida realmente agradable para nosotros. Entonces, al fútbol japonés le gustó mucho la noticia que salió, el Valencia interesaba en él y se podía ir a la Liga Española directamente, porque últimamente los jugadores japoneses y están viniendo a la Liga Europea, pero realmente una liga menor, ¿no? Como la Liga Holanda o la Liga de Bélgica, portuguesa. Entonces, después de Takekubo y Takashi Inui, que jugó con el Eibar y casi ningún jugador, vino directamente a la Liga Española, además la Primera División, además un club grande de la Liga. Por eso tenemos mucha expectativa y una noticia muy grande para el grupo japonés.
5: Cuando un futbolista japonés desembarca en otra liga, siempre vemos que hay un gran seguimiento por parte vuestra, por parte de sus compatriotas, en este caso a través de los medios de comunicación. Tú como periodista, y hacéis un seguimiento exhaustivo de lo que es la evolución. Aquí en España, hoy en día, sin duda alguna, la figura más representativa es Kubo, que milita en la Real Sociedad. Yo creo que hay, por parte de los japoneses, un gran interés en conocer y en saber cómo les va, ¿no? A los suyos, a los vuestros en este caso, fuera del fútbol japonés, cuando dan ese salto y tienen esa repercusión, tú lo decías, para recalar en una liga como es la española.
6: Sí, claro. Realmente, por ejemplo, por parte de la prensa japonesa me están llamando cada día, cada semana, cómo está el Valencia, cómo está el Ryu Sato. Y claro, yo ahora trabajo, colaboro con una cadena japonesa que tiene el derecho de la liga, que se llama Unext Japón. Unext Japón también tiene derecho de la Premier League. Y entonces, este año, seguramente los partidos de Valencia van a transmitir todos los partidos en japonés, ¿no? Hasta la temporada pasada solo podíamos transmitir tres partidos de cada jornada en japonés. Uno de Real Madrid, otro de Barça y último de la Real Sociedad con Takekubo. Este año los partidos de Valencia va a ser cuarto partido de la cada jornada con presencia de Ryu Sato, ¿no?
5: Sí, desde luego. ¿Cómo es Sato como futbolista? Porque hablábamos con Albert Puig, con el que fuera su entrenador, y nos decía que tenía esas características que gustaban y mucho, por ejemplo, en canteras del fútbol español. Él estuvo como director de la Masía, de la cantera del Barcelona. Decía que tenía muy buen trato con balón. Aquí lo estamos viendo en el staff de concentración que se está llevando a cabo en Girona, la pasada semana aquí en Valencia, que está dejando muy buenas sensaciones. Yo creo que es un futbolista que puede encajar bien, ¿no? Dentro de lo que es, eso sí, un periodo que va a necesitar de acoplarse y de adaptarse a una nueva cultura y un nuevo fútbol.
6: Sí, en mi opinión encajaría muy bien para el Valencia. Giusato es un jugador muy técnico y rápido, como un perfil japonés, ¿no? Todo el mundo lo opina. Y también, por ejemplo, Giusato hace un año y medio jugó como calidad de cedido en un equipo de Okayama, un equipo de provincia. Y aquel momento Giusato jugó como carrilero derecho e izquierdo del sistema de 3-4-2-1. Y allí aprendió mucho las cualidades defensivas, ¿no? Y entonces, y ahora mismo tiene también conocimiento de cómo cuándo tiene que presionar o cuándo tiene que esperar. Y entonces, este mejoría creo que se ha formado más un jugador pulido, ¿no? Entonces, ahora, como ya tenía potencia de regateador y dribbling, y además el año pasado metió muchos goles en Okayama y este año ha metido 6 goles de mitad de temporada. Uh-huh. También están mejorando mucho su calidad de gol. Y por eso, aunque solo tiene 19 años, yo diría que ya es un jugador maduro y inteligente. Entonces, yo creo que ya un jugador japonés que puede triunfar en la Liga Española y en el Valencia.
5: ¿Crees que va a sorprender, ¿no? y que va a gustar pese a su juventud?
6: Sí, y también es inteligente y se cuida mucho, se aprende mucho, se estudia mucho. Y por eso es un trabajador nato y todo el mundo se habla muy bien en la época de Japón, de FC Tokio. Y por eso, además, como su sonrisa, su carácter abierto, yo también adaptaría su adaptación a Valencia, a la liga, ¿no?
5: Sí, para él yo creo que va a ser muy importante este periodo, ¿no? El poder estar desde el primer día de la pretemporada, cuando llegó al Valencia, iniciar el trabajo durante este mes y medio antes de que arranque la competición oficial con los partidos de pretemporada que estamos teniendo durante estos días. Eso a él le va a venir muy bien para tener esa adaptación tan necesaria.
6: Sí, y eso es importante, creo. Y además, en mi opinión, Giusato debería entrar en la lista de convocatoria de la selección japonesa para este mundial. Finalmente no pudo. Eso finalmente le encajaría muy bien, ¿no? Para adaptarse a la liga, coger el ritmo con el equipo. Además, ayer Gaia habló un poco su adaptación y le están ayudando mucho los jugadores compañeros del Valencia. Entonces, ahora Giusato creo que está muy contento y creo que está adaptando muy bien con los compañeros.
5: Por lo que me decías, debería haber ido al Mundial. Yo creo que si tiene continuidad en el Valencia, aprovecha esta oportunidad, es capaz de acoplarse y dar ese salto que busca llegando a una liga tan importante como la española y a un club como el nuestro, esa continuidad en Japón le va a venir. Recordemos que es muy joven, que tiene tan solo 19 años.
6: Sí. Por eso en Japón mucha gente se hablaba antes de darse la lista al seleccionador Morias que Giusato seguramente entraría en la lista definitiva, pero finalmente no contó con Liu, el seleccionador, pero a otra parte le vendría bien, ¿no? Para aprender y tener un poco de tiempo en la temporada con el Valencia, ¿no?
5: Tú ya tienes la camiseta de Sato del Valencia. Seguro que en Japón próximamente van a haber muchas, ¿no?
6: Sí, el mismo día de la presentación, después de la presentación de Liu en Mestalla, yo fui a la tienda del Mestalla oficial y yo la compré y yo creo que ha sido el primer japonés que ha comprado la camiseta de Liu.
5: Pues desde luego esperemos que sean muchos, porque eso hablará muy bien del rendimiento de Sato en el Valencia Club de Fútbol, jovencísimo, 19 añitos, siendo conscientes todos del cambio que supone para él abandonar su país para recalar en un fútbol diferente, en una cultura diferente. No sé si tú y Chiro, que ya llevas un tiempo en España, en su momento, lógicamente, uno tiene que acostumbrarse a situaciones que son muy diferentes, ¿no? Por cultura, la occidental y la asiática. Siendo vosotros, yo creo que mucho más reservados, respetuosos, incluso prudentes, ¿no? Respecto a cómo nos somos nosotros, yo entiendo que ya nos conoces perfectamente, pero en ese sentido, Sato también tiene que hacerse a lo que es la vida, por ejemplo, aquí en España.
6: Sí, realmente para nosotros, para los japoneses, es un cambio drástico. Entonces yo he tenido también ese impacto cultural y Sato lo tendría. Pero lo que pasa es que Ryu Sato ya ha tenido muchas experiencias de jugar en otros países con la selección japonés, categoría inferior. Uh-huh. Y también en UFC Tokio, creo que Sato, por ejemplo, ha tenido como entrenador Albert Puig y se hablaba la liga del fútbol español. Y también, por ejemplo, tenía compañero como Yuto Nagatomo, que ya este mundial jugó quinto mundial, ya tenía mucha experiencia. Y uh-huh. además, y también estaba Kento Hashimoto, que recientemente hasta hace un año y medio jugó con el Eibar. Por eso Sato estaba cogiendo mucho conocimiento, información de la liga, de los clubes de fútbol japonés, fútbol español.
5: Él ya poco a poco iba informándose y ahora además en sus primeros días aquí en Valencia se está interesando y mucho por adaptarse al equipo en primer lugar, por adaptarse a la cultura, al idioma, que es también muy importante, y

0: i que ens ha contat, bueno, s'ha detallat com és, pues Sato, bueno, i diu que no entenia per què no ha anat a este mundial en la selecció japonesa. Bueno, que és un jugador ràpid, explosiu, pues molt tècnic, però un poc semblant, salvant les distàncies, evidentment, perquè pues Sato acaba d'arribar i Take Kubo ja està en la Lliga Espanyola, en la Real Societat, però és un jugador d'ixe perfil, Vicent.
1: Pues sí, és un jugador del perfil que s'acostuma el futbol asiàtic i més quan venen a Europa. Tu deies Take Kubo. Jo també m'estava recordant fa uns anys, no sé si ho recordaràs, un jugador que va deixar prou marca en Eibar, Takashi Inui,
0: sí.
1: Que a banda jo xularia que ens va marcar algun gol, un extrem molt habilidós, però bueno, la veritat que pues, a mi sí que és de veure és que com a un poquet friki del futbol internacional també, pues estos fitxatges me criden molt l'atenció perquè també, si ixen bé, esperem que sí, pues criden a obrir més la mira a tres lligues i jo crec que és molt interessant.
0: I mira l'expectació que ha suposat pues, el fitxatge de Ryu Sato pel València, no? Va ser pues, tendència la seva presentació, la seva arribada al València, allí al Japó, i ja diec, de fet, és avui pues, que eixa cadena de televisió Unest pues, televise el partit este, el del Castelló i el trofeu taronja davant el Newcastle, per a que allí al seu país puguen veure a Sato.
1: Home, és que en l'àrea metropolitana del Gran Tòquio són 37 milions d'habitants, solament en que a la meitat, o a menys de la meitat, li s'agrada el futbol, pues imagina't el tiró que té Rinosuke Sato, que com tu dius va ser tendència en esa despedida i el fitxatge al València, i també recordem que així tinc unes dades que ja vaig mencionar quan estaves disfrutant de les vacances molt merescudes, de Joe Rovira, que sempre està ahí al peu del canyó, les torne a repetir ara, pues Rinosuke Sato, comparat en jugadors de la lliga d'allí, pues és en quant al percentil és una dada que indica compara en altres jugadors i, per exemple, en quant als toques i als passes clau i les ocasions generades, Rinosuke Sato és millor que el 98% dels jugadors, o sigui que domini absolut del japonès.
0: Bueno, pues avui veurem a Sato, veurem a Dien, veurem a Justin de Haas, a Guido Rodríguez, que el tenim molt ben vist, però continuarà agradant-lo pues veure, al igual que a la resta de jugadors del València en ixe primer partit oficial de la pretemporada davant l'Eldense a les 8 de la vesprada. Molts esteu preguntant-nos, no n'hi ha res, no n'hi ha novetats en el mercat, en l'actualitat dels fitxatges? No, de moment sense novetats, és el que podem contar. Així ja sabeu que quan toque corresponga i bueno, pues, siga pues, ja pues, pràcticament estiga tot tancat i acordat, encara que mira el que va passar en Tomàs Menier, el lateral belga, que va deixar plantat al València quan estava tot acordat i aparaulat, i, bueno, pues, en aquest cas, el València continua la búsqueda, dice lateral dret, la secretaria tècnica, Ron Gurley, bueno, pues, de moment, pues, sense novetat ni notícies al respecte, però, evidentment, se continua, pues, treballant per incorporar a aquest jugador que necessita l'equip per a reforçar aquesta posició, aquest lateral dret, perquè ja diem, Fulquier ho hem comentat, encara que està ja en el tram final de la seva recuperació, sembla molt difícil que pugui arribar per l'inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost i en això està València.
1: A veure si podem trobar més pront que tard aquesta nova peça del lateral dret, urgent, perquè al final el futbol d'avui en dia ja sabem la importància que té els laterals, ho hem dit, durant el Mundial ho vam veure, a banda, si en el València tenim bons laterals de sempre, així que a veure si tornem a tindre una de les condicions que vol el cos tècnic Corberan i també la secretaria tècnica, a veure si poden dur algú i dur-nos moltes alegries. Mentrestant, Corberan prova a tres jugadors que venen de l'acadèmia. L'altre dia va estar, tu mos ho pots contar millor.
0: Va estar pues, Rubén Iranzo, pues, Aaron Mayol, Rodri Gamón, pues, tots els jugadors del Mestalla, bueno, pues, que estan ajudant-li a pretemporada.

0: Nada, pues també en ixe lateral dret els va aprovar el míster. A l'espera que arribi, pues ixe fitxatge, com avui també, pues farà en l'ajuda dels canterans del Mestalla per ixe partit davant l'Eldense. Continuem en este informatiu del València, contant-vos ara pues més coses de l'acadèmia del debut del juvenil Cotif esta vesprada en l'Alcúdia. Fitxatges també en el juvenil B, tot ho contem ara.
1: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dimecres 22 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club de Futbol, Club Deportivo Eldense. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
2: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
1: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
3: VCF Radio, la academia. As you shout your new
0: lover's name in the air. Con cada día así en el informativo, la actualidad de la academia, hoy centrada en el debut del juvenil en el torneig Cotif de l'Alcúdia, Vicent.
4: Sí, avui debuta el València Club de Futbol front a l'Elx. Ho farà en aquesta primera jornada de Cotif, un Cotif sub-20 que va començar ahir en l'altre grup, en empats a 0. Esperem que el nostre juvenil, l'equip d'Eugi Rivera, pues, aconseguisca els 3 punts avui a les 8 i mitja en l'equip pues, en el
0: davant l'Elx, no?
4: De l'Alcúdia, davant l'Elx. Un Elx que
0: equip,
4: fa unes edicions ja va donar la sorpresa en el Cotif sub-20 i el següent rival serà Mauritània el divendres a les 22:45, ja sabeu l'horari del Cotif per a la calor, i després tancarem en el Castelló. Però ara, el que ve el Elx a les 8 i mitja de la vesprada, bon horari per a qui vulgui apropar-se per ahir, que estiga a prop de l'Alcúdia. Ja sabem, ixe mític torneig, la 42 edició, i este juvenil d'Euge Rivera, que l'any passat ja va guanyar la Lliga, Divisió d'Honor, van revalidar títol. Això sí, va ser durant quasi tota la temporada entrenat per el staff que estarà en el Mestalla, d'Òscar Sánchez i Toni Navarro, com a segon entrenador. Ho van agafar Euge Rivera i Nacho Tarín, i pues, van continuar en ese bon fer fins a disputar també la Copa de Campions, que no va haver esa sort de guanyar-la ni avançar, però el juvenil, compost per jugadors de 2008, 2009 i 2010, estaran avui.
0: Demà informarem així en l'informatiu, on cada dia, de com quede esta nit en ixe debut que té el nostre juvenil davant l'Elx a les 8 i mitja, encara que el torneig ja ha començat, no? En alguns Quins resultats?
4: Sí, va començar ahir en Llevant i Marroc, que van empatar 0-0, i també la selecció brasileña, característiquíssima del Cotif, i el Sevilla, 0-0 també en el grup A. Nosaltres som el grup B, recordem, Elx, Mauritània i Castelló. I se celebra que, per cert, el Castelló serà el primer equip rival del València Club de Futbol el dissabte per la vesprada i el diumenge per la nit a Trechoc, en el juvenil.
0: Bueno, això en quant al debut del nostre juvenil en ixe torneig Cotif de l'Alcúdia. Vols afegir alguna cosa sobre el Cotif?
4: Sí, també recordem que, òbviament, el Cotif engloba més categories i el València Futbol 8 també estarà representat. Una cosa és el torneig futbol de sub-20 i també el Futbol 8 estarà representat per 4 equips de la categoria en Benjamí, Benjamins i Aleví.
0: Bueno, com us diuen, també en el juvenil B de l'acadèmia, avui hem anunciat altre fitxatge, conta-nos, Vicent.
4: Hi ha moviment en l'acadèmia i Silvio Guillén, guardameta català de Barcelona, de Vilassar de Mar, pues és nova incorporació en el juvenil B. A veure com se pot donar aquesta temporada en Lliga Nacional. Altre guardameta, ja vam veure que tenim així una molt bona pedrera de porters. Silvio Guillén, generació 2010, pareix que no, però després de l'Iniestazo, després d'ahir, hi ha gent que ha anat naixent. És que moltes vegades se mos deten el temps ahir, però 2010, ja veiem que som majors, en la veritat que pareix mentida que la gent 2010 ja siga tan major, doncs pues bona talla té Silvio Guillén.
0: Donem la benvinguda a Silvio Guillén, porter per al juvenil B en el Mestalla. També pronte tindré noves incorporacions que ja pues, contarem, perquè també s'estan treballant en fitxatges per al Mestalla, però quan toque i com, evidentment, quan estigui tot clar, ho direm, Vicent.
4: Sí, bueno, res en específic. Com qualsevol equip en pues, bueno, el València-Mestalla està pues, treballant, òbviament, com qualsevol equip el mercat. En el mes de juliol, si no treballes, mala marxa. I bueno, un València-Mestalla d'Òscar Sánchez que esta setmana, el dissabte pel matí a les 10, s'estrena en pretemporada frontal Villarreal B, el filial groguet, que ja ens vam enfrontar a ell l'any anterior, vam pues, obtindre un bon resultat i ja és un rival tradicional en la pretemporada del Mestalla.
0: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dimecres 22 de juliol. Tornarem esta vesprada a partir de les 8 per a contar-vos este primer partit oficial de la pretemporada del València. València, el Dense, ja vos heu contat, un rival més exigent per a que l'equip de Carlos Corberán vagi rodant-se per arribar al millor inici possible a aquest debut en la Lliga el 22 d'agost davant el Celta de Vigo. Així estarem esta vesprada i ja diem, per la web i pel canal de YouTube us oferirem en directe el partit.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en l'alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia deurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això, n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partint de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus diguem, de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos de forma, en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mi no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures i són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tots avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però ens hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatres están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadi evolutiu i en qualsevol activitat física unitàriament són 5 menjades al dia. 5 menjades, de manera que estigui repartit el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar, però que n'hi ha que fer-los per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants al cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, de les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruitos secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així no té que ser i així no esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, propi pues així vos esperarem.
10: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.
11: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve como este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
10: VCF Ràdio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Continuem avui la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el servici de pediatria a l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, ixe programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, d'hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
2: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fonamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fonamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepes o obesitat segurament van a ser adults obesos, i aquest problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
1: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínic de l'Hospital General en pediatria i a més la que dirigís el programa PAIDO. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy bien, estupendamente.
1: Bueno, pues vamos allá con las preguntas de los niños, niñas, padres y madres que están ansiosos por preguntarte.
3: Muy bien.
1: Vamos allá, primera pregunta.
4: ¿Por qué se insiste tanto en que hay que tomar a diario ensalada, verdura y fruta?
3: Bueno, pues porque estos alimentos tienen muchas ventajas, ya que nos aportan vitaminas y minerales que son importantes para una buena salud. A la vez que también nos aportan gran cantidad de agua que nos va no solamente a hidratar de forma adecuada, sino que van a tener un efecto saciante sobre nuestro apetito y nos van a ayudar a combatir el hambre, y aparte, como aportan poca caloría, pues nos van a evitar también a que caigamos en el sobrepeso o la obesidad.
1: Jo crec que ha quedat suficientment clar

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció, que era donar-vos consells per a que des dels integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que, no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, farem una segona part. Avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions, i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentaven, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dir d'això, l'altre dia el meu company va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahir és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que podem pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Anem a endinsar-nos en este camp en el que pugui ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer...
0: El millor de VCF Media.
5: Bueno, mi padre era un ser especial, tal cual lo veíais por fuera, era por dentro, que era en casa. El Valencia era su club, con mayúsculas, era todo para él. Él empezó en el Valencia como un simple aficionado, que venía todos los domingos a los partidos, y acabó entrando en el consejo y acabó siendo vicepresidente, y por supuesto acabó, el colofón fue ser presidente del mejor club del mundo. Y él iba por ahí, desde que era presidente no era otra persona, seguía siendo la misma persona, porque él era muy natural para todo. Entonces, el paso de ser un simple aficionado a la mayor figura representativa de un club. Y lo hacía igual de natural que lo otro, porque mi padre además se dedicó en cuerpo y alma a este club y había llegado un momento para él, había alcanzado un sueño y tenía que aprovecharlo también. Entonces, bueno, pues nosotros lo seguíamos allá donde iba, que nos íbamos de viaje a París, pues a la final pues nos íbamos con él y también hemos disfrutado muchísimo. Muchísimo, porque además fueron años muy gloriosos. Para mí el viaje en mayúsculas fue la final de Göteborg, que fue para mí muy especial, sobre todo cuando lo vimos en el campo salir otra vez con el abanico del Valencia. Fue una sensación muy, muy, muy bonita. Todos llorando, súper emocionados. Fue un viaje muy, muy bonito. La peluca a día de hoy yo creo que es un símbolo del valencianismo y representa mucho a Bonico, que era un poco como cariñosamente le llamaban a mi padre. Por eso que él a todo el mundo le llamaba Bonico y Bonica y era muy cariñoso. Y bueno, al final pues es Bonico, Bonico Jaume Ortí. Aquel partido del Barça donde justamente ese día, bueno, acababa de fallecer mi padre, que fue, lo recordamos como algo súper entrañable, fue muy duro porque eran momentos para nosotros personalmente muy dolorosos, pero yo cuando recuerdo a Rodrigo, cuando metió el gol y se puso la peluca y miró al cielo, eso fue, mira, me sigo poniendo a temblar. Fue algo súper entrañable, que de hecho tenemos muchas ganas de verlo y de agradecerle en persona. Lo tenemos ahí, no lo olvidaremos nunca. Muy bonito. Cómo lo echan en falta, ¿no? Cómo los aficionados se acuerdan de él como un símbolo, porque lo ven muy como ellos, lo ven al final un aficionado más. El mejor legado que nos ha dejado es esto, es poder hoy estar aquí hablando de mi padre y diciendo pues que era, sobre todo, ante todo, una gran persona, que es además de lo que más orgullosa estoy.
0: El millor de VCF Media.
6: Hola, soy Lena, soy de todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
7: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
8: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor 87.6, la ràdio del sentiment.
9: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en UBCF Media Ràdio.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, benvolguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer el 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets aquest sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vas tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de Llegendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la dic de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donó un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
3: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
4: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero.
5: VCF Radio. El cor de l'afició.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Cuando llegué al Valencia, estuve representando las secciones deportivas, el material que se necesitaba para, según el deporte que en ese momento iban a necesitar. La mayoría de todo era pues material de vestimenta, camisetas, pantalones y botas. Todas las temporadas, en las fiestas, cuando acababa la temporada de partidos, arbitraba yo los partidos que jugaban los empleados. Yo he sido árbitro internacional de hockey sobre patines, el más joven del mundo, 10 años, de todos los árbitros que éramos. He arbitrado un mundial y 4 europeos. Estuve encargado de las noticias de prensa, luego pasé ya al palco. Trabajaba con dos compañeros más, Paco Ribes, que actualmente continúa en el Valencia, y Daniel Egea. Los que trabajábamos en el palco, sobre todo, con chaqueta y corbata, que llevaba también la chaqueta, llevaba el escudo del Valencia. Normalmente asistíamos 2 horas antes de iniciarse el encuentro, para atender sobre todo las autoridades que venían y los directivos que venían con el equipo visitante, alcaldías de ayuntamientos, jefes de la policía, y luego las 2 veces que vino el rey, en el Mundial 82, había que aprender cosas porque, claro, como venían también con escolta y todo, pendiente de lo que necesitasen en ese momento. Y en el 92 ya fue diferente porque, claro, habíamos ya tenido la experiencia de un mundial y los escoltas que venían ya se acordaban algunos de nosotros, y eso fue interesante también, es una cosa importante. El que tenía mucha relación era con Izaguirre porque vivía al lado de donde yo vivía. Y luego, pues claro, cuando venían por aquí, pues unos más que otros, la amistad relativa.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Gemma. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.
0: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Bon bona vesprada, els parla en Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
4: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UFF Media Ràdio, d'este dijous 23 de juliol, on el València a nit, així, al Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna, va aconseguir la primera victòria d'esta pretemporada. L'equip de Carlos Corberán, que va guanyar clarament a l'Eldense en ixe marcador de 3-0, amb el golàs del japonès Sato, que va ser la gran sensació, el gol de Jesús Vázquez, també amb la participació de Sato, i de Dani Raba, que també va ser protagonista. Però ja diem, el València va ser molt superior a ir al Eldense, sobretot en la primera part, on va deixar bones sensacions l'equip de Carlos Corberán. On n'hi ha que destacar, i ja ho farem, ahir en la retransmissió del partit, servidor que va estar ahir en companyia de Vicent Burguete, pues ixe gran debut que van tindre, pues els fitxatges. Bon debut dels fitxatges, i sobretot, ja dic, el de Rino Sato, el jugador japonès, que va marcar ixe gran gol, un molt bon control i una millor definició a cama canviada, la que ens va deixar pues Sato, que ja diem, pues va ser l'autèntic protagonista, perquè va marcar ixe gran gol, va participar en el segon, com diem, de Jesús Vázquez, i ahir ja pues va mostrar pues el que pues està en contant en estos últims dies, el que havíem vist en eixos entrenaments de la pretemporada, així la Ciutat Esportiva de Paterna, pues en Olot, en les instal·lacions del Royal Albert, i ahir pues ho van veure sobre el terreny de joc, en el seu debut. El que també ens han comentat tots aquells que han vist a Sato jugar en el Japó, i és talent, qualitat, descaro i atreviment. Però també van tindre un bon debut, i ara ho comentarem tot, Justin de Haas, el central neerlandès, i el migcampista de Mali, Aliou Dien. Bueno, ho analitzem tot ara de seguida en este informatiu, on també Condia va marcar el tercer gol, Dani Raba. Dani Raba, que ahir també va ser protagonista, va ser dels millors. En la primera part, hi ha altra molt bona notícia que ens va deixar el partit d'ahir, va ser la reaparició de Mukhtar Diakabi, el central del València, que va tornar després de vora 6 mesos de recuperar-se de la seua greu lesió, que recordem va patir en gener en el partit davant el Celta de Vigo, que el va obligar a passar pel quiròfan per ixe trencament fibrilar en el seu isquio de la seua cuixa dreta. Ahir Diakabi ja va jugar mitja horeta, però crec que és una molt bona notícia, també la que ens va deixar el primer partit de la pretemporada oficial del València davant l'Eldense. I què dir dels canterans? Els canterans també van mostrar un molt bon nivell en el partit d'ahir, sobretot Rodri Gamón, jugant de lateral dret, molt bé en defensa, projectant-se en atac, ja diem. Ara ho comentem tot, perquè l'equip tornarà esta vesprada als entrenaments, així a la Ciutat Esportiva de Paterna, ja per a preparar el pròxim partit que tindrà el València. Serà el dissabte, així de nou, a l'Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna, davant el Castelló. I al igual que ahir, que per cert ha tingut una gran repercussió, la retransmissió, més de 40.000 reproduccions, pues demà, el dissabte, perdó, ja diem, podreu veure el partit per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. També comentarem en este informatiu la que va ser ahir, la visita així a València del màxim accionista del club, Peter Lim, que va estar reunit en un dinar amb el director general del València, Javier Solís, amb la directora financera, Ima Ibáñez y a Melceo de fútbol. Ron Gurley, un Peter Lim que también va a visitar Les Obres del Nou Mestalla. Va a comprobar de primera va cómo van Les Obres, que continúen pues a molt bon ritme. Y en estos moments, ja dic, tots els treballs estan centrats en l'alçament d'eixa gran coberta. Ahir Peter Lim ho va comprovar in situ. Bueno, pues de tot això i moltes més coses a parlar en este informatiu, perquè també avui protagonista va ser l'entrenador del València femení, Miquel Crespo. Anem a parlar amb el míster del València femení de com està anant pues esta pretemporada, de les 7 cares noves de jugadores que té, 7 fitxatges ha fet el València femení per a eixe retorn de nou a la Lliga F. I com cada dia pues repassarem també l'actualitat de l'acadèmia centrada pues en lo que va ser ahir el debut del juvenil en el torneig Cotix de l'Alcúdia. Va empatar l'equip d'Euge Rivera 1-1 davant l'Elx. Moltes coses que contar, don Vicent Burguete.
2: Bona vesprada, Robi. Moltes coses que contar. Molts gols vam contar ahir. Un 3-0 frontal eldense en esa primera prova de temporada, de pretemporada, en el nostre estadi, en Antonio Puchades, així en Paterna. I la veritat que un equip prou serio, prou solvent, sobretot me quede en que no van aconseguir pràcticament res en defensa, però no oblidem que és una pretemporada i més enllà de resultats, i ho dic guanyant, ojo, pues al final el que importa són les sensacions i van ser bones.
1: Important és el que diem sempre, arribar el millor possible a lo que serà l'inici de la Lliga del València el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Estos partits de pretemporada han de servir pues per agarrar ese ritme de competició, per a que jugadors vagin tenint pues minuts, protagonisme, com els que ahir i ara anem a comentar pues van tindre, assimilar tot el que vol tàcticament el míster Carlos Corbenán, però ja dic, per damunt de resultats, se guanya, se perga, important és pues bueno, quan arribi el Celta de Vigo, Mestalla, guanyar ixe primer partit.
2: Sí, al final estos partits de rodatge pues serveixen per això, per a rodar al primer partit de Lliga, que és el que importa. Abans s'està trobant, buscant, esperem que se trobe finalment ixe partit de pues pretemporada després del trofeu Taronja i antes del partit del Celta.
1: Però ja diem, ja anem a entrar en anàlisi, Vicent, encara que jo comentarem ahir en la retransmissió, per cert, més de 40.000 por reproduccions ha tingut el lo que va ser ixa retransmissió del partit que feren per la app, per la web i pel canal de YouTube del València.
2: Quan jo te diria
1: la gent ganes, la afició del València te ganes de veure el seu equip, eh?
2: Claro, quan jo te diria durant tota la setmana que les pretemporades són especials, pues em referia a això, i això és un malís, pues les audiències que se van veure per a tres mitjans.
1: Bueno, primera victòria, i ja ho comentarem, jo crec que el València va ser molt superior a l'Eldense, sobretot en la primera part. El València crec que va controlar el partit des de l'inici a la fi. Els tres gols, pues el golaç de Sato, el de Jesús Vázquez i després el de Dani Rau van ser en la primera part, que jo crec que l'equip ahir ja va deixar bones sensacions, però després tampoc va patir en la segona, mostrant pues una clara superioritat.
2: Sí, la veritat que sobretot en lo que jo me quede és que l'equip va anar de menys a més, sense estar mal en els primers compassos, però a partir del minut 20, te diria jo, va ser quan l'equip comença un poquet més a carburar, va tindre un poquet més de presència en el camp rival fins que va pegar i ser golaç de Ryunosuke Sato en el minut 23. Ahí estem veient ara en les imatges que el Dense pues, va tindre aquestes primeres oportunitats, però el València una vegada va obrir, que dèiem la retransmissió, la caixa de Pandora, pues vingueren tots seguits en la primera part.
1: Bueno, pues ahí estem veient tots aquells que estigueu seguint-nos per la app, per la web i pel canal de YouTube del València, este informatiu, lo que va ser pues esa victòria, primera victòria de la pretemporada del València. Dos equips, ja ho comentàrem ahir, que el míster Carlos Corbeán anava pues a plantejar dos equips ben diferents en la primera part i després en la segona, com aixina va ser, per allò d'anar pues dosificant les càrregues de treball, y ya pues a medida que se vaya a constant pues l'inici de la Lliga, ja anirà donant més minuts a lo que serà pues l'equip teòricament titular. Però tant lo que va ser ese primer partit d'entrenament a Oló davant el Petro Holanda com el partit d'ahir davant l'Eldense, dos equips ben diferenciats, però la idea futbolística del míster, que continua sent la mateixa en la que va acabar la passada temporada amb tants bons resultats.
2: Robi, abans de ficar-nos en el anàlisis profundo, te llanço una pregunta i també al gent que ens està escoltant des d'on siga, perquè ho debatixen entre ells. Si ho esteu veient des del treball, pues ja teniu un tema de conversa entre companys de treball en el torn. Tu eres partidari dels partits de pretemporada en dos equips en cada part? És que hi ha gent que no.
1: Bueno, jo crec que això, evidentment, és que ho saben, és el cos tècnic, i crec que ahir també n'hi ha que dosificar molt bé les càrrecs de treball, perquè ahir també van haver jugadors que no van pues, participar, i perquè, bueno, el que són els entrenaments de doble sessió, moltes càrregues físiques, també va fer molta calor, i això també pues, se nota en les cames dels futbolistes. Lo important és que vagin assimilant molt bé les càrregues de treball, i el que diem, tot el que vol el míster Carlos Corberán, pues en eixa idea futbolística, que jo crec que està molt, molt clara, en eixa 4-2-3-1, podríem dir, eixa defensa pues, de 4, en eixa doble pivot, en Javi Guerra pues, jugant per davant, jo crec que ja va demostrar la passada temporada que rendix molt bé, alliberat ahir el de Xilet, i bueno, buscant també que els laterals siguen profunds, que es tinguen arribada. Bueno, pues jo crec que l'estil està clar, Vicent.
2: Sí, però fixa't que en la primera part van veure un València pues, més de posició en la pilota, que no tenia molta pressa per avançar, sinó que intentava generar els espais que tant vam destacar en Rinosuke Sato, que venia des de la banda fins al mig per a crear aquests espais i deixar el carril lliure a Jesús Vázquez. Aixina va plegar el gol del Cantera, del segon gol, Jesús Vázquez, però en la segona part, no sé si vos n'haureu compte, segur que el Kostenik es va adonar de que a Esteldense, en el dia d'ahir almenys, se li feia pues, prou mal anant a la pressió alta, i per això en la segona part jo vaig veure un equip que tenia pues, més presència, almenys al principi, en l'àrea rival, sobretot després del gol de Sadik. El gol de Sadik en la primera part, abans justament en el descans, recordem, minut 43, pues va fer que Sadik furtara aquesta pilota per assistir a Dani Raba, i jo crec que aquesta jugada és un poquet el camí que se volia dur en la segona part.
1: Bueno, pues això és el resum, podríem dir, del que va ser aquesta primera victòria de la pretemporada del València, i anem a quedar-se en aquests no els propis, Vicent, que van ser, pues, sobretot, ja ho apuntem, l'al·licient que tenia de vore en directe, pues, que vingueren es vora 1.500 aficionats que van omplir el Antonio Puigades, i els que també ens van vore a través de l'app, la web i el canal de YouTube, que ja diem, van ser molts, pues, bueno, tenim ganes de vore els fitxatges, i bueno, els Justin de Haas dient Sato, crec que van complir i molt bé, sobretot el nom propi per damunt de tots és Rino Sato, que va marcar i se golàs, Vicent.
2: A tu què te pareix, Robi, a tu què te pareix? A veure a qui destaquem, si no, si va fer ixe gol, si no el destaquem, pues ja em diràs tu quan. La veritat que va ser espectacular com, pues, com controla, com s'orienta, mira com fica el cos en el primer control.
1: No, és un gol, és un gran gol, eh? Com
2: però a banda,
1: controla...
2: Sí, però a banda, és que sincerament...
1: I com definix, eh?
2: Sí, jo sincerament,
1: mira,
2: perquè...
1: Mira, el control, a cama canviada, pam, golàs, eh? Un golàs, de molta qualitat, perquè el control és magnífic, però com canvia de cama i com definix. Home, el pas és sensacional, el que li col·loca Dani Raba, però mira el control i el gol.
2: Quants tirs ens farien falta a nosaltres per a clavar alguna cosa? Jo crec que quasi res. La cosa és que Sato, perquè hi ha golaços que pues, a vegades... En el futbol hi ha sort, i se compone sort que hi ha llana, però jo crec que Sato ho sabia des del primer minut. Mira com la demana, jo crec que se dona compte de que el porter de l'Eldense ahí té carències, la demana i res més ahí controlar, ahí, tec, ja sap a on va la pilota, no li pega per pegar.
1: es un golazo, un gran gol el que va a marcar pues Rino Sato, y que bueno, que va a abrir pues el camino de la victoria del Valencia. Mostrant Vicent, ho havien dit, i ara pararem de Justin de Haas i d'Ali Dien, pues que tot el que havien vist en la pretemporada, así en la Ciutat Esportiva Paterna, després en ixe stage en Olot, era bo en quant als fitxatges, a les noves cares, s'havien acoplat molt bé, s'havien integrat molt bé a l'equip, i sobretot, ja dic que pues, Sato, no? Que venia pues, del Chapó, una lliga pues, diferent, no? I bueno, pues, les sensacions han sigut magnífiques d'aquest jugador.
2: Bueno, no oblidem que per molt que siga la lliga del Chapó, òbviament no hi ha tant de nivell, ni hi ha un nivell excessivament superior, però el que sí que hi ha nivell és en el futbol asiàtic, que cada vegada va millorant, i Sato era, pues, en les dades en la mà, no hi havia ningú jugador que creara com ell ocasions de gol, que resolvera les jugades tan bé en els últims metres, i jo crec que ahir se va veure perfectament, perquè a banda d'este gol és que va jugar molt bé.
1: Sí, que té qualitat, va mostrar el seu talent, té descaro i és molt atrevit, eh?
2: És el més important.
1: Va estar participatiu en atac, va estar molt bé, eh?
2: I a mi, que a banda també ho destacava jo en la retransmissió, algo de lo que me quede en Sato i en Dieng, que dic ells dos i no de Haas, perquè són més, van tenir més protagonisme en la pilota, tant Dieng com Sato, sobretot del japonès, que van fer coses que saben fer. És a dir, jo me fiqué en la pell de Sato, 2006 va néixer, de 9 anys, vens a un continent nou, tanta expectativa, pues a lo millor damunt el primer partit en casa vols impressionar, no? Intentar fer coses que a lo millor en el teu cap sonen molt bé, però els peus després no pots, i Sato, que va a triar quan tenia que passar a la passava, quan tenia que no regatejar, no regatejava, no se la jugava, i jo crec que això és el més positiu.
1: Mira que ahir, bueno, tinguem així en l'informatiu el periodista japonès Ichiro Ozawa, que coneix molt bé a Sato, i ja ens dia, no? Un poc es donava el perfil futbolístic, que després ja pues, comprovarem. Però fa uns dies el nostre company Víctor Barea va estar parlant amb Albert Puig, l'entrenador que va fer debutar a Sato en el Tòquio, en l'equip del Tòquio, només amb 16 anys.
2: Com és el món, eh?
1: I Albert Puig pues, ja ens va dir en aquesta entrevista, pues ja dic, fa uns dies, lo que podría ser Sato y que ir pues comprobar in situ.
3: A mí me sorprendió, no, se veía el nivel técnico de élite, es evidente, y se le veía pues esa tipo de retención, ese tipo de fútbol nuestro, ¿no? Que retienes el balón, que no lo pierdes, que sabes romper líneas con el pase, sabes jugar entre líneas, ese punto pues que me sorprendió porque es más difícil verlo en Japón, ¿eh? Digamos que es el mediocampista con llegada, pero no con llegada de área, sino con ese último pase, pero un tipo más así. Sé que este último año ha ido más evolucionando hacia, lo han puesto más de extremo, pero bueno, es un extremo, creo, no el típico extremo de rapidez, sino un extremo más para adentro, un extremo pues que tiene también un bueno contra uno, y le gusta llegar y tiene gol.
1: Albert Puig, l'entrenador de Sato en el Tòquio, el va fer debutar només 16 anys. Pues bueno, tiene gol, es diu Albert Puig, i ahir ho va demostrar, eh?
2: Lo que més també me va agradar de Sato és que, a banda de la seva qualitat en el balón als peus, també va estar entregat defensivament i, sobretot, que ahir també el dèiem en la retransmissió, hi hagué pels moments del partit que ell pues baixava pa cal mig, vale? Deixava tot el carril a Jesús Vázquez, però perquè solament Sato, me recordava, òbviament, que se mantenga salvant les distàncies a la mínima mal en el Mundial, atraïa jugadors solament per la seva presència. Això sí, recordem, això és pretemporada, poquet a poquet, perquè el jugador és jove.
1: Això i anava a dir jo, calma, exacte, tranquil·litat, estem en pretemporada, les sensacions són bones, però bueno, l'important és que quan comença la Lliga, a partir del 22 d'agost, pues, en aquest partit en Mestre, davant el Celta Vigo, pues, vore a Sato, perquè és un jugador molt jove. És molt jove, i bueno, estem content que sí, que s'ha acoplat molt bé, que s'ha integrat fenomenal, però calma y tranquilidad con Soldier.
2: Sí que es de ver es que a lo mejor tenemos una imagen del Sur Asiatics, pues mes que allí son más conservadores, mes tímids, pero todo lo contrario. Sato y en concreto el Sur japonesos también sí que es de ver es que son estar más acostumbrados a la exposición. Entonces yo creo que sí se puede adaptar mejor en cara que estiga un poco después.
1: Bueno, y ese gran debut de Sato que estén pues contando y que ir ya se va poder bore en el Chapó, esa plataforma televisiva Younest, pues va a retransmitir el partido del Valencia y ese Valencia Aldense, y pues va a poder bore con Sato, se estrenaba en el Valencia en un gran gol, ¿eh?
2: Hombre, no me puc ni imaginar los fans del Tokyo Football Club, que segurísimo.
1: Bueno, y este japonés ya no habrá satomanía allí.
2: Segur, satomanía de la grosa. Pero bueno, yo a los satómanos les di que ojalá haya mucha satomanía, pero calma, porque como digamos, es un jugador chove, ahí va a tener un muy buen debut. Ahora que veré también cómo se le dona el partido front al Castelló, el próximo dissabte a les 8 de la vesprada, pero Rinsu que Sato, yo soy pro partidari, no per ell, sinó per tots, de que calma, partit a partit, que se vaig agafant del grup, més enllà del gol, que és molt bonico, i més enllà de resultats, pues quedar-nos en que, a banda, se veia que s'ha adaptat tant ell com diem com de Haas, súper bé a l'equip.
1: Així és, i de Justin de Haas i de Dien, també pues, anem a parlar ara, perquè ahir també van debutar, i jo crec que van tindre pues, un molt bon debut, per supost, pues, totes les mirades se les van dur pues Sato, pero ni a que dir que Justin de Haas, el central neerlandés que ha fichat el Valencia esta temporada, yo creo que ho va fer molt bé, de central zurdo, va jugar ixa primera part acompanyant a Diakabi fins que Diakabi pues va jugar ixos primers 30 minuts, després va ser l'acompanyant de Guanyala, però bueno, lo que també ens van dir sobre Justin de Haas, pues se està veient poc a poc.
2: A mi la veritat que me va agradar prou, ella sin de Haas, també, pues me vas quedar en ganes de veure-ho a valor parat, perquè jo crec que el València, no sé, corregis-me si m'equivoque, no va tindre molt de córner en la primera part, te diria que a lo millor ninguno, en la primera part, en la segona sí, en la primera ten Justin de Haas en el camp, pues no sé si ho va tindre, però la veritat que és un central que a mi també me va transmetre molta seguretat, és un poquet habitual que pues el jugador se siga perquè és el primer partit, perquè és en el Antonio Puchades i algú no pot estar un poquet més desconnectat. Fallen passes molt fàcils de seguretat, sobretot en la defensa, però Justin de Haas molt segur tant en l'inici de valor com en el valor en els peus, com, òbviament, sense la pilota, factor molt important per a un defensa. Així que el neerlandès molt bé, i a Liu Dieng, quan va entrar al terreny de xoc, ho vam dir ahir en la retransmissió, ell sap de lo que és capaç, sap de lo que no i fa el que se li demana.
1: Sí, perquè el Lidien va eixir en la segona part, ja dic que van ser dos equips diferents els que va plantejar el míster, Carlos Corberan, i el Lidien, que és altre dels fitxatges del València, pues, va acompanyar a Pepe Lu en ixe doble pivot, i bueno, jo crec que ja va anar mostrant ixe poderío físic que té el migcampista de Mali, eh?
2: Hombre, sobretot jo me'n recorde comentaris que lo millor escoltava per ahí per, vamos, quan jo estava ahí sota el camp, clar, de Zeredense, que deien és que és una bèstia física, i és normal, jo si fora migcampista pues me ve aludient de cara al valor i ja vamos, sort. Entonces, pues sobretot és un jugador que van veure que els duels els va plantejar molt bé, guanya quasi tots, però també me va crear l'atenció la toma de decisions que té quan està d'esquena al xoc, quan el central té la pilota i té que dur la manija a Liu Dieng, pues, als oferiments, també té que perfilar-se, se perfila bé, se xira bé, i quan tens això, ja és polir-lo.
1: Bueno, pues l'anàlisi el que va ser esta primera victòria de la pretemporada del València en ixos noms propis, en els debutants, els fitxatges a ir del València, que pues, van complir, i molt bé. I en acabar el partit el va parlar Luis Rioja, el jugador sevillà, que bueno, pues va dir, estava content per les sensacions que va mostrar l'equip, guanyar sempre és bo, sempre és positiu, va comentar Luis Rioja, i també pues va reconèixer les aspiracions que tenen l'equip, els jugadors, de millorar els resultats, el rendiment de la passada temporada en guany.
4: Es algo que queremos todos, que quiere el club, que queremos los jugadores, que quiere la afición, y nosotros pues lo que vamos a intentar es darle lo mejor siempre a la afición, darle lo mejor a este escudo, porque creo que este club tiene una grandeza enorme y vamos a intentar hacer una mejor competición de la que hicimos el año pasado, que si hacemos esa mejor competición que del año pasado, todo el mundo sabemos a lo que aspira el equipo. Este tipo de partidos sirven para muchas cosas. Al final solo nos quedan muchas veces con el resultado, pero más allá del resultado, nosotros los jugadores más veteranos, los que llevan más tiempo en este club, pues en este tipo de partidos lo que intentamos también es integrar a los jugadores. Hemos visto a Fato, hemos visto a Deja, hemos visto a Bien, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia y además luego pues intentar quedarnos con lo positivo. Creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. En el aspecto físico creo que vamos por buen camino y vamos a intentar, como he dicho antes, que este tipo de partido nos sirva para llegar a la jornada 1 con buenas sensaciones, además de con un ritmo alto de competición. A mí me firman para intentar dar el máximo rendimiento posible dentro del campo y a eso voy a hacer. Voy a intentar dejarme la piel en cada minuto como he hecho hasta ahora, y evidentemente algo que nos gustaría a todos, pues que el club esté lo más arriba posible, que se ganen los máximos partidos, que saquemos los máximos puntos y que el grupo sea cada vez lo más competitivo posible. Al final eso va encadenado con muchos factores, y como te he dicho antes, el primero de ellos, o lo que a nosotros respecta, es que los que vengan, intentar integrarlo y hacerlo partícipe de nuestra familia lo antes posible, porque cuanto antes ellos se sientan involucrados con nosotros, mayor rendimiento nos va a poder dar.
1: Luis Rioja, parlant de les bones sensacions que va oferir l'equip en aquesta primera victòria, parlant de bueno, l'exigència, l'ambició que tenen de cara a la pròxima temporada i també pues, dels nous fitxatges que s'han acoplat molt bé, Vicent.
2: La veritat que sí, al final que un jugador de la dimensió de Luis Rioja en el vestuari, que ja sabem que té aquest pes en el camp, pues parla així dels fitxatges, és una bona senyal de que s'han adaptat prou bé.
1: Anem a fer una pausa en este informatiu, però anem a continuar parlant, perquè jo crec que n'hi ha més coses que destacar. Per damunt de tot estava la victòria, Sato, els fitxatges, però també jo crec que n'hi ha tres jugadors que són bones notícies i que ara comentem i analitzem de seguida.
5: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
6: La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
7: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
8: Bienvenidos a Mestalla. Legado, un icono, la historia de un escudo, el templo de una leyenda, murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho, suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentia.
7: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
6: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
9: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
1: Continuem analitzant el que va ser ixa primera victòria a ir del València d'esta pretemporada davant l'Eldense, en ixe bon debut que van tindre els fitxatges, el gran destacat pues Sato, però també jo crec que n'hi ha altres bones notícies que ens va deixar el partit d'ahir i que hem comentat en la portada, Vicent, i que jo crec que tenim que detindre-nos. I és, una, la reaparició de Mukhtar Diakabi, el central del València, que va tornar a jugar mitja horeta, 30 minuts, però jo crec que és una molt bona notícia, perquè recordem que Mukhtar Diakabi ha tornat després de 6 mesos, que se va lesionar en gener en el partit davant el Celta de Vigo, en ixe trencament en el isquio de la seua cuixa dreta. Va tindre que passar pel quiròfan, era una lesió greu, però ahir, dia que vi, pues va tornar a jugar, i jo crec que és bona notícia.
2: Bueno, per desgràcia no és la primera reaparició de dia que vi després d'una llarga lesió, el central francès i de Guinea, que està demostrant que és un jugador igual de fort dins del camp que fora del camp. La veritat que té, vamos, se mereix l'admiració total, perquè recuperar-se, tornar a nivell de primera divisió després de lesions aixina, pues no és lo habitual, no és lo fàcil. Ahí veiem com manava a la defensa Mukhtar Diakabi, bona primera mitjoreta, sobretot més que res pues, per a agafar ritme, agafar sobretot que sentisca segur en la pilota en els peus i pues poquet a poquet, Mukhtar.
1: Sí, perquè ja dic, era també el que tenia previst Carlos Corberan i el seu cos tècnic, donar-li pues mitjoreta, perquè bueno, n'hi ha que també anar dosificant les càrregues de treball pues, per ixa lesió que ha patit pues, Diakabi, i eren els seus primers minuts, però les sensacions són bones.
2: Sí, a més ahir també he escoltat un poquet per Justin Dejas, el nou fitxatge, una bona parella de centrals que pues, bueno, van veure ahir per fi, i pues, ara solament queda que Mukhtar Diakabi pues vaig a treballant poquet a poquet en cap pressa, no siga que hi hagi alguna recaiguda, esperem que no, però el defensa guineo-francès pues poquet a poquet, ja diem, durant tot el que queda de pretemporada pues sumant minuts, hasta que finalment durant la temporada puga sumar el major quantitat de minuts possibles.
1: Bueno, pues és bona notícia, vore de nou a Diakabi sobre els terrenys de xoc, com ahir pues, va ser en ixa primera part, mitjoreta, la del central del València, acompanyant a Justin de Haas. Després, en el seu lloc, pues, va eixir Wanyala, altre dels canterans del Mestalla. I d'això anem a parlar, ara, perquè els canterans ahir molt bé. Sobretot, Rodrigo Gamón, el que ara després anem a escoltar, Vicent, molt bé el jugador del Mestalla, ahir jugant de lateral dret, bé en defensa, projectant-se en atac, atrevit també Rodrigo Gamón, i va deixar amb unes molt bones sensacions, eh?
2: Bueno, ja ho contàvem, Rodrigo Gamón a mi no me sorprèn en absolut el rendiment que va tindre ahir en la segona part del partit, però bueno, també, al igual que en Sato diem que calma, també en Rodrigo Gamón i els canterans, a mi m'agrada sempre pues, tindre cautela, que al final ni en un partit són tan bons ni en un partit són tan roïns, que també, pues, òbviament, per la seva joventut pot aplegar el dia en el que facin una errada i és el més normal del món. El que no és tan normal és rendir, com rendís en Rodrigo Gamón, en una posició que, recordem, no és la seua. Per la gent que no ha pogut veure a Rodrigo Gamón en les inferiors, ell és atacant, va començar de nou, després va passar a l'extrem, que és la seua posició natural, i va ser reconvertit ocasionalment al lateral dret. El context va ser que el Mestalla tenia els seus laterals lesionats i pues van veure que Rodrigo Gamón és un todoterreno i el van acoplar a aquesta posició de lateral dret en el carril. Va debutar ahir en el València-Mestalla, va acabar la temporada jugant en posició adelantada com a atacant, però ara en el primer equip, així és la vida, de fet ell parlava d'això, el primer equip, que també té que debutar. A més, te vaig dir una cosa, Robi, va debutar en el València-Mestalla en la mateixa banda, en el mateix camp, que va debutar en el primer equip.
1: I Rodrigo Gamón estava feliç en acabar el partit pel seu debut amb el València.
10: Ja se me puede ver, mira la sonrisa que tengo. Lo llevo deseando, como dije en la entrevista anterior, muchísimo tiempo, y al final, con trabajo cada día, yo creo que al final todo se puede conseguir, pero por ahora no he hecho nada, toca seguir y ir hacia adelante. El míster, tanto como el del filial, como el míster Carlos Corberán, donde me ponga yo a hacer el papel, a trabajar, a hacer lo mejor posible y que salgan los resultados todo bien. Pienso que hay que seguir con esta dinámica, yo creo que hemos hecho un gran partido, tanto en la primera parte como en la segunda parte, y hay que seguir hacia adelante. Hay que darle más porque esto solo es el principio y vamos a por ello. Trabajar cada día sin remor alguno y nada, pues que salgan todas las cosas muy bien, tanto como en el final como en el primer equipo, que por eso soy de aquí, de la tierra.
1: Rodrigo Gamón, Valencia, así en la academia, va a vindre del Coibert, de un equipo así de Valencia, y ahí está, pues debutant cumplint un somni.
2: Bueno, va a vindre del equipo de la escuela. Rodrigo Gamón, recordem que no es lo más habitual, té un poquet de mica la historia, porque pues solen vindre de categories que són similars a les del València. Pues Rodrigo Gamón aplega en edat cadet de segona regional, és a dir, la última divisió del futbol cadet, segon Flagols en el Coibert, va plegar així al València, se torna un Flaragols en el València cadet, i ahí poquet a poquet pues ha anat guanyant els quartos en així en l'acadèmia, siguent un obrero del gol, un currant, i pues lo que deia ell, que encara queda molt de camí, sol es queda treballar i més que treballar, i no tinc dubte de que tant ell com els altres canterans, que ara també, si vols, parlem ràpidament d'ells, pues se ho van a fer.
1: Sí, perquè, ja dic, va mostrar molt bon nivell Rodrigo Gamón, però també pues, Vicent Abril, el porter, Wanyala, què dir de Rubén Iranzo, bueno, pues ahí estan els canterans de l'acadèmia del Mestalla ajudant al primer equip en esta pretemporada.
2: I també un nom que va estar la temporada passada fora del club, cedit en segona divisió, i que este any ha tornat, Iker Córdoba, que la veritat que va tindre dos minuts ahí en el central esquerre, va entrar per Hemos Guanyala. Primer que res, a tu que te va aparèixer el debut de Hemos Guanyala, perquè Robi, és que va plegar este gener a València, la seva adaptació va ser brutal, fugaz, i va caure de peu.
1: És fins altre dels jugadors que té molt bona pinta en esta pretemporada, anegant en calma, en tranquil·litat, però el que hem vist de Wanyala, tu l'has vist més en el Mestalla, evidentment no és el mateix jugant en el Mestalla que en el primer equip, però apunta a maneres.
2: Sí, poquiu a poquiu, ja diguem, que al final, jo sempre ho dic, per molt que jo siga el fan número 1 dels jugadors de l'Acadèmia, perquè pues al final és molt bonico, i ja que tindré molta paciència, un debut està molt bé, però hi ha que continuar treballant poquet a poquet, i sobretot, des d'ací, ja que tinc un micro, demane també a l'altra banda, a l'afició, pues un poquet de paciència, ja te dic, al igual que un canterà fa un bon partit i no tenim que tractar-lo com si fora un ídolo ja de l'afició, pues també hem de tindre paciència quan esto que fallar.
1: Bueno, pues crec que hem analitzat ben bé i suficient ixa primera victòria de la pretemporada de València, ahir, així en l'Antoni Puigades, davant l'Eldense. A mi, per acabar, sí que vull destacar, altra de les coses que jo crec que tenia que destacar també, i és ixa camiseta de color rosa, tercera equipació Puma del València, que està triomfant, Vicent, i vaig de quina manera. Ahir el València va jugar pues en ixa camiseta, que està causant furor entre els valencianistes.
2: Pues, Robi, una cosa te vaig a dir. Jo crec que l'opinió pública de la samarreta ha canviat prou des de que vaig ir hasta ara, perquè en persona, la veritat que queda molt bé, sobretot en el solet que fa ara, no? Guanya un poquet més en llum natural, i, vamos, una samarreta que la veritat que té un disseny molt bonico, i aquests colors jugant allà en el roig més tirant oscur i en el rosa, jo crec que, vamos, ojalà mos doni moltes alegries si ja tercer que va això, que veurem més fora de Mestalla que en Mestalla, però bona senyal serà si ens dona alegria.
1: I que ja diem, està tenint molt d'èxit, només n'hi ha que anar a les tendes oficials del València, al carrer Colón i a la tenda de Mestalla, que, bueno, s'estan venent, pues, i vaig de quina manera. Sí. Bueno, pues, crec que ja ho han comentat tot. L'equip, el València, que tornarà esta vesprada als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, ja per a preparar el pròxim partit. Esta pretemporada serà el dissabte, així, de nou en l'Antonio Puigades, 8 de la vesprada, davant el Castelló, altre rival molt exigent i dur que va tindre el València en esta pretemporada. El Castelló, no oblidem, que ha fet una molt bona temporada en Pablo Hernández, exjugador del València, i que va estar a punt de pujar. Va caure en les semifinals del playoff davant l'Almeria.
2: Quina llàstima, Robi, quina llàstima que no hi hagi un equip més de la terreta, pues, representant a la Comunitat Valenciana i a la província de Castelló en primera divisió, perquè la veritat que mèrits feren prous. De fet, guanyaren, bueno, guanyaren no, jugaren millor que l'Almeria en ese segon partit, una llàstima que s'escaparen els semifinals, però pues ja, altra temporada més el dissabte, així, en el Antonio Puigades, pues choque de titanes, i ens retrobarem en Pablo Hernández, que vestia esa camiseta del València.
1: Un partit que, com el d'ahir, també vos oferirem així en directe per la app, per la web, pel canal de YouTube. Se connecteu allà on estigueu, des de qualsevol part del món podreu veure també ixe partit, com ahir també vam veure el partit del Dense, el del dissabte, davant el Castelló. Bueno, i deixem, pues, lo que és l'actualitat purament esportiva, també per a comentar, ja ho hem fet en la portada d'este informatiu, lo que va ser ahir la visita ací a València de Peter Lim, el màxim accionista del club, que va vindre, que va estar, pues, reunit en un dinar amb el director general del València, Javier Solís, la directora financera, Imma Ibáñez, i el CEO de futbol del València, Ron Gurley, pues una reunió de treball, la que va mantindre Peter Lim amb els directius del València, i Peter Lim, que també va estar visitant les obres del nou Mestalla. Estem veient les imatges d'eixa visita ahir del màxim accionista del València, Peter Lim, pues en companyia de Javier Solís, de Christian Schneider, el director de operacions i infraestructures del València, com li explicàvem a Peter Lim l'estat i tots els treballs de les obres del nou Mestalla, que, bueno, així ho estem contant dia a dia, pues van avançant a molt bon ritme, i ara, pues, els treballs estan centrats en l'alçament d'aquesta gran coberta. I ja dic, ahir Peter Lim, el màxim accionista del club, va poder comprovar-ho in situ.
2: Bueno, més enllà de la visita, quantes ganes, Robi, tens de narrar els gols del València en l'estadi que va ser el més sostenible e innovador d'Espanya?
1: Bueno, pues sí, tenim, jo crec que tots, moltes ganes, el que serà la nova casa de Tochels valencianistes, que ja dic, pues tot aquell que passe per l'avinguda de les Corts Valencianes pot veure com ixe estadi va agarrant forma, va agarrant color i poc a poc, ja dic, complint els plaços previstos en quant a les obres per a que estigui acabat la pròxima temporada. Allí jugarà el València i ja dic, Peter Lim va estar visitant l'estat de les obres.
2: Al final dona nostàlgia deixar la que ha sigut la casa nostra, la que tens ahí darrere teua, Mestalla és etern des del 1923 fins a l'infinit que tenim així en la paret de l'estudi, però sí que és de veres que la nova casa, nou Mestalla, pues va ser un estadi que jo crec que va valdre prou la pena, és un bon projecte que forma part també pues, del futbol modern d'avui en dia. Així que jo, Robi, no puc esperar ja i tinc ganes de que el valencianisme tinga aquesta nova casa.
1: Bueno, pues fem una pausa ara perquè ens espera ja l'entrenador del València femení, Miquel Crespo. Anem a parlar amb ell de com estan en la pretemporada, els fitxatges, 7 cares noves, s'ha fet tot així en l'informatiu del València.
11: Hola, sóc Vicent Abril, escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
12: El Nou Mestalla, una experiència que va més allà del futbol. Un escenari donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
13: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
14: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
15: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Valencia Club de Fútbol Femenino. Vívelo.
1: Aquí estamos con nuestro protagonista hoy en el informativo.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'USF Media Ràdio, d'este dijous 23 de juliol, on el València a nit, així, al Estadi Antonio Puigades de la Ciutat Esportiva de Paterna, va aconseguir la primera victòria d'esta pretemporada. L'equip de Carlos Corberán, que va guanyar clarament a l'Eldense en ixe marcador de 3-0, amb el golàs del japonès Sato, que va ser la gran sensació, el gol de Jesús Vázquez, també amb la participació de Sato, i de Dani Raba, que també va ser protagonista. Però ja diem, el València va ser molt superior a ir al Eldense, sobretot en la primera part, on va deixar bones sensacions l'equip de Carlos Corberán. On n'hi ha que destacar, i ja ho farem, ahir en la retransmissió del partit, servidor que va estar ahir en companyia de Vicent Burguete, pues ixe gran debut que van tindre, pues els fitxatges, bon debut dels fitxatges, i sobretot, ja dic, el de Rino Sato, el jugador japonès, que va marcar ixe gran gol, un molt bon control i una millor definició a cama canviada, la que ens va deixar pues Sato, que ja diem, pues va ser l'autèntic protagonista, perquè va marcar ixe gran gol, va participar en el segon, com diem, de Jesús Vázquez, i ahir ja pues va mostrar pues el que vos està en contant en estos últims dies, el que havíem vist en eixos entrenaments de la pretemporada, així a la Ciutat Esportiva de Paterna, pues en Olot, en les instal·lacions del Royal Albert, i ahir pues ho van veure sobre el terreny de xoc, en el seu debut. El que també ens han comentat tots aquells que han vist a Sato jugar en el Japó, i és talent, qualitat, descaro i atreviment. Però també van tindre un bon debut, i ara ho comentarem tot, Justin De Haas, el central neerlandès, i el migcampista de Mali, Aliou Dien. Bueno, ho analitzem tot ara de seguida en este informatiu, on també Condia va marcar el tercer gol, Dani Raba. Dani Raba, que ell també va ser protagonista, va ser dels millors. En la primera part, hi ha altra molt bona notícia que ens va deixar el partit d'ahir, va ser la reaparició de Mukhtar Diakabi, el central del València, que va tornar després de vora 6 mesos de recuperar-se de la seua greu lesió, que recordem va patir en gener en el partit davant el Celta de Vigo, que el va obligar a passar pel quiròfan, per ixe trencament fibrilar en el seu isquio de la seua cuixa dreta. Ahir Diakabi ja va jugar mitja horeta, però crec que és una molt bona notícia, també la que ens va deixar el primer partit de la pretemporada oficial del València davant l'Eldense. I què dir dels canterans? Els canterans també van mostrar un molt bon nivell en el partit d'ahir, sobretot Rodri Gamón, jugant de lateral dret, molt bé en defensa, projectant-se en atac, ja diem. Ara ho comentem tot, perquè l'equip tornarà esta vesprada als entrenaments, així a la Ciutat Esportiva de Paterna, ja per a preparar el pròxim partit que tindrà el València. Serà el dissabte, així de nou, a l'Antonio Puigades de la Ciutat Esportiva de Paterna, davant el Castelló. I al igual que ahir, que per cert ha tingut una gran repercussió, la retransmissió, més de 40.000 reproduccions, pues demà, el dissabte, perdó, ja diem, podreu veure el partit per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. També comentarem en este informatiu la que va ser ahir, la visita així a València del màxim accionista del club, Peter Lim, que va estar reunit en un dinar amb el director general del València, Javier Solís, amb la directora financera, Ima Ibáñez y Amelceo de fútbol. Ron Gurley, un Peter Lim que también va a visitar Les Obres del Nou Mestalla. Va a comprobar de primera va cómo van Les Obres, que continúen pues a mol bon ritme. Y en estos moments, ya dic, tots els treballs están centrats en l'alçament d'ixa gran coberta. Ahir Peter Lim ho va comprovar in situ. Bueno, pues de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu, perquè també avui protagonista va ser l'entrenador del València femení, Miquel Crespo. Anem a parlar amb el míster del València femení de com està anant pues esta pretemporada, de les 7 cares noves de jugadores que té, 7 fitxatges ha fet el València femení per a ixe retorn de nou a la Lliga F. I com cada dia, pues, repassarem també l'actualitat de l'acadèmia, centrada pues, en lo que va ser ahir el debut del juvenil en el torneig Cotix de l'Alcúdia. Va empatar l'equip d'Euge Rivera 1-1 davant l'Elx. Moltes coses que contar, don Vicent Burguete.
2: Bona vesprada, Robi. Moltes coses que contar. Molts gols vam contar ahir. Un 3-0 frontal eldense en esa primera prova de temporada, de pretemporada, en el nostre estadi, en Antonio Puchades, així en Paterna. I la veritat que un equip prou serio, prou solvent, sobretot me quede en que no van aconseguir pràcticament res en defensa, però no oblidem que és una pretemporada i més enllà de resultats, i ho dic guanyant, ojo, pues al final el que importa són les sensacions i van ser bones.
1: Important és el que diem sempre, arribar el millor possible a lo que serà l'inici de la Lliga del València el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Estos partits de pretemporada han de servir pues, per agarrar ese ritme de competició, per a que jugadors vagin tenint pues, minuts, protagonisme, com els que ahir i ara anem a comentar pues, van tindre, assimilar tot el que vol tàcticament el míster Carlos Corbenán, però ja dic, per damunt de resultats, se guanya, se perga, important és pues bueno, quan arribi el Celta de Vigo, Mestalla, guanyar ixe primer partit.
2: Sí, al final estos partits de rodatge pues serveixen per això, per a rodar al primer partit de Lliga, que és el que importa. Abans s'està trobant, buscant, esperem que se trobe finalment ese partit de pues, pretemporada després del trofeu Taronja i antes del partit del Celta.
1: Però ja diem, ja anem a entrar en anàlisi, Vicent, encara que jo comentarem ahir en la retransmissió, per cert, més de 40.000 por reproduccions ha tingut lo que va ser ixa retransmissió del partit que feren per la A, per la web i pel canal de YouTube del València.
2: Quan jo te diria
1: la gent l'afició del València té ganes de veure el seu equip.
2: Clar, quan jo te diria durant tota la setmana que les pretemporades són especials, pues em referia a això. I això és un malís, pues, les audiències que se van veure per a tres mitjans.
1: Bueno, primera victòria, i ja ho comentarem, jo crec que el València va ser molt superior a l'Eldense, sobretot en la primera part. El València jo crec que va controlar el partit des de l'inici a la fi. Els tres gols, pues, el golaç de Sato, el de Jesús Vázquez i després el de Dani Rau van ser en la primera part, que jo crec que l'equip ahí ja va deixar bones sensacions, però després tampoc va patir en la segona, mostrant pues, una clara superioritat.
2: Sí, la veritat que sobretot en lo que jo me quede és que l'equip va anar de menys a més, sense estar mal en els primers compassos, però a partir del minut 20, te diria jo, va ser quan l'equip comença un poquet més a carburar, va tindre un poquet més de presència en el camp rival fins que va plegar i ser golaç de Ryunosuke Sato en el minut 23, ahí estem veient en les imatges que el Lense pues, va tindre aquestes primeres oportunitats, però el València una vegada va obrir, que dèiem la retransmissió, la caixa de Pandora, pues vingueren tots seguits en la primera part.
1: Bueno, pues ahí estem veient tots aquells que estigueu seguint-nos per la A, per la web i pel canal de YouTube del València, este informatiu, lo que va ser pues ixa victòria, primera victòria de la pretemporada del València. Dos equips, ja ho comentàrem ahir, que el míster Carlos Corbenán anava pues a plantejar dos equips ben diferents en la primera part i després en la segona, com aixina va ser, per allò d'anar pues, dosificant les càrregues de treball, ya pues a medida que se vaya a constant pues l'inici de la lliga, ja anirà donant més minuts a lo que serà pues l'equip teòricament titular. Però tant lo que va ser ese primer partit d'entrenament a Oló davant el Petro Holanda com el partit d'ahir davant l'Eldense, dos equips ben diferenciats, però la idea futbolística del míster, que continua sent la mateixa en la que va acabar la passada temporada amb tants bons resultats.
2: Robi, abans de ficar-nos en el anàlisis profundo, te llanço una pregunta i també al gent que ens està escoltant des d'on siga, perquè ho debatixen entre ells. Si ho esteu veient des del treball, pues ja teniu un tema de conversa entre companys de treball en el torn. Tu eres partidari dels partits de pretemporada en dos equips en cada part? És que hi ha gent que no.
1: Jo crec que això, evidentment, és que ho saben, és el cos tècnic i crec que ahir també n'hi ha que dosificar molt bé les càrregues de treball, perquè ahir també van haver jugadors que no van pues, participar i perquè, bueno, el que són els entrenaments de doble sessió, moltes càrregues físiques, també va fer molta calor i això també pues, se nota en les cames dels futbolistes. Lo important és que vagin assimilant molt bé les càrregues de treball i el que diem. Tot el que vol el míster Carlos Corberán, pues en eixa idea futbolística, que jo crec que està molt, molt clara, en eixa 4-2-3-1, podríem dir, eixa defensa pues, de 4, en eixa doble pivot, en Javi Guerra pues, jugant per davant, jo crec que ja va demostrar la passada temporada que rendix molt bé, alliberat ahir el de Xilet, i bueno, buscant també que els laterals siguin profuns, que es tinguin arribada, bueno, pues jo crec que l'estil està clar, Vicent.
2: Sí, però fixa't que en la primera part van veure un València pues, més de posició en la pilota, que no tenia molta pressa per avançar, sinó que intentava generar-se els espais que tant vam destacar en Rinosuke Sato, que venia des de la banda fins al mig per a crear aquests espais i deixar el carril lliure a Jesús Vázquez. Aixina va plegar el gol del cantera, del segon gol, Jesús Vázquez, però en la segona part, no sé si vos n'haureu compte, pues, segur que el Kostenik es va adonar de que a Eldense, en el dia d'ahir almenys, se li feia pues, prou mal anant a la pressió alta i per això en la segona part jo vaig veure un equip que tenia pues, més presència, almenys al principi, en l'àrea rival, sobretot després del gol de Sadik. El gol de Sadik en la primera part, abans justament en el descans, recordem, minut 43, pues, va fer que Sadik furtara aquesta pilota per assistir a Dani Raba, i jo crec que aquesta jugada és un poquet el camí que se volia dur en la segona part.
1: Bueno, pues, això és el resum, podríem dir, del que va ser aquesta primera victòria de la pretemporada del València, i anem a quedar-se en aquests no els propis Vicent, que van ser, pues, sobretot, ja ho apuntem, l'al·licient que tenia de vore en directe, pues, que vingueren es vora 1.500 aficionats que van omplir el Antonio Puigades i els que també ens van vore a través de l'app, la web i el canal de YouTube, que ja diem, van ser molts, pues, bueno, tenien ganes de vore els fitxatges i, bueno, els Justin de Haas, Dien, Sato, crec que van complir i molt bé. Sobretot, el nom propi, per damunt de tots, és Rino Sato, que va marcar i xe golaç, Vicent.
2: A tu què te pareix, Robi, a tu què te pareix? A veure aquí destaquem, si no, si va fer ixe gola, si no destaquem, pues ja me diràs tu quan. La veritat que va ser espectacular com, pues, com controla, com s'orienta, mira com fica el cos en el primer control.
1: No, és un gol, és un gran gol, eh? Com però a banda, controla...
2: Sí, però a banda, és que sincerament...
1: I com definix, eh?
2: Sí, jo sincerament,
1: mira,
2: perquè...
1: el control, a cama canviada, pam, golaç, eh? És un golaç, eh? De molta qualitat, eh? Perquè el control és magnífic, però com canvia de cama i com definix. Home. El passe sensacional, el que li col·loca Dani Raba, però mira el control i el gol, eh?
2: Quants tirs ens farien falta a nosaltres per a clavar alguna cosa així? Jo crec que quasi res. La cosa és que és Sato, perquè hi ha golaços que, pues, a vegades... en el futbol hi ha sort, i sé com bones sort que hi ha llana, però jo crec que Sato ho sabia des del primer minut. Mira com la demana, jo crec que se dona compte de que el porter de l'Eldense té carències, la demana i res més ahí controlar, ahí, tec, ja sap a on va la pilota, no li pega per pegar.
1: es un golás, un gran gol, el que va a marcar pues Rino Sato, y que bueno, que va a abrir pues el camino de la victoria del Valencia. Mostrant Vicent, ho havien dit, i ara pararem de Justin de Haas i d'Ali Dien, pues que tot el que havien vist en la pretemporada, així en la Ciutat Esportiva Paterna, després en eixe estatge en Olot, era bo en quant als fitxatges, a les noves cares. S'havien acoplat molt bé, s'havien integrat molt bé a l'equip, i sobretot, ja dic que pues, Sato, no? Que venia pues, del Chapó, una lliga pues, diferent, no? I, bueno, pues, les sensacions han sigut magnífiques d'aquest jugador. Eh?
2: Bueno, no oblidem que per molt que siga la lliga del Chapó, òbviament no hi ha tant de nivell, ni hi ha un nivell excessivament superior, però el que sí que hi ha nivell és en el futbol asiàtic, que cada vegada va millorant, i Sato era, pues, en les dades en la mà, no hi havia ningú jugador que creara com ell ocasions de gol, que resolvera les jugades també en els 110 metres, i jo crec que ahir se va veure perfectament, perquè a banda d'aquest gol és que va jugar molt bé.
1: Sí, que té qualitat, va mostrar el seu talent, té descaro i és molt atrevit.
2: És el més important.
1: Va estar participatiu en atac, va estar molt bé,
2: I a mi, que a banda també ho destacava jo en la retransmissió, algo de lo que me quede en Sato i en Dieng, que dic ells dos i no de Haas perquè són més, van tenir més protagonisme en la pilota tant Dieng com Sato, sobretot el japonès, que van fer coses que saben fer. És a dir, jo me fiqué en la pell de Sato, 2006 va néixer, de 9 anys, vença un continent nou. Tanta expectativa, pues a lo mejor, damunt el primer partit en casa, vols impressionar, no? Intentar fer coses que a lo mejor en el teu cap sonen molt bé, però els peus després no pots, i Sato, que va a triar, quan tenia que passar a la passava, quan tenia que no regatejar, no regatejava, no se la jugava, i jo crec que això és el més positiu.
1: Mira que ahir, bueno, tinguem així en l'informatiu el periodista japonès Ichiro Ozawa, que coneix molt bé a Sato, i ja ens dia, no? Un poc es donava el perfil futbolístic, que després ja pues, comprovarem. Però fa uns dies el nostre company Víctor Barea va estar parlant amb Albert Puig, l'entrenador que va fer debutar a Sato en el Tòquio, l'equip del Tòquio, només amb 16 anys.
2: Com és el món, eh?
1: I Albert Puig pues, ja ens va dir en aquesta entrevista, pues ja dic, fa uns dies, lo que podria ser Sato i que ir pues comprovar in situ.
3: A mí me sorprendió, no, se veía el nivel técnico de élite, es evidente, y se le veía pues ese tipo de retención, ese tipo de fútbol nuestro, ¿no? Que retienes el balón, que no lo pierdes, que sabes romper líneas con el pase, sabes jugar entre líneas. Ese punto pues que me sorprendió porque es más difícil verlo en Japón. Digamos que es el mediocampista con llegada, pero no con llegada de área, sino con ese último pase, pero un tipo más así. Sé que este último año ha ido más evolucionando hacia lo han puesto más de extremo, pero bueno, es un extremo, creo, no el tipo extremo de rapidez, sino un extremo más para adentro, un extremo pues que tiene también un bueno contra uno, y le gusta llegar y tiene gol.
1: Albert Puig, l'entrenador de Sato en el Tòquio, el va fer debutar només 16 anys. Pues bueno, tiene gol, es diu Albert Puig, i ahir ho va demostrar, eh?
2: Lo que més també me va agradar de Sato és que, a banda de la seva qualitat en el balón als peus, també va estar entregat defensivament i, sobretot, que ahir també el dèiem en la retransmissió, hi hagué pels moments del partit que ell pues, baixava pac al mig, ¿vale? Deixava tot el carril a Jesús Vázquez, però perquè solament Sato, me recordava, òbviament, que se mantenga, salvant les distàncies a la mínima mal en el Mundial, atraia jugadors solament per la seva presència. Això sí, recordem, això és pretemporada, poquet a poquet, perquè el jugador és jove.
1: Això anava a dir jo, calma, exacte. Tranquil·litat, estem en pretemporada, les sensacions són bones, però bueno, l'important és que quan comença la Lliga, a partir del 22 d'agost, pues, en aquest partit en Mestalla, davant el Celta Vigo, pues, veure a Sato, perquè és un jugador molt jove, és molt jove. I bueno, estem contant que sí, que s'ha acoplat molt bé, que s'ha integrat fenomenal, però calma y tranquilidad con ese Soldier.
2: Sí que es de ver es que a lo mejor tenemos una imagen del Sur Asiatics, pues mes, que allí son más conservadores, mes timids, pero todo lo contrario. Sato y en concreto el Sur japonesos también sí que es de ver es que son estar más acostumbrados a la exposición. Entonces yo creo que sí se puede adaptar mejor en cara que estiga un poco después.
1: Bueno, y ese gran debut de Sato que estén pues contando y que ir ya se va poder ver en el Chapó, esa plataforma televisiva Unest, pues va a retransmitir el partido del Valencia y ese Valencia Aldense, y pues va a poder ver con Sato, se estrenaba en el Valencia en un gran gol, ¿eh?
2: Hombre, no me puc ni imaginar los fans del Tokyo Football Club, que segurísimo.
1: Bueno, y este japonés ya no habrá satomanía allí.
2: Segur, satomanía de la grosa, pero bueno, yo als satómanos les di que ojalá haya hecho mucha satomanía, pero calma, porque como digamos, es un chorchove, ahí va a tener un muy buen debut, ahora que veré también cómo se le dona el partit frente al Castelló, el próximo dissabte a les 8 de la vesprada, pero renuncio que Sato, yo soy pro partidari, no per ell, sinó per tots, de que calma, partit a partit, que se va agafando al grup, més enllà del gol, que és molt bonico, i més enllà de resultats, pues quedar-nos en que a banda, se veia que s'ha adaptat tant ell com Diem com De Haas, súper bé a l'equip.
1: Així és, i de Justin De Haas i de Diem també pues, anem a parlar ara, perquè ahir també van debutar, i jo crec que van tindre pues, un molt bon debut, per supost pues, totes les mirades se les van dur pues Sato, pero ni a que dir que Justin De Haas, el central neerlandés que ha fichat el Valencia esta temporada, yo creo que ho va fer molt bé, de central zurdo, va jugar ixa primera part acompanyant a Diakabi fins que Diakabi pues va jugar ixos primers 30 minuts, després va ser l'acompanyant de Guanyala, però bueno, lo que també ens van dir sobre Justin De Haas, pues se está veient poc a poc.
2: A mi la veritat que me va agradar prou, Justin De Haas, també pues me vas quedar en ganes de veure a Baló Parat, perquè jo crec que el València, no sé, corregis-me si m'equivoque, no va tindre molt de córner en la primera part, te diria que a lo millor ninguno, en la primera part, en la segona sí, en la primera ten Justin De Haas en el camp, pues no sé si ho va tindre, però la veritat que és un central que a mi també me va transmetre molta seguretat, és un poquet habitual que pues el jugador se siga perquè és el primer partit, perquè és en el Antonio Puchades i algú no pot estar un poquet més desconnectat. Fallen passes molt fàcils de seguretat, sobretot en la defensa, però Justin De Haas molt segur tant en l'inici de baló com en el baló en els peus, com, òbviament, sense la pilota, factor molt important per a un defensa. Així que neerlandès molt bé, i a Liu Dieng, quan va entrar al terreny de xoc, ho vam dir ahir en la retransmissió, ell sap de lo que és capaç, sap de lo que no i fa lo que se li demana.
1: Sí, perquè el Lidien va eixir en la segona part, ja dic que van ser dos equips diferents els que va plantejar el míster, Carlos Corberán, i el Lidien, que és altre dels fitxatges del València, pues, va acompanyar a Pepe Lu en ixe doble pivot, i bueno, jo crec que ja va anar mostrant ixe poderío físic que té el migcampista de Mali, eh?
2: Home, sobretot jo me'n recorde comentaris que potser escoltava per ahí per... vamos, quan jo estava ahí sota el camp, clar, des del Dense, que deien és que és una bèstia física. I és normal, jo si fora migcampista pues me ve aludient de cara al baló i ja, vamos, sort. Entonces, pues, sobretot és un jugador que van veure que els duels els va plantejar molt bé, guanyar quasi tots, però també me va crear l'atenció la toma de decisions que té quan està d'esquena al xoc, quan el central té la pilota i té que dur la manija a Liu Dieng, pues, als oferiments, també té que perfilar-se, se perfila bé, se xira bé, i quan tens això, ja és pulir-lo.
1: Bueno, pues, l'anàlisi el que va ser esta primera victòria de la pretemporada del València en ixos nous propis, en els debutants, el fitxatge seguir del València, que pues van complir i molt bé. I en acabar el partit el va parlar Luis Rioja, el jugador sevillà, que bueno, pues va dir, estava content per les sensacions que va mostrar l'equip, guanyar sempre és bo, sempre és positiu, va comentar Luis Rioja. I també pues, va reconèixer les aspiracions que tenen l'equip, els jugadors, de millorar els resultats, el rendiment de la passada temporada enguany.
4: es algo que queremos todos, que quiere el club, que queremos los jugadores, que quiere la afición, y nosotros pues lo que vamos a intentar es darle lo mejor siempre a la afición, darle lo mejor a este escudo, porque creo que este club tiene una grandeza enorme y vamos a intentar hacer una mejor competición de la que hicimos el año pasado, que si hacemos esa mejor competición que del año pasado, todo el mundo sabemos a lo que aspira el equipo. Este tipo de partidos sirven para muchas cosas. Al final solo nos quedan muchas veces con el resultado, pero más allá del resultado, nosotros los jugadores más veteranos, los que llevan más tiempo en este club, pues en este tipo de partidos lo que intentamos también es integrar a los jugadores. Hemos visto a Fato, hemos visto a Deja, hemos visto a Bien, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia y además luego pues intentar quedarnos con lo positivo. Creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. En el aspecto físico creo que vamos por buen camino y vamos a intentar, como he dicho antes, que este tipo de partido nos sirva para llegar a la jornada 1 con buenas sensaciones, además de con un ritmo alto de competición. A mí me firman para intentar dar el máximo rendimiento posible dentro del campo. Y a eso voy a hacer, voy a intentar dejarme la piel en cada minuto como he hecho hasta ahora, y evidentemente algo que nos gustaría a todos, pues que el club esté lo más arriba posible, que se ganen los máximos partidos, que saquemos los máximos puntos y que el grupo sea cada vez lo más competitivo posible. Al final eso va encadenado con muchos factores, y como te he dicho antes, el primero de ellos o lo que a nosotros respecta es que los que vengan intentar integrarlo y hacerlo partícipe de nuestra familia lo antes posible, porque cuanto antes ellos se sientan involucrados con nosotros, mayor rendimiento nos va a poder dar.
1: Luis Rioja, parlant de les bones sensacions que va oferir l'equip en aquesta primera victòria, parlant de bueno, l'exigència, l'ambició que tenen de cara a la pròxima temporada i també pues, dels nous fitxatges que s'han acoplat molt bé, Vicent.
2: La veritat que sí, al final que un jugador de la dimensió de Luis Rioja en el vestuari, que ja sabem que té aquest pes en el camp, pues parla així dels fitxatges, és una bona senyal de que s'han adaptat prou bé.
1: Anem a fer una pausa en este informatiu, però anem a continuar parlant, perquè jo crec que n'hi ha més coses que destacar. Per damunt de tot estava la victòria, Sato, els fitxatges, però també jo crec que n'hi ha altres jugadors que són bones notícies i que ara comentem i analitzem de seguida.
5: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
6: La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Cal fer motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
7: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
8: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la terra de valentía.
7: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
6: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
9: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: Conéctate al sentimiento. Conéctate a VCF Media Radio.
1: Continuemos analizando lo que va a ser esa primera victoria a ir del Valencia de esta pretemporada davant l'Eldense, en ese bon debut que van tindre els fitxatges, el gran destacat pues Sato, però també jo crec que n'hi ha altres bones notícies que ens va deixar el partit d'ahir i que hem comentat en la portada, Vicent, i que jo crec que tenim que detindre-nos. I és, una, la reaparició de Mukhtar Diakabi, el central del València, que va tornar a jugar mitja horeta, 30 minuts, però jo crec que és una molt bona notícia, perquè recordem que Mukhtar Diakabi ha tornat després de 6 mesos, que se va lesionar en gener, en el partit davant el Celta de Vigo, en ixe trencament en el isquio de la seua cuixa dreta, va tindre que passar pel quiròfan, era una lesió greu, però ahir, dia que vi, pues va tornar a jugar. Yo creo que es buena noticia.
2: Bueno, per desgracia no es la primera reaparición de Diakabi después de una llarga lesión, el central francés y de Guinea, que está demostrant que és un jugador igual de fort dins del camp que fora del camp. La veritat que té, vamos, se mereix l'admiració total, perquè recuperar-se, tornar al nivell de primera divisió després de lesions a Xina, pues no és lo habitual, no és lo fàcil. Ahí veiem com manava a la defensa Mukhtar Diakabi, bona primera mitja horeta, sobretot més que res pues, per a agafar ritme, agafar sobretot que sentisca segur en la pilota en els peus i pues poquet a poquet, Mukhtar.
1: Sí, perquè ja dic, era també el que tenia previst Carlos Corberan i el seu cos tècnic, donar-li pues mitja horeta, perquè, bueno, n'hi ha que també anar dosificant les càrregues de treball, pues, per ixa lesió que ha patit pues, Diakabi, i eren els seus primers minuts, però les sensacions són bones.
2: Sí, a més, ahir també he escoltat un poquet per Justin Dejas, el nou fitxatge, una bona parella de centrals, que, pues bueno, van veure ahir per fi, i pues ara solament queda que Mukhtar Diakabi pues vaig a treballant poquet a poquet en cap pressa, no siga que hi hagi alguna recaiguda, esperem que no, però el defensa guineo-francès pues poquet a poquet, ja diem, durant tot el que queda de pretemporada pues sumant minuts, hasta que finalment durant la temporada puga sumar el major quantitat de minuts possibles.
1: Bueno, pues és bona notícia, vore de nou a Diakabi. sobre el terreny de xoc, com ahir pues, va ser en aquesta primera part, mitjoreta, la del central del València, acompanyant a Justin De Haas. Després, en el seu lloc, pues, va eixir Juan Yala, altre dels canterans del Mestalla. I d'això anem a parlar, ara, perquè els canterans ahir molt bé. Sobretot, Rodrigo Gamón, el que ara després anem a escoltar, Vicent, molt bé el jugador del Mestalla, ahir jugant de lateral dret, bé en defensa, projectant-se en atac, atrevit també Rodrigo Gamón, jo crec que va deixar amb unes molt bones sensacions, eh?
2: Bueno, ja ho contàvem. Rodrigo Gamón a mi no me sorprèn en absolut el rendiment que va tindre ahir en la segona part del partit, però bueno, també, al igual que en Sato diem que calma, també en Rodrigo Gamón i els canterans, a mi m'agrada sempre pues, tindre cautela, que al final ni en un partit són tan bons ni en un partit són tan roïns, que també, pues, òbviament, per la seva joventut pot aplicar el dia en el que facin una errada i és lo més normal del món. Lo que no és tan normal és rendir com rendís en Rodrigo Gamón en una posició que, recordem, no és la seua, per a la gent que no ha pogut veure a Rodrigo Gamón en les inferiors, ell és atacant, va començar de nou, després va passar a l'extrem, que és la seua posició natural, i va ser reconvertit ocasionalment al lateral dret. El context va ser que el Mestalla tenia els seus laterals lesionats i pues van veure que Rodrigo Gamón és un todoterreno i el van acoplar a aquesta posició de lateral dret en el carril. Va debutar ahir en el València-Mestalla, va acabar la temporada jugant en posició adelantada com a atacant, però ara en el primer equip, així és la vida, de fet, ell parlava d'això, el primer equip que també té que debutar. A més, te vaig dir una cosa, Robi, va debutar en el València-Mestalla en la mateixa banda, en el mateix camp, que va debutar en el primer equip.
1: I Rodrigo Gamón estava feliç en acabar el partit pel seu debut amb el València.
10: Ya se me puede ver, mira la sonrisa que tengo. Lo llevo deseando, como dije en la entrevista anterior, muchísimo tiempo, y al final, con trabajo cada día, yo creo que al final todo se puede conseguir, pero por ahora no he hecho nada, toca seguir y ir hacia adelante. El míster, tanto como el del filial, como el míster Carlos Corberán, donde me ponga yo a hacer el papel, a trabajar, a hacer lo mejor posible y que salgan los resultados todo bien. Pienso que hay que seguir con esta dinámica, yo creo que hemos hecho un gran partido, tanto en la primera parte como en la segunda parte, y hay que seguir hacia adelante, hay que darle más porque esto solo es el principio y vamos a por ello. Trabajar cada día sin remor alguno y nada, pues que salgan todas las cosas muy bien, tanto como en el final como en el primer equipo, que por eso soy de aquí, de la tierra.
1: Rodrigo Gamón, València, así en la academia, va a vindre del Coibert, de un equip así de València, y ahí está, pues debutant cumplint un somni.
2: Bueno, va a vindre del equip de l'escola. Rodrigo Gamón, recordem que no és lo més habitual, té un poquet de mica la història perquè pues solen vindre de categories que són similars a les del València, pues Rodrigo Gamón aplega en edat cadet de segona regional, és a dir, la última divisió del futbol cadet, segon flagols en el Coibert, va plegar així al València, se torna un flar a gols en el València cadet, i ahí poquet a poquet pues ha anat guanyant els quartos així en l'acadèmia, siguent un obrero del gol, un currant, i pues lo que deia ell, que encara queda molt de camí, sol es queda treballar i més que treballar, i no tinc dubte de que tant ell com els altres canterans, que ara també, si vols, parlem ràpidament d'ells, pues se ho van a fer.
1: Sí, perquè, ja dic, va mostrar molt bon nivell Rodrigo Gamón, però també pues, Vicent Abril, el porter, Juan Yala, que dir de Rubén Iranzo, bueno, pues ahí estan els canterans de l'acadèmia del Mestalla ajudant al primer equip en esta pretemporada.
2: I també un nom que va estar la temporada passada fora del club, cedit en segona divisió i que este any ha tornat, Iker Córdoba, que la veritat que va tindre 2 minuts ahí en el central esquerre, va entrar per Hemos Juan Yala. Primer que res, a tu que te va aparèixer el debut de Hemos Juan Yala, perquè Robi, és que va plegar este gener a València, la seva adaptació va ser brutal, fugaz, i va caure de peu.
1: És altre dels jugadors que té molt bona pinta en esta pretemporada, anegant en calma, en tranquil·litat, però el que hem vist de Juan Yala, tu l'has vist més en el Mestalla, evidentment no és el mateix jugant en el Mestalla que en el primer equip, però apunta maneres.
2: Sí, poquiu a poquiu, ja diguem que al final, jo sempre ho dic, per molt que jo siga el fan número 1 dels jugadors de l'acadèmia, perquè pues al final és molt bonico, ja que tindré molta paciència, un debut està molt bé, però ja que continuar treballant poquet a poquet i sobretot, des d'ací, ja que tinc un micro, demane també a l'altra banda, a l'afició, pues un poquet de paciència, ja te dic, al igual que un canterà fa un bon partit i no tenim que tractar-lo com si fora un ídolo ja de l'afició, pues també hem de tindre paciència quan li toque fallar.
1: Bueno, pues crec que hem analitzat ben bé i suficient ixa primera victòria de la pretemporada de València. Ahir, així en l'Antoni Puigades, davant l'Eldense. A mi, per acabar, sí que vull destacar, a través de les coses, que jo crec que tenia que destacar també, i és ixa camiseta de color rosa, tercera equipació Puma del València, que està triomfant, Vicent Ibache, de quina manera. Ahir el València va jugar pues, en ixa camiseta, que està causant furor entre els valencianistes.
2: Pues, Robi, una cosa te vaig a dir. Jo crec que l'opinió pública de la samarreta ha canviat prou des de que vaig ir hasta ara, perquè en persona, la veritat que queda molt bé, sobretot en el solet que fa ara, no? Guanyar un poquet més en llum natural i, vamos, una samarreta que la veritat que té un disseny molt bonico i aquests colors jugant allà en el roig més tirant oscur i en el rosa, jo crec que, vamos, ojalà mos doni moltes alegries si ja tercer que va això, que veurem més fora de Mestalla que en Mestalla, però bona senyal serà si ens donen alegria.
1: I que ja diem, està tenint molt d'èxit, només n'hi ha que anar a les tendes oficials del València, al carrer Colón i a la tenda de Mestalla, que, bueno, s'estan venent, pues, i vaig de quina manera. Sí. Bueno, pues, crec que ja ho han comentat tot. L'equip, el València, que tornarà esta vesprada als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, ja per a preparar el pròxim partit. Esta pretemporada serà el dissabte, així, de nou en l'Antonio Puigades, 8 de la vesprada, davant el Castelló, altre rival molt exigent i dur que va tindre el València en esta pretemporada. El Castelló, no oblidem, que ha fet una molt bona temporada. En Pablo Hernández, exjugador del València, i que va estar a punt de pujar. Va caure en les semifinals del playoff davant l'Almeria.
2: Quina llàstima, Robi. Quina llàstima que no hi hagi un equip més de la terreta, pues, representant a la Comunitat Valenciana i a la província de Castelló en primera divisió, perquè la veritat que mèrits feren prous. De fet, guanyaren, guanyaren no, jugaren millor que l'Almeria en ese segon partit. Una llàstima que s'escaparen els semifinals finals, però pues ja, altra temporada més el dissabte, així, en el Antonio Puigades, pues choque de titanes i ens retrobarem en Pablo Hernández, que vestia esa camiseta del València.
1: Un partit que, com el d'ahir, també vos oferirem així en directe per la app, per la web, pel canal de YouTube. Se connecteu allà on estigueu, des de qualsevol part del món podreu veure també ixe partit, com ahir també vam veure el partit del Dense, el del dissabte, davant el Castelló. Bueno, i deixem, pues, lo que és l'actualitat purament esportiva, també per a comentar, ja ho hem fet en la portada d'este informatiu, lo que va ser ahir la visita ací a València de Peter Lim, el màxim accionista del club, que va vindre, que va estar, pues, reunit en un dinar amb el director general del València, Javier Solís, la directora financera, Imma Ibáñez, i el CEO de futbol del València, Ron Gurley, pues una reunió de treball, la que va mantindre Peter Lim amb els directius del València, i Peter Lim, que també va estar visitant les obres del nou Mestalla. Estem veient les imatges d'eixa visita ahir del màxim accionista del València, Peter Lim, pues en companyia de Javier Solís, de Christian Schneider, el director d'operacions i infraestructures del València, com li explicàvem a Peter Lim, l'estat i tots els treballs de les obres del nou Mestalla, que, bueno, així ho estem contant dia a dia, pues van avançant a molt bon ritme, i ara, pues, els treballs estan centrats en l'alçament d'aquesta gran coberta. I ja dic, ahir Peter Lim, el máximo accionista del club, va a poder comprobarlo in situ.
2: Bueno, me dicen ya de la visita. ¿Cuántas ganas, Robi, tens de narrar el gol del Valencia en el estadi que va a ser el més sostenible e innovador de España?
1: Bueno, pues sí, tenim, jo crec que tots moltes ganes, el que serà la nova casa de tots els valencianistes, que ja dic, pues tot aquell que passe per l'avinguda de les Corts Valencianes pot veure com ixe estadi va agarrant forma, va agarrant color i poc a poc, ja dic, complint els plaços previstos en quant a les obres per a que estigui acabat la pròxima temporada. Allí jugarà el València i ja dic, Peter Lim va estar visitant l'estadi de les obres.
2: Al final dona nostàlgia deixar la que ha sigut la casa nostra, la que tens ahí darrere teua. M'estalla és etern des del 1923 hasta el infinit que tenim així en la paret de l'estudi, però sí que és de veres que la nova casa, Nou Mestalla, pues va ser un estadi que jo crec que va valdre prou la pena. És un bron, és un bon projecte que forma part també pues, del futbol modern d'avui en dia. Així que jo, Robi, no puc esperar ja i tinc ganes de que el valencianisme tinga aquesta nova casa.
1: Bueno, pues fem una pausa ara perquè ens espera ja l'entrenador del València femení, Miquel Crespo. Anem a parlar amb ell de com està anant la pretemporada, els fitxatges, 7 cares noves. S'ha fet tot així en l'informatiu del València.
11: Hola, sóc Vicent Abril, escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
12: El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
13: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
14: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
15: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Valencia Club de Fútbol Femenino. Vívelo.
1: Aquí estamos con nuestro protagonista hoy en el informativo del Valencia, con el entrenador del Valencia femenino, Miquel Crespo, ya preparando el ilusionante retorno a la Liga F, trabajo de pretemporada, 2 semanas. Miquel Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
16: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo va la pretemporada?
16: Bien, por el sendero marcado, ¿no? Que al final en estas fechas que estamos y arrancando, pues bueno, suele ser lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, adaptándonos a diferentes formas de trabajo, a cosas que retomando otras y tratando de adaptarnos un poquito también a todo el trabajo físico.
1: Lleváis 2 semanas de trabajo aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Preparando, pues, lo que decíamos, ese retorno ilusionante a la Liga F que tan merecidamente, pues, conseguisteis, y hay que llegar lo mejor posible a ese 30 de agosto ante el Alavés.
16: Sí, sabemos en qué tenemos que incidir para dar ese paso adelante o esos 2 pasos adelante que tanto hemos dicho que tenemos que dar para el primer partido y para poder ser un equipo muy competitivo, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, pretemporada algo más corta que el año pasado. Pero muy exigente.
1: ¿Cómo has visto a tus jugadoras?
16: Bien, con esa ilusión del primer día, ¿no? Como...

0: Así comienza el partido del Valencia a VCF Radio.
1: Bona vesprada i benvinguts a este primer partit oficial de la pretemporada del València. A este València Eldense que va a començar en uns minuts així al Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna. Un partit ja més exigent per al València davant un rival de segona divisió com és l'Eldense, que ha pujat esta temporada, i després del partit d'entrenament que va fer el València el dissabte passat en l'estatge d'Olot davant el Petro de Luanda. Un partit este per a continuar rodant-se el València, per agarrar ritme de competició i el més important, per arribar el millor possible al començament de temporada que tindrà el València el pròxim 22 d'agost a l'Estadi de Mestalla davant el Celta de Vigo. Però a més, és un partit que va tindre l'al·licient de poder veure avui els quatre nous fitxatges del València. Al neerlandès Justin de Haas, al migcampista de Mali Aliou Dien, al japonès Sato i a Guido Rodríguez, encara que a Guido, al jugador argentí, ja el coneguem ben bé de la passada temporada. Bueno, tot està preparat, així en el Antonio Puchades, per a que comence este partit. Està previst que siga a les 8 de la vesprada, i així te ho anem a contar com sempre en VCF Media Radio. Vas a poder veure este partit per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, des de qualsevol part del món, allà on estigues, te connectes a l'app, a la web o al canal de YouTube i vas a poder veure este primer partit oficial de la temporada del València en un estadi Antonio Puchades que va a estar ple, vora 1.000 aficionats que van a escoltar pues, en qüestió d'hores totes les entrades i, bueno, com diem, tot preparar els aspersors en marxa després de l'escalfament que ha fet l'equip i de seguida saludarem al nostre company Vicent Burguete que s'afegirà també a la retransmissió d'este partit. Mentrestant anem a anar amb les alineacions, la del València, Carlos Corberán, que ja diem este és el primer 11 per a este partit perquè van a haver dos equips diferents, un en cada part, un en la primera part i altre en la segona part. Ja ho acorre en l'estatge d'Olot. Allò era un partit d'entrenament davant el Petro de Luanda, però este ja dic és un partit oficial en directe a porta de portes obertes. I, bueno, pues el míster que va continuar en la mateixa línia, que ja dic que en aquest partit que va jugar en Olot en dos equips diferents. El primer, el que va a jugar en uns minuts, el format pel porter Vicent Abril, el porter del Mestalla, que va a estar en la porteria, en una defensa de quatre, banda dreta per a altre canterà, Rubén Iranzo, parella de centrals per a Mukhtar Diakabi, i un dels debutants, un dels nous fitxatges del València, el neerlandès Justin De Haas, això va a ser la parella de centrals, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, que avui va exercir de capità, en absència pues, de Gallé i de César Tarrega, que jugaran en la segona part. Avui Jesús Vázquez serà el capità en esta primera part. El centre del camp per a l'argentí Guido Rodríguez, fitxatge del València, encara que va jugar, recordem, la passada temporada i a un molt bon nivell. Guido Rodríguez l'acompanyarà el suís Philippe Urinich. Les bandes per altre debutant i altre dels fitxatges, Rino Sato, el japonès, altre cantera David Otorbi que estarà en la banda esquerra, la mitja punta serà per al càntabre, per a Dani Raba, i en la davantera estarà el nigerià Sadiq Umar. I s'eslonce del València, ja diem, per afrontar esta primera part davant l'Eldense, este equip alacantí que ha tornat a pujar con Dima, primera divisió en només un any. No ha sigut fàcil, però bueno, ahí ha estat l'Eldense de Claudio Barragán, que va fer una molt bona temporada. L'Eldense que va eixir en Ramon Vila en la porteria, en defensa Clemente en banda dreta, per Antonio David i Esman com a centrals, David Ruiz banda esquerra, Justin Smith i Macho en el doble pivot, Cantó i Fidel les bandes, i dalt dos davanters Rodri Val i Manu Nieto. I és l'onze del Dense quan estan ja ahí els dos equips sobre el terreny de xoc de l'Antonio Puchades, el València que va a jugar en ixa equipació, puma color rosa, pantaló de color roig, una equipació que està triomfant molt, que ha agradat molt als aficionats del València i que avui va a estrenar en este primer partit oficial de la pretemporada del València. Ahí està el nostre equip saludant al trio arbitral encapçalat per Gordillo Escamilla del Col·legi Valencià. Tot està preparat, tot està a punt, així te ho anem a contar. Saludem ja Vicent Burguete a ras de terreny de xoc, Vicent.
2: Hola, hola, Josep Rovira, així estem, i Carlos Sanchís, els mandos, així estem en el primer partit del València per a esta primera prova de pretemporada en el Antonio Puchades, que ja és la nostra casa, no tant habitual el primer equip, però ja sabem que en pretemporada sí, esperen que juguen com si fora sa casa. En este partit, ahí veiem les equipacions, el València que, com has dit bé, Robi, estrena l'equipació rosa, la veritat que en el pantaló queda, vamos, de manera brutal, i més en estes hores, que pega el solet, el rosa Lluís B, estan preparant-se ara Mukhtar Yakavi i el capità del Eldense posant en el equip arbitral per a ficar a rodar la pilota en esta primera, en este primer test de pretemporada. A veure què es depara avui, Robi.
1: Bueno, pues ahí está Mukhtar Yakavi, que va a exercir de capità, dia jo Jesús Vázquez, no, és Yakavi, evidentment, el capità en esta primera part del València. Ahí está, pues, l'Eldense, i bueno, pues, com hem comentat, un rival ja més exigent, el que va tindre el València en esta vesprada avui, així en el Antonio Puchades, i ja diem este partit que vas a poder seguir des de qualsevol part del món, te connectes a l'app, a la web, al canal de YouTube del València, i vas a poder veure este València-Eldense. Per cert, avui és el debut de Sato, i també estan oferint al Chapó la cadena televisiva, la plataforma televisiva Younest, el debut de Sato quan comença el partit, este primer partit oficial de la pretemporada del València, que te va a contar VCF Media Radio. Ahí está jugando ya el València en Yakavi de Haas como central, debutante el neerlandés en el equipo Younest, primer equipo que va a plantejar Carlos Corberán. Con Diem, Yakavi de Haas, les van desperar Rubén Ibanzo en la dreta, Jesús Vázquez en la esquerra, Guido Urinis doble pivot, Otorbi y Rino Sato les bandes, Dani Raba, la micha punta y dal que va a estar Sadiku Umar. Cuánto está jugando ya el Valencia, ahí está Urinis, el pase para Jesús Vázquez, en esa banda esquerra, ahí está tratando de chugar Jesús Vázquez, buscando a Rino Sato. Al jugador japonés, a un del Salisiens, Luis Vicent, els fitxatges de Haas, Sato, a Guido i al Coneguen, però bueno, ahí estan en els seus primers minuts de manera oficial en este partit,
2: Tres dels quatre nou fitxatges, Aliu dient que tindrà que esperar el seu torn des de la banqueta en este primer partit, però sí, Guido en la medular, Ryunosuke Sato en la banda esquerra, la seva posició natural, i Justin de Haas, que ara li feia aquest passe a Yakavi, conformant aquesta retaguarda en Mukhtar Yakavi, està el neerlandès Justin de Haas, recordem que té un olfacte golejador brutal, que va demostrar la última temporada en el Famalicão de la Lliga Portuguesa, esperem a veure si avui en algun córner, pues se pot sumar el Justin de Haas, com sumar a l'atac Ryunosuke Sato, Robi.
1: Ahí está Rino Sato, el jugador japonés en la disputa d'ixa pilota, va Jesús Vázquez també l'ajuda, vore tratar de recuperar ixe valor que vol traure la defensa de l'Eldense, Jesús Clemente, el que s'envolia anar, era Fidel ahí, Fidel en ixa jugada, i al final acaba fent-li falta per al jugador de l'Eldense, ahí està el seu capità Jesús Clemente, per a ficar la pilota en moviment en estos dos minuts de xoc que portem de la primera part, així en la ciutat esportiva de Paterna. Empata 0 al marcador quan juga el Dense, baló llarg buscava Aisha, passada en la disputa estava Diakabi, que s'ha anticipat molt bé, i ara és Justin de Haas el que vol jugar en llarg, però torna a recuperar l'eldense Fidel, que volia jugar. El baló que ha tocat finalment en el jugador d'Elda, i la pilota que va ser per al València, en servici de banda, per la part esquerra, terreny de xoc propi. Està Jesús Vázquez buscant a Guido Rodríguez, que busca ixe pas arrere per al porter, el canterà Vicent Abril. Obrint ja banda dreta, la pilota per a que la jugui Rubén Iranzo, ahí Mukhtar Diakabi, en Guido, tocant ahí la pilota el València, obrint i deixant-la ahí per a Justin de Haas, el neerlandès, en estos primers minuts d'este partit oficial, perquè ja diem el primer partit que va ser a Olot, a l'estatge d'Olot, ahí va ser un partit d'entrenament davant el Petro Luanda, que va perdre el València, però era porta tancada, sense públic, un partit d'entrenament, i este és el primer partit oficial, ja dic, de portes obertes així en l'Antonio Puchades, i oferir per a tot el món a través d'UCF Media, per la web i el canal de YouTube. Ahí està jugant el València, la pilota per a Urinic, en ixe doble pivot, com diem, Guido Urinic, per davant, pues, estava jugant ahí una altra volta el València. La pilota, Jesús Vázquez arrere, xevaló, tocant-la ahí per a Diakabi, i Diakabi una altra volta, era Rubén Iranzo, la pilota per a que la jugue, ahí Dani Raba busca el passe per a Jesús Vázquez, que entra Jesús, el llançament de Jesús en anat fora, però que bé. Havia vist ahí a Jesús Vázquez com ha entrat en el desmarque, ixa banda esquerra. Jesús ha estat sensacional i el passe també magnífic, Vicent.
2: Des d'ací s'ha vist de categoria, des d'ací a peu de camp, perquè tot l'equip atraïa l'Eldense per a que jugui per la banda esquerra, defensiva de l'equip d'Elda, i Jesús Vázquez, que tenia tot el carril ofensiu per a ell, en ixe passe, molt bon passe filtrat de Dani Raba, fent gala, deixant patent la seva qualitat i la seva visió de joc, i Jesús Vázquez, que no podia rematar a porteria, però a veure si trena tres ara a tort per a l'Eldense, en un Fidel que és...
1: Ahí está jugando el Dense. Fidel busca el desmar de Rodri Ball. Rodri Ball que busca la centrada. Ay, se való. Molt bé Diakabi ahí al tall. Porque era una centrada perillosa. Dins l'àrea del València. Trago el valor a Justin de Haas. Está Rino Sato de Haas, que volía jugar en llar. La pilota de Seper Perlini de banda. La toca Clemente, el capitán. Y va a ser per al València.
2: Robi está ahí.
1: De xoc.
2: De categoria i Mukhtar Diakabi, en un baló que se colava del Eldense, però ahí ha estat atentíssim el veterano ja de la defensa, Mukhtar Diakabi, allà en baix, uns balons que no són gens fàcils.
1: Ahí escoltem de fons en ixe micròfon inalàmbric de Vicent Burguete, el scritch del entrenador de València, de Carlos Corberán, i ahí està també veixem ahí a Claudio Barragán, l'entrenador, el valencià de Manises, l'entrenador del Eldense, pues, que va ser en el seu dia, pues, jugador de l'Elge, el Mallorca, el Deportiu La Coruña, el Llevant, entre altres, ara entrenador d'este Eldense, i va ser un factor clau, quan se va fer càrrec de l'equip per aconseguir l'ascens, Claudio Barragán en este Eldense. Ahí está jugant el Valencio, Torbi Arrere, buscant ahí a central, Sara, Rubo Iranzo, per a Diakabi, per a Vicent Abril, ahí está Abril, buscant el passe en curter per a que traga la pilota des d'ahir jugada. Diakabi amb el baló. Diakabi Raba. Raba que està fent ahir la mitja punta perquè Rino Sato, Vicent, està més escorat a la banda esquerra. Otorbi ha caigut a la dreta i Raba està fent la mitja punta i dalt Sadik,
2: Sí, però Rinosuke Sato, que també està ajudant a Raba en la mitja punta, ara veig en com s'interna, deixant a Jesús Vázquez el carril més llarg. Jesús Vázquez, que és un lateral pues, més ofensiu i, sobretot, hem vist en inferiors. I així que Rinosuke Sato s'està clavant pacadins per a deixar a Jesús Vázquez el carril esquerre. Per el contrari, Rubo Iranzo, que és un lateral més de tall defensiu, pues, Otorbi està pegat a la línia de cal. Espera que puga progressar
1: el xoc. Que bona la recuperació ara, Raba buscant a Sadik, però la bona ahí la recuperació que ha tingut Sato, Raba després ha col·locat ixe baló i ahí està Sato, continua el jugador japonès, molt participatiu en estos primers minuts en el xoc ofensiu del València. Ara Rubén Iranzo, el que juga ahí sobre Raba. Raba una altra volta per a Guido. Guido col·loca la pilota ahí per a Sato. Sato que busca el llançament. I el valor que ha tocat en un jugador del Dense se'n va fora i va a ser córner, però bueno, estem veient ja el debut de Sato. I bones, bones sensacions. Bueno, contava este migdia pues el periodista japonès que l'hem tingut avui en directe i que coneix molt bé a Sato, que bueno, que és un jugador, pues el que estem veient, Vicent, ràpid, explosiu, bueno, pues salvant les distàncies, pues molt semblant al xoc que puga fer Takekubo en la Reial Societat, però d'eix estil. I ho estem veient en estos primers minuts, en estos 8 minuts, molt participatiu el japonès, eh?
2: Inclús si m'apures, atenció ahí.
1: Ara hi ha aquest remà que volia fer Diakabi, trau la pilota del Dense, però estem parlant de Sato, Vicent.
2: Pues lo que deies, que Ryunosuke Sato pues és un jugador, pot ser paregut a Takefusa Kubo, però sí que de veres que m'atreveria a dir que Kubo, el jugador de la Real Societat, és un jugador més de banda. Jo crec que Ryunosuke Sato, pues òbviament és banda, és extrem, però per la seva naturalesa, jo diria que tendís prou a clavar-se pa cadins per a el xoc interior, generar ahí superioritat i que a l'altre equip se li siga més complicat defendre. Per ahí, deixar a Jesús Vázquez, en este cas, en el partit d'avui, el lateral més llarg. Ahí veiem com la torna a demanar. I si te fixes, Robi, des de la posició en la que estàs i també la gent que ens està veient des de casa, des del televisor, des d'una pantalla, que avui en dia hi ha de tot, fixeu-vos en la quantitat de jugadors que Sato està acumulant, fins a 1-2 quan demana la pilota.
1: Bueno, pues 9 minuts de xoc d'esta primera part d'este València-Aldense, 0-0 marcador contra Ra, recuperat la pilota l'equip d'Elda, el que jugava és Fidel per ixa banda dreta. Fidel buscava el passe, el llançament de Justin Smith i el baló a les mans del porter Vicent Abril, el jugador canadenc Justin Smith, que ha buscat ixa llançament que ha parat el porter, el canterà i porter del Mestalla, Vicent Abril. Encara ha hagut una falta ahí que li han fet a Filip Únic.
2: Robi, jo he tingut la sort de veure tants partits a Vicent Abril que quan la pilota està proper de l'àrea quasi ni em preocupa, a no ser que siga un tir imparable, perquè la veritat que les condicions que té el porter de Vilanova de Castelló de la Ribera, com se vulga dir, són impecables. Recordem, és el porter titular del València-Mestalla, generació 2005 i internacional en la selecció espanyola.
1: Bueno, pues ahora ataca el Dense, ojo ese balón, per a Rodri Val, busca la centrada, dins l'àrea, ahí a tallar Rubén Iranzo, allunyant ixa pilota, i el balón que se perd per línia lateral de banda. Balón per a l'equip d'Elda, del Dense, que al igual que el València, ells ja han jugat un partit en la pretemporada, ho comentàvem este matí, amb el Millway, l'equip de la Championship anglesa, la segona divisió anglesa, van perdre. I este és el segon partit també per a l'equip de Claudio Barragán, per al Dense. Servici de banda. Va a ficar en moviment.
2: Recordem,
1: lateral i capità Clemente.
2: Recordem, Robi, un Eldense que va pujar a segona divisió com a líder, òbviament de primera federació, però que va pujar d'una forma èpica, perquè, recordem, són 38 jornades que hi ha, i en la jornada 27 estaven, ni més ni menys, que en la quarta posició a uns quants punts del líder. És a dir, que, a priori, quan va començar la competició, sí, perquè era un equip que havia baixat de segona divisió, però va anar avançant la lliga i pues, no se feien en aquesta primera plaça, en aquestes primeres places, però una ratxa espectacular d'unes quantes victòries pues, va fer que de la jornada 27 a la 38 feren en el liderat.
1: Sí, van ser campions del seu grup en primera federació i van pujar. Van pujar pues, de nou a segona en només una temporada, no? Molt bon equip.
2: No és fàcil,
1: el Dense de Claudi Barragán. No és fàcil. Bueno, pues trau la pilota. L'equip del de Ramon Vila, el porter en llarg, que buscava ahí a Manu Nieto. La pilota que la vol recuperar i Dani Raba, encara que ahí el valor espera l'Eldense, para que jugue Fidel, ahí en el cercle central, Fidel i Justin Smith, ara obrint a banda dreta, per al capità, per a Jesús Clemente, lateral, de no la deixa arrere, per a que jugue ahí Guillermo Macho, Ese doble pivot el dense Guillermo Macho y Justin Smith, que es el que te hará la pilota. Ahí está el jugador canadense, menechante el balón, buscante el pase a la dreta para Rodri Ball a Rere. Y esa pilota para Fidel, y Fidel que va a cambiar el choque desde la banda dreta a la banda izquierda. Ahí entra Cantó que busca la centrada. Molve estaba ahí Rubén Iranzo, defensante, y se baló. Traguente y pilota que torna a recuperar el dense. Justin Smith torna a colocar y se baló para Cantó desde la banda izquierda. La centrada, el balón que ha tocado Justin de Haas. El rebuche ahí. Chase ahí que él volía a recuperar el dense. El tir a porta de Fidel, de Guillermo Macho. Y la pilota que ha parado Vicente Abril.
2: Pues ahí, solventan la situación de Perí, la defensa del Valencia, y tornarà per atacar, a veure si poden trobar alguna combinació en un xoc un poquet més vistós el València Club de Futbol en esta primera prova de pretemporada. Recordem, ho dic tota la setmana en informatius, però perquè ningú me diga que soc resultadista, encara que guanyem o perguem, al final el resultat és lo de menos, entre cometes. Si no, les sensacions són el que compta, que els jugadors estiguen rodant i sobretot que tant els que acaben de vindre com els que venen des de baix, pues es vagin coneguent i es vagin fent de l'equip.
1: Sí, estos primers partits de la pretemporada, ho diguem sempre, és que per a l'equip se rode, que vaig a gran ritme de competició, assimilar tot el que vol tàcticament el míster Carlos Corberán, i bueno, pues ja, diguem, pues el trofeu taronja i després del taronja, que el València jugarà un altre partit perquè començarà la Lliga més tard, pues ja dic, arribar el millor possible a ese inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Quan ara ataca el dense, busca ahí la passada Rodri Ball, el baló que volia jugar ahí Manu Nieto, la pilota que acaba en les peus ja del porter del València, que trau ja ixa pilota per a Filip Ugrinić, el suís, formant con Dimitri doble pivot amb Guido Rodríguez. Ahí està Ugrinić, el suís, buscant el passe per a Sato. Ahí se'n va Sato, anem a veure Sato, quin passe li ha col·locat Sato per a Sadik, però estava fora de xoc, la jugada estava anul·lada, havia alçat l'assistent de l'àrbitre valencià Gordillo Escamilla la banderola, però el passe havia sigut bo, el de Rino Sato. Que pena que estigui fora de xoc Sadik Umar.
2: Bueno, pero ahí estaba cooking in the kitchen, cuinante en la cuina Rinosuke Sato, en la alta cuina japonesa, en esa jugada, una llástima que Umar se diga estar en posición antirreglamentaria, pero bueno, estos son los claus, encadenar algún pase para hacer un mal en la esquina de la defensa del Eldense. Per cert, Robi, no sé si te has fixat desde la teua posición, un momentet. Que hi sia Vicent Abril i Baló a banda. No he sigut fixat des d'allí, però fins a tres jugadors de l'Eldense duen el moño tintat de blanc. No sé si és una aposta del Mundial o no, però ho vinc a dir perquè uno d'ells, recordem que és exvalencianista, David Ruiz, que va estar dos temporades al València a Mestalla, el lateral esquerre, el que va rebre ara la pilota, i ho tenim. Va estar també format en les categories inferiors del València i internacional en la selección española, Robi.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Eldense, Rodri Ball, buscando el pase para Fidel, atacante el equipo de Alda, ahora ahí defensante el Valencia, y esa pilota que aterriza ahí buscando a Justin Smith, tocando al canadenc, jugando ahí el Eldense, obrin de nuevo a esa banda dreta, presionaba ahí Jesús Vázquez, también Guido Rodríguez, allá va la presión, Sato también, cara que continúa Justin Smith en la pilota, filtra ese pase, pero ahí no había ninguno. Y el balón, sense problemes, pero el porter del Valencia, Vicent Abril, ya superat el primer quart d'hora de partit, minut 16, de esta primera part, empat a 0 al marcador, en este partit que vos està oferint VCF Media Radio, per la A, per la web, el canal de YouTube. Esteu veient este partit, també podreu veure el del pròxim dissabte, així en l'Antonio Puigades, davant el Castelló. El partit la setmana que ve se n'anirien cap a Anglaterra i ahir també vos oferirem en directe el partit davant l'Stock City i, per supost, el partit del Trofeu Taronja Mestalla davant el Newcastle. De moment, en este partit, 0-0, no se meneja el marcador, Vicent Burguete.
2: Pues sí, no sé, me echa el marcador, esperen que eu facha pronte. Y son así en la megafonía del estadio el gol del Valencia Club de Fútbol, no del Eldense, usemos pels amics d'Elda, pero pues sí, como te decías, el Valencia que le espera ahí sus compromisos de pretemporada, pero primer es lo primer, primer el partido de hoy, el dissabte torn del segon partit en altre equip de la Comunitat Valenciana com és el Castelló, però ara mateix que el Valencia està disputant este partit, està pressionant dalt, però sabent que no tenen que eixir del CUS posicions per a recuperar la pilota, com ho fa ara Umar Sadik.
1: Ahí estava tratant el Chuar Sadik, encara que ha perdut el valor, és l'Eldense el que vol treure aquesta pilota. Ahí està l'equip d'Elda portant-se ixe baló, Manu Nieto. Manu Nieto volia entrar, ojo, s'ha fet mal Jesús Vázquez, eh?
2: S'ha escoltat des d'ací, Robi, s'ha escoltat des d'ací la patà que li... Bueno, al final, Manu Nieto anava en la pilota en conducció, ha anat a tirar, i Jesús Vázquez, com un bon defensor, ha ficat el peu. Però ahí estan els dos en terra, els dos s'han fet mal, òbviament és una acció fortuita que no ha sigut, òbviament, aposta, però els dos estan ahí i les assistències mèdiques que voten al camp. Es dol ahí Jesús un poquet dalt del turmell en la seva cama esquerra i Manonito i Machine, que des d'així me tapen les assistències mèdiques, els professionals, que en el empeine, perquè ja t'he dit que el so s'ha escoltat igual hasta en Mestalla.
1: Bueno, esperem que no siga res i se xoca i que ha tingut Jesús Vázquez, el lateral del València, amb Manu Nieto, el davanter de l'Eldense. Quan estem veient calfar en la banda a Guanyala, el central del Mestalla, tres canterans que està fent la pretemporada en el primer equip, Vicent, eh?
2: Pues sí, ahí está calfant ara en la línia del terreny. Amos Guanyala i també Iker Córdoba. Iker Córdoba de la generació 2005, que ja va estar cedit en el Mirandés la temporada passada, equip que va descendre a la primera federació. I Amos Guanyala, que va vindre així al València l'últim mercat d'hivern i va caure, Robi, de peu en l'equip. Va acumular totes, o quasi totes, jo diria que totes, les titularitats possibles, un central que, bueno, ha fet gala de la seva qualitat, perquè és un defensa que sol guanyar duels, però també té molt bona presa de decisions, a vegades un poquet arriesgades, a lo millor hi ha algú en la grada en problemes de cor que ha tirat la cara alguna vegada en Amos Guanyala, però el cert és que mai la perd, això és lo important, i a veure si el podem gaudir en els primers minuts en el primer equip.
1: Bueno, pues se ha recuperat Jesús Vázquez, esa topetada ahí que havia tingut amb el davanter de l'Eldense, i bueno, se va a remanprendre el partit, encara que Manu Nieto també està en problemes. Bueno, pues, per si de cas, ja dic que ahí està Guanyala, Iker Córdoba, Calfant, encara que jo crec que Guanyala va entrar de seguida perquè Diakabí és un canvi que ja estava previst d'inici, des del començament de partit. Jo crec que va jugar 20 o 25 minuts el central guineà francès, i per això està Guanyala. Però bueno, veurem. CR manpren el partit i ahí està jugant ja el València. És Guido Rodríguez incrustat ahí entre centrals, obrint a la banda per David Otorbi Urinic, arrere buscant ahí a Guido Rodríguez, aquesta posició també incrustat entre centrals en l'argentí, on ja van veure també la passada temporada fent aquestes funcions ahí també, pues, a Pepelu i Guido, sí. I el mateix seguido, eh?
2: Sí, ahí está, el jugador argentí. Fixeu-vos la línia de 3 en Sato, que ve al mig, que és un Vázquez que s'obri a la banda, i a la inversa ho fan en la banda dreta. Otorbi a la línia de cal i Rubio Iranzo s'incorpora per acumular més gent en el mig i Massine que també per a guanyar segones jugades i poder donar continuïtat a les jugades del València Club de Futbol a veure si pronte el podem veure en l'àrea rival.
1: Bueno, pues ahí está jugant el València en este minut 21 i mig d'esta primera part sin el Antonio Puchades. Este partit que vos estem oferint, València-Eldense 0-0 al marcador, recupera la pilota Justin Smith, el canadenc, que busca el passe per a Rodri Vall, entra per banda, busca la centrada d'Islària i estava Diakabí per allunyar ixa pilota, ixa centrada que havia ficat l'Eldense, i ve Diakabí per allunyar ixe baló de l'àrea valencianista.
2: No és casualitat que li diuen Big Diaca perquè s'ha fet molt gran en l'àrea, en ese centre lateral que sempre sol ser un poc més problemàtic per la defensa i més quan tens que ficar la cama antinatural. Ahí està, que pot furtar David Otorbi.
1: Ahí está Otorbi.
2: Esa pilota. Com no?
1: Ahí está David Otorbi recuperant el balón i sa banda dreta. Otorbi que vol jugar, buscar el passe per a Urinic, el suís en esa frontal de l'àrea, buscant el passe ahí en curte per a Dani Raba. Ahí está el cántabre, Raba busca a Sato, el llançament de Sato, golaz.
2: Bueno.
1: Y gol, golaz de Sato. Mare meu, quin golaz ha marcat Rino Sato en el seu debut en el València. En el 22 d'esta primera part, ixa pilota ahí que li han servit des de la banda dreta, conforme li venia, li ha pegat Rino Sato i quin golaç per tot l'escaire dret de la porteria el dense, ha marcat Rino Sato, quina estrena Vicent Burguete del japonès.
2: Bueno, espectacular, Ryunosuke Sato, ja deien que estava ahí cooking in the kitchen, cuinant en la cuina japonesa, alta cuina, pues ahí vegem el dret, el japonès en la cama dreta, i ese zurriagazo que ha soltat al segon pal, espectacular, i també esa celebració que solament ho podia fer ell en el ball de Gangnam Style, Robi.
1: Quin golaç, sí senyor, quina estrena, Rino Sato ja ho està en dient, que està deixant bones sensacions en estos primers minuts en este partit, i ahí ha estat el gol que obri el marcador del València, Rino Sato.
2: Bueno, que barbaritat, Josep. Josep Rovira, estaràs al·lucinant des d'ahir del teu puesto de narrador, perquè la veritat que des d'ahir del camp s'ha vist com la trajectòria entrava i jo deia, no serà capaç, no? Però sí, ho ha fet, ha controlat en l'esquerra i ràpidament, el que a mi més, el que m'agrada més ha sigut la reacció que ha tingut entre controlar en l'esquerra i colpejar allí, a les tredanyes, en la cama dreta.
1: Molt més sensacional, Conforme li venia canviat. Sí. I ahí ha estat el gol de Rino Sato per avançar al València en este minut 22 de la primera part. I era impossible l'estrena del jugador japonès en el seu debut en els primers minuts com a valencianista. Ja comentàvem que està deixant bones sensacions. Ja ho comentàrem des de l'estaix de Olot en Girona, que tots els fitxatges, tant Sato com Dien, com Justin de Haas, per supost Guido Rodríguez, s'havien acoplat molt bé a l'equip. El míster Carlos Corbeny i el cos tècnic estaven molt contents, i sobretot per Rino Sato. Ahí està, el jugador japonès, en el seu debut, s'ha estrenat marcant un gran gol en el València. Quan ara recupera la pilota Dani Raba, se l'emporta al Cantabri, busca Sadik Umar, entra Sadik, Sadik una altra volta a Islària, i no ha pogut arribar Raba, però bona l'ocasió de nou, que ha tingut el València buscant el segon gol en este partit.
2: A veure, si ara s'obri la caixa de Pandora i una vegada ha plegat el primer gol, el València aplega en més continuïtat a l'àrea de l'Eldense, per ara una efectivitat, jo diria que del 100%, perquè el tir que ha clavat Ryunosuke Sato, jo diria que és, millor debut, espectacular. A veure si l'equip pot sellar en una victòria i sobretot en bones sensacions, però des de luego, Robi, que Sato s'ha tornat un crack.
1: Un gran control i una millor definició en el gol que ha marcat Rino Sato, que ho ha celebrat amb el Gangnam Style famós i se balle de Rino Sato. Espera avançar a València en este partit. Minut 26, arribem a la mitja hora, però ahí està ese gol de Sato que està donant la victòria al València en este partit. Quan és Guido Rodríguez.
2: Robi. Sí. Tu imagina't un momentet, nosaltres estem així en Paterna, però imagina com estaran els espectadors que estiguen veient-lo des de Yonex, la televisió, la plataforma de streaming del Japó, que va emitir els partits del València en pretemporada. Imagina't el furor que ha causat en els salons de casa del Japó este gol.
1: Sí, perquè ja diem que el partit s'està vigent també per la plataforma televisiva en el Chapó. I, bueno, pues este gol, ja dic, haurà causat furor en el país nipo. Quan hi ha una pausa per a la hidratació, estem en el minut 27. Fa molta calor, molta humitat també a la ciutat esportiva de Paterna. I parada per a beure aigua, per a hidratar-se. I per a donar instruccions, Carlos Corberán i el seu cos tècnic a jugadors del València, Vicent.
2: Pues sí, ara estan així. Imagina que durarà dos minutets. Ja estem acostumats del Mundial que ha guanyat la selecció espanyola. Òbviament, tots ho sabem. Ja no sé, mos fa tan raros estos cooling breaks. No sé si tu eres partidari o no. Jo en esta calor sí, però de normal, no, Robi? Veurem si també això se fa en desembre, en el mes de desembre. Però sí, ahí està Corberán ara donant instruccions a Mukhtar Diakabi, a Vicent Abril, a Dejas, sobretot a la línia defensiva. Explicant, imagina, a lo millor la eixida de balón per a poder generar més ocasions com les que ha desencadenat este golàs de Ryunosuke Sato, però, vamos, ara estan més jugadors. Mirant la pissarra del professor, Carlos Corberán, i veurem com és l'equip en esta primera part, en els minuts que queden.
1: Bueno, pues... Parada per a la hidratació en este pràcticament mitja hora que portem de partit, este primer partit oficial d'esta pretemporada del València que vos estem contant així en UCF Media Radio, per la app, per la web, pel canal de YouTube. Pues, ixe partit, ixe golàs en el debut de Rino Sato, un gran control i una millor definició la que ha fet el jugador japonès per avançar al València en este partit. Per sort se'n marxa, també per a regar el camp, per a que estiga bé, perquè ja dic que fa molta calor i el camp se seca de seguida. I ahí estem veient com el míster Carlos Corberán continua donant instruccions, Vicent, als seus jugadors en esta pausa per a la hidratació, eh?
2: Sí, ahí estarà atxenollat, una posició a la que ens acostuma Carlos Corberán, la veritat. Estem molt acostumats a veure aquestes imatges en Mestalla de l'equip fent un cercle al voltant de Carlos Corberán i ell donant explicacions en la pissarra, en la seva pissarra. Ahí atxenollat, ahí en el camp, però ara veurem com és l'equip. Per cert, Robi, no sé tu allí, jo tinc la sort de que en este corredor, entre la banqueta i la grada, pues corre un poquet d'aire i és el que me salva.
1: Fa molta calor, sí, fa molta calor, com està fent calor en tota la comunitat valenciana, i diuen que demà encara més. Bueno, pues se va a remamprendre el partit en esta mitja hora de xoc que portem en esta pausa per a la hidratació. Quan tenia un canvi, el canvi que va, que ha fet l'equip de l'Eldense, s'ha retirat, ha fet un canvi, ahir ha dit que Claudio Barragán, pues que ara confirmarem. Rodri Val, pues ahí está Borja Calvo, l'ex del Mestalla, ara en les files del Eldense, el que ha entrat al terreny de xoc per Rodri Val. Estava en problemes, evidentment, el jugador de l'Elda Iwi intenta una altra volta, Rino Sato, la pilota Jesús Vázquez, i el segon del València, Jesús Vázquez, gol! Jesús Vázquez, que marca el segon per al València. En ixa jugada de nou, on ha estat ahí de nou protagonista Rino Sato, ha buscat el llançament, ha pegat en el pal dret de la porteria del Dense i el rechaz que l'ha recuperat ahí Jesús Vázquez per a marcar el segon gol per al València, per a ficar este 2-0 al marcador en este minut 31 de la primera part, el gol de Jesús Vázquez, però de nou protagonista en la jugada. Rino Sato està brillant i se va al pal i el rechaz. Ahí estava Jesús Vázquez, Vicent Burguete.
2: De fet, el central del Eldense, que l'ha deixat passar ixa pilota, entenent que anava fora, però ha colpejat en el poste, en el primer pal, després d'ixa rematada de Renuncio Coixato, i Jesús Vázquez, que passava per ahí, i ha dit, home, esto ho vaig a deixar jo passar, pues pa dins Jesús Vázquez, en el número 21 a l'esquena, el segon gol, ahí va Dani Raba.
1: Ojo, ara va Raba, llançament que se'n va per dalt, ha tocat el jugador de l'Eldense, i va ser córner per al València. En este minut 32 de la primera part, està guanyant el València còmodamente 2-0, el golaç de Sato, ara el de Jesús Vázquez, però també la participació del jugador japonès. Quan va al córner, va Filip Urinić a ficar la pilota en moviment des del cantó esquerre de la porteria de l'Eldense. Allà va Filip Urinić a colpejar ixa pilota, el baló amunt, el baló que l'ha tret ahí es man del central neerlandès, el Richard Sey que li ha pegat. Ara ahí ixa pilota, el jugador València se n'ha talta, i el baló que va ser per al Dense, però ahí està el canvi, va entrar Guanyala i se retira Mukhtar Diakabi, pues a la mitja del partit, és un canvi que ja din Vicent estava previst. Ahí estava Diakabi. Se'n va Diaka, que li deixa el braçalet a Jesús Vázquez i entra Juan Yala, el central del Mestalla, i ja diem, era un canvi que estava previst per la recuperació també pues, de Diakabi, per les càrregues de treball en esta pretemporada. Està previst que Diaka pues, jugara 20-30 minuts, han sigut 33 per a ser exactes, els minuts que ha jugat Diakabi, i ha entrat Juan Yala, Vicent.
2: Sí, correcte, hemos Guanyala o Guanjala, com voleu dir-li, perquè ahir li té absolutament igual, mentre digues el seu nom, la veritat que hemos Guanyala, pues, per a qui no tinga oportunitat esta temporada passada d'haver-lo vist en el València-Mestalla, en aquesta segona meitat de temporada, recordem, com hem dit fa uns minuts, que va plegar en el mercat d'hivern, va caure de peu i es va fer el amo i senyor de la defensa del filial valencianista, i ara els primers minuts en el València Club de Futbol, en el primer equip, Amos Guanyala, que és un central de perfil dret així, és la cama dreta la dominant, però en la cama esquerra no té ningú problema, té 5 estrelles de cama mala com en el FIFA, i en el València-Mestalla, de fet, ho hem vist prou vegades, jugant en el perfil esquerre, un central en bon tracte de baló, que va, és molt intens als duels, a veure si ara en els minuts de partit podem veure-lo, i en lloc de que vos ho conte jo, ho vegeu altres en els vostres propis ulls.
1: Bueno, pues ahora está ahí Justin de Haas, en derrint ixa pilota, buscant Abril, al porter valencià es Guido Rodríguez, que canvia el xoc, el busca el passe, ahí se vendrá per a que jugue Rubén Iranzo, ahí no ha pogut arribar Dani Raba, recupera la pilota l'Eldense, a Borixe Baló, en la frontal de l'àrea estava Manu Nieto, però ahí ha aparegut una altra volta el València per emportar-se la pilota, ahí está Rino Sato, traguent el baló, i sin ràpid el València, la contra, buscava Urinić, la pilota per a Dani Raba, a veure Raba que se'n va per ixa banda dreta, Raba amb la pilota, Raba retalla, continua d'Islària, continua Raba, el baló, no ha pogut i arribar al remat, Sadiq Umar ho havia fet tot, Dani Raba, però al final Sadiq no ha pogut arribar a ixa rematada en ixa jugada que havia protagonitzat el càntabre. Ojo ara, la pilota, li arribarà ahí David Otorbi, però ha arribat el porter de l'Eldense, Ramon Vila.
2: Pues Robi, ¿sabes lo que més m'està agradant del nou fitxatge de Renuncio Coixato? A banda del seu golaç, que òbviament això no hi ha ningú en tota la faz de la Terra que no li hagi agradat, i se golaç, lo que més m'està agradant és que està molt participatiu, però sobretot per dir que és un jugador que té molta qualitat en els peus, que sap de lo que és capaç i segurament està acostumat a regatejar i superar als defensors, pues està siguent prou generós. Recordem que és un xaval jove de 9 anys, 2006, lo fàcil seria pues debut en altre continent davant de l'afició, voler intentar impressionar al cos tècnic i també als aficionats a la grada, però no s'està excedint en els toques, molt important senyal de que és un jugador més d'equip que d'individualitat, si això sempre és positiu.
1: Bueno, pues això parà perquè sembla que està en problemes el jugador de l'Eldense, que no va poder pues continuar. Y va a entrar pues al terreno de choc Bustillo con el dorsal número 8. Entra Bustillo al terreno de choc, ahí está el cambio. està el canvi obligat per la lesió del jugador del Dense, entrant al terreny de xoc Bustillo en este minut ja 37 de la primera part, 2-0 està guanyant el València amb el golaç de Sato i el gol també de Jesús Vázquez, com diem, la participació del jugador japonès. Ahí està jugant el València. Buscava el passe ara Rubén Iranzo, arrere per a centrals, per a Justin de Haas, el neerlandès. També té molt bona pinta el central, l'ex del Famalicao, que va arribar lliure al València, que està jugant ara en companyia de Wanyala. Està Wanyala, Rubén Iranzo. Rubén Iranzo busca el passe per a Dani Raba. Raba en la pilota. Continua el jugador cántabre amb el baló. Té que entrar i la pilota per a la, que la traga ahí Justin de Haas. Ahí se l'emporta el central neerlandès, que s'ajuda en Sato en ixa banda esquerra. Ara busca el passe arrere per a Wanyala. I Wanyala de nou obrint a ixa banda dreta per a Rubén Iranzo, que la toca ahí en Urinic. I ahí està jugant Robi, el València, Guido Rodríguez. Sí, Vicent.
2: Un momentet de l'atac del València, un moment, Robi.
1: Estava una altra volta, el baló centrat, Islari, aneu a pilota. Però l'àrbitre diu que el baló espera l'Eldense. Vicent.
2: Ara, el que te deia, es desesperava ara Fidel del el Déu, de l'Eldense, jugador mític de l'Elx, també en primera divisió, es desesperava després de no poder fer-se en la pilota, ni se bon fer en ixi de baló del València, ni se passe que li feia Rinosuke Sato a Hemos Wanyala, en la esquena de Fidel, y bueno, señal de que si se espera un jugador veterà y que té experiencia en primera división, pues es una buena señal de que el equipo o está fent bé en esa faceta. 2-0 en el marcador, fica a terra de permís en la primera parte, sin que esperar a Robi, debut impecable.
1: Bueno, pues ahí está, jugando de nuevo el Valencia, es Jesús Vázquez. Echersin de Capita buscant el pas arrere per a Wanyala. Wanyala amb la pilota. Central del Mestalla buscant ahí a Guido Rodríguez. Guido una altra volta arrere per a Wanyala. I ara hi és Rubén Iranzo. Però València ha dit que en esta primera part, en este minut, arriben ja al 40 d'este primer temps, que està guanyant còmodament este primer partit oficial, podríem dir, de la pretemporada, perquè ja diem el partit davant el Petro de Luanda. Era porta tancada el que van disputar a Olot. Ahí se estás de Girona. Contra ataca el Elda. El Eldense. Y se pilota. Ahí se entra. Buscaba precisamente a Borja Calvo. Le jugó el Mestalla. Ahora trao y se baló la lluña. Guido Rodríguez. Aparece Sato. Está Rino Sato. Y Santi se pilota. Ver a Jesús Vázquez. Recuperan Bel Valencia. Que ve Guido Rodríguez con esa portata ahí. Y se pilota en poderío el argentí. Ahora busca la contra rápida. Dani Raba. Ahí está Raba en la pilota. Raba en Bel baló. Raba que la vol chuar, necesita ahí ayuda. Y el baló arrere que el coloca per a Guido Rodríguez. Ahora buscant ahí a Urinic. Urinic y Rubén Iranzo tocant ahí Sadik. El baló que va per a Otorbi en esa banda dreta. Ahí está David Otorbi fent de les seues. Y esos driblings ya tan característics y particulars del canterà del Mestalla, que torna a recuperar la pilota. Otorbi, Sadik, que volia ahí recuperar ese baló. Se queixa ahí que le han fet una falta. L'àrbitre diu que no n'hi ha res, que sigan. I el valor ara sí, en falta de Filip Urinic sobre el jugador de l'Eldense.
2: Pues el València, que està intentant tancar esta primera meitat de la millor forma possible. A veure si podem trobar ese 3-0 que ja deixa la cosa encarrilada, però bueno, en vista que es preparen també els canvis per a la segona part en els dos equips, pues no hi ha que donar res per fet. Això és pretemporada i els partits es poden tornar locos, però el València, si continua així, Robi, poqueta opció per a l'Eldense.
1: Bueno, pues ahí está Borja Calvo jugant per a l'Eldense, obrint i se passa a la banda esquerra, atacant ara el baló centrat, la pilota que la tracta ahí molt bé en el rechaz Wanyala. Apareix de nou Rino Sato, ja dic, molt participatiu, deixant molt bones sensacions el jugador japonès en el seu debut, marcant un golaç. I sobretot, ja dic, també participant-hi molt totes les jugades d'atac del València. Ese dorsal 39, que és el que té la pilota, Rino Sato. Arrere per a De Haas. De Haas i Wanyala. Jugant ahí el València, traient ixa pilota des de darrere. En este tram final, esta primera part, minut 42. Wanyala que vol jugar en llarg i La pilota que ha tallat en defensa Antonio David, el central del Eldense, que torna a traure...

0: Deixa pressió, ahí está Sadik, que bona la pressió Sadik. S'emporta la pilota Sadik, dins d'àrea, vore Sadik. La deixa per a Dani Roba, Dani Roba, gol! Gol! Dani Roba! El tercer per al València! El 3-0 per a Dani Roba, la jugada és de Sadik Umar, que bona la pressió del davanter nigerià recuperant ixa pilota, ahí al central de l'Eldense, se n'ha anat ahí, molt bé Sadik Umar, i li ha ficat ahí en bandeja i se való per a que Dani Roba marcara el 3-0 per al València, Vicent.
1: Quin gust, Robi, quin gust, afició, que les coses isquen bé des de lo que se diu en la banqueta, des de les instruccions, i que se traduisquen en la cespa, i si és en gol, pues molt millor, perquè escoltàvem al cos tècnic, sobretot a Carlos Corberán, dir-li a Omar Sadik pues que pressionara alt, que anara a furtar, que anava a plegar, fa no res, un minutet, com si tinguera una bola de vidre, el tècnic del València, i així n'ha sigut, a la primera de canvi, Omar Sadik, que ha furtat ixe valor per avançar uns metres i donar assistència a Dani Roba.
0: Sí, senyor, bona la recuperació de Sadik Umar i el passe de gol a Dani Roba, que ha definit molt bé, que ha ficat el 3-0. Ixe minut 43, quan estem arribant ja a la fi d'esta primera part, plàcida, còmoda la que està fent el València, sent molt superior al Eldense. I ahí està el marcador que ho diu tot, 3-0. Pantara ni una falta. Favorable l'equip d'Elda. Allà va Fidel a ficar la pilota en moviment a punt de complir-se el minut 45. Feixirà un minutet més per ixa pausa per la hidratació que ha hagut l'àrbitre. Però ja allà va l'Eldense. La pilota per a Fidel. Fidel que busca el passe per a Guillermo Macho. Però que ve ahí també l'ajuda defensiva de Rino Sato. Molt atent Rino Sato per a que Macho no s'entrarà, i se valor que ha acabat en córner per a l'Eldense. Un minut de temps afegit. Un minut de temps afegit és el que li queda a esta primera part en ixe córner que va votar l'Eldense. Allà va el valor dins l'àrea i ahí l'ha tocat Sadik. Per tant, de nou, la treta des del cantó. I el córner que va traure l'Eldense ja en esta última jugada, podríem dir. Estem ja en ixe últim minut de temps extra, de temps afegit a esta primera part. Allà va el córner altra volta per a l'Eldense. La pilota anava al primer pal, a veure ixe baló que vol traure i allunya i la pilota Sato, ajudant també en defensa el japonès. Ja últims segons d'este minut afegit per a que acabe esta primera part, que està guanyant còmodament el València 3-0. Ahí està el final de la primera part que decreta l'àrbitre Gordillo Escamilla, i ahí està la victòria del València 3-0 amb el golàs de Sato, que marcava el minut 22, un gran control i una millor definició del jugador japonès. I ha tingut molt bon debut, molt bones sensacions en esta primera part. Després ficava el 2-0 Jesús Vázquez, però també participant en la jugada 0, Sato, volien dir. I el 3-0, que l'ha marcat Dani Roba, després d'una bona jugada que ha protagonitzat Sadik Vicent. Primera part plàcida, còmoda del València en esta victòria.
1: La mitat que una primera meitat en la que l'equip ha anat de menys a més, això sempre és positiu en el futbol. El València que ha tardat en obrir la llauna, però una vegada l'ha obert, pues, com hem quasi previst en la narració, s'ha obert la caixa de Pandora i han començat a caure els gols. 3-0 en la primera part, veurem que es depara en un equip diferent en la segona meitat, però esperem que el partit continuï estant aixina d'entretingut, que sempre ens agrada que hi hagi gols, i més en pretemporada, quan potser el xoc o els partits no solen ser tan pues, llamatius. Òbviament no és el mateix este partit que un partit de la jornada 38 de Lliga. Esperem que per la pròxima temporada, jugant-nos en Mestalla, el estar en Europa. Ojalá per demanar Robi el últim desig de Mestalla, pues haver entrat en la jornada 38, aixina que el

0: Xurs, que ja se necessiten en, el, en la cespa per a esta segona part. Recordem que els dos equips van a canviar l'equip. Així estava ara Manu Nieto. Li manem ànims que se marxa Cuixant en el segon partit per al Dense, el primer per al València. Robi.
1: Bueno, pues temps de descans. El València que està guanyant plàcidament, còmodament, esta primera part en ixe 3-0. Tornarem de cara a la segona part, on Mr. Carlos Corbén va canviar completament l'equip. Així estava previst, però bona imatge, bones sensacions i bon debut també dels fitxatges, sobretot de Rino Sato, que ha marcat ixe golàs, el primer que ha encarrilat la victòria per al València.
2: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Cal fer motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
3: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
5: El partit del València a VCF Ràdio.
1: Así continuem per a contar-vos la segona part d'este...
3: Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del València?

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
1: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
0: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del Valencia Club de Fútbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Vigo! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UFF Media Ràdio, d'este dijous 23 de juliol, on el València a nit, així, al Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna, va aconseguir la primera victòria d'esta pretemporada. L'equip de Carlos Corberán, que va guanyar clarament a l'Eldense en ixe marcador de 3-0, amb el golàs del japonès Sato, que va ser la gran sensació, el gol de Jesús Vázquez, també amb la participació de Sato, i de Dani Raba, que també va ser protagonista. Però ja diem, el València va ser molt superior a ir al Eldense, sobretot en la primera part, on va deixar bones sensacions l'equip de Carlos Corberán. On n'hi ha que destacar, i ja ho farem, ahir en la retransmissió del partit, servidor que va estar ahir en companyia de Vicent Burguete, pues ixe gran debut que van tindre, pues els fitxatges. Bon debut dels fitxatges, i sobretot, ja dic, el de Rino Sato, el jugador japonès, que va marcar ixe gran gol, un molt bon control i una millor definició a cama canviada, la que ens va deixar pues Sato, que ja diem, pues va ser l'autèntic protagonista, perquè va marcar ixe gran gol, va participar en el segon, com diem, de Jesús Vázquez, i ahir ja pues va mostrar pues el que pues està en contant en estos últims dies, el que havíem vist en aquests entrenaments de la pretemporada, així la Ciutat Esportiva de Paterna, pues en Olot, en les instal·lacions del Royal Albert, i ahir pues ho van veure sobre el terreny de joc, en el seu debut. El que també ens han comentat tots aquells que han vist a Sato jugar en el Japó, i és talent, qualitat, descaro i atreviment. Però també van tindre un bon debut, i ara ho comentarem tot, Justin De Haas, el central neerlandès, i el migcampista de Mali, Aliou Dien. Bueno, ho analitzem tot ara de seguida en este informatiu, on també Condia va marcar el tercer gol, Dani Raba. Dani Raba, que ahir també va ser protagonista, va ser dels millors. En la primera part, hi ha altra molt bona notícia que ens va deixar el partit d'ahir, va ser la reaparició de Mukhtar Diakabi, el central del València, que va tornar després de vora 6 mesos de recuperar-se de la seua greu lesió, que recordem va patir en gener en el partit davant el Celta de Vigo, que el va obligar a passar pel quiròfan, per ixe trencament fibrilar en el seu isquio de la seua cuixa dreta. Ahir, Diakabi ja va jugar mitja horeta, però crec que és una molt bona notícia, també la que ens va deixar el primer partit de la pretemporada oficial del València davant l'Eldense. I què dir dels canterans? Els canterans també van mostrar un molt bon nivell en el partit d'ahir, sobretot Rodri Gamón, jugant de lateral dret, molt bé en defensa, projectant-se en atac, ja diem. Ara ho comentem tot, perquè l'equip tornarà esta vesprada als entrenaments, així a la Ciutat Esportiva de Paterna, ja per a preparar el pròxim partit que tindrà el València. Serà el dissabte, així de nou, a l'Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna, davant el Castelló. I al igual que ahir, que per cert ha tingut una gran repercussió, la retransmissió, més de 40.000 reproduccions, pues demà, el dissabte, perdó, ja diem, podreu veure el partit per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. També comentarem en este informatiu la que va ser ahir, la visita així a València del màxim accionista del club, Peter Lim, que va estar reunit en un dinar amb el director general del València, Javier Solís, amb la directora financera, Ima Ibáñez y a Melceo de fútbol. Ron Gurley, un Peter Lim que también va a visitar Les Obres del Nou Mestalla. Va a comprobar de primera va cómo van Les Obres, que continúen pues a molt bon ritme. Y en estos moments, ya dic, tots els treballs están centrats en l'alçament d'ixa gran coberta. Ahir Peter Lim ho va comprovar in situ. Bueno, pues de tot això i moltes més coses a parlar en este informatiu, perquè també avui protagonista va ser l'entrenador del València femení, Miquel Crespo. Anem a parlar amb el míster del València femení de com està anant pues esta pretemporada, de les 7 cares noves de jugadores que té, 7 fitxatges ha fet el València femení per a ixe retorn de nou a la Lliga F. I com cada dia pues repassarem també l'actualitat de l'acadèmia centrada pues en lo que va ser ahir el debut del juvenil en el torneig Cotix de l'Alcúdia. Va empatar l'equip d'Euge Rivera 1-1 davant l'Elx. Moltes coses que contar, don Vicent Burguete.
2: Bona vesprada, Robi. Moltes coses que contar. Molts gols vam contar ahir. Un 3-0 frontal eldense en esa primera prova de temporada, de pretemporada, en el nostre estadi, en Antonio Puchades, així en Paterna. I la veritat que un equip prou serio, prou solvent, sobretot me quede en que no van aconseguir pràcticament res en defensa, però no oblidem que és una pretemporada i més enllà de resultats, i ho dic guanyant, ojo, pues al final el que importa són les sensacions i van ser bones.
1: Important és el que diem sempre, arribar el millor possible a lo que serà l'inici de la Lliga del València el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Estos partits de pretemporada han de servir pues per agarrar ese ritme de competició, per a que jugadors vagin tenint pues minuts, protagonisme, com els que ahir i ara anem a comentar pues van tindre, assimilar tot el que vol tàcticament el míster Carlos Corbenán, però ja dic, per damunt de resultats, se guanya, se perga, important és pues bueno, quan arribi el Celta de Vigo, Mestalla, guanyar ixe primer partit.
2: Sí, al final estos partits de rodatge pues serveixen per això, per a rodar al primer partit de Lliga, que és el que importa. Abans s'està trobant, buscant, esperem que se trobe finalment ese partit de pues pretemporada després del trofeu Taronja i antes del partit del Celta.
1: Però ja diem, ja anem a entrar en anàlisi, Vicent, encara que jo comentarem ahir en la retransmissió, per cert, més de 40.000 por reproduccions ha tingut lo que va ser ixa retransmissió del partit que feren per la A, per la web i pel canal de YouTube del València.
2: Quan jo te diria
1: la gent té ganes, l'afició del València té ganes de veure el seu equip.
2: Clar, quan jo te diria durant tota la setmana que les pretemporades són especials, pues em referia a això. I això és un malís, pues les audiències que se van veure per a tres mitjans.
1: Bueno, primera victòria, i ja ho comentarem, jo crec que el València va ser molt superior a l'Eldense, sobretot en la primera part. El València jo crec que va controlar el partit des de l'inici a la fi. Els tres gols, pues el golaç de Sato, el de Jesús Vázquez i després el de Dani Rau van ser en la primera part, que jo crec que l'equip ahí ja va deixar bones sensacions, però després tampoc va patir en la segona, mostrant pues una clara superioritat.
2: Sí, la veritat que sobretot en lo que jo me quede és que l'equip va anar de menys a més, sense estar mal en els primers compassos, però a partir del minut 20, te diria jo, va ser quan l'equip comença un poquet més a carburar, va tindre un poquet més de presència en el camp rival fins que va plegar i ser golaç de Ryunosuke Sato en el minut 23. Ahí estem veient ara en les imatges que el Lense pues, va tindre aquestes primeres oportunitats, però el València una vegada va obrir, que dèiem la retransmissió, la caixa de Pandora, pues vingueren tots seguits en la primera part.
1: Bueno, pues ahí estem veient tots aquells que estigueu seguint-nos per la A, per la web i pel canal de YouTube del València, este informatiu, lo que va ser pues ixa victòria, primera victòria de la pretemporada del València. Dos equips, ja ho comentàrem ahir, que el míster Carlos Corbeán anava pues a plantejar dos equips ben diferents en la primera part i després en la segona, com aixina va ser, per allò d'anar pues dosificant les càrregues de treball, y ya pues a medida que se vacha a constant pues l'inici de la lliga, ja anirà donant més minuts a lo que serà pues l'equip teòricament titular. Però tant lo que va ser ese primer partit d'entrenament a Oló davant el Petro Holanda com el partit d'ahir davant l'Eldense, dos equips ben diferenciats, però la idea futbolística del míster, que continua sent la mateixa en la que va acabar la passada temporada, amb tants bons resultats.
2: Robi, abans de ficar-nos en el anàlisi profundo, te llancet una pregunta i també al gent que mos està escoltant des d'on siga, perquè ho debatixen entre ells. Si ho esteu veient des del treball, pues ja teniu un tema de conversa entre companys de treball en el torn. Tu eres partidari dels partits de pretemporada en dos equips en cada part? És que hi ha gent que no.
1: Jo crec que això, evidentment, és que ho saben, és el cos tècnic i crec que ahir també n'hi ha que dosificar molt bé les carreres de treball, perquè ahir també van haver jugadors que no van pues, participar i perquè, bueno, el que són els entrenaments de doble sessió, moltes càrregues físiques, també va fer molta calor i això també pues, se nota en les cames dels futbolistes. Lo important és que vagin assimilant molt bé les càrregues de treball i el que diem. Tot el que vol el míster Carlos Corberán, pues en eixa idea futbolística, que jo crec que està molt, molt clara, en eixa 4-2-3-1, podríem dir, eixa defensa pues, de 4, en eixa doble pivot, en Javi Guerra pues, jugant per davant, jo crec que ja va demostrar la passada temporada que rendix molt bé, alliberat ahir el de Xilet, i bueno, buscant també que els laterals siguin profuns, que es tinguin arribada, bueno, pues jo crec que l'estil està clar, Vicent.
2: Sí, però fixa't que en la primera part vam veure un València pues, més de posició en la pilota, que no tenia molta pressa per avançar, sinó que intentava generar-se els espais que tant vam destacar en Rinosuke Sato, que venia des de la banda fins al mig per a crear aquests espais i deixar el carril lliure a Jesús Vázquez. Aixina va plegar el gol del Cantera, del segon gol, Jesús Vázquez, però en la segona part, no sé si vos n'haureu compte, pues, se veu que el Kostenik es va adonar de que a Eldense, en el dia d'ahir almenys, se li feia pues, prou mal anant a la pressió alta i per això en la segona part jo vaig veure un equip que tenia pues, més presència, almenys al principi, en l'àrea rival, sobretot després del gol de Sadik. El gol de Sadik en la primera part, abans justament en el descans, recordem, minut 43, pues, va fer que Sadik furtarà aquesta pilota per assistir a Dani Raba, i jo crec que aquesta jugada és un poquet el camí que se volia dur en la segona part.
1: Bueno, pues, això és el resum, podríem dir, del que va ser aquesta primera victòria de la pretemporada del València, i anem a quedar-se en aquests no els propis Vicent, que van ser, pues, sobretot, ja ho apuntem, l'al·licient que tenia de vore en directe, pues, que vingueren es vora 1.500 aficionats que van omplir el Antonio Puigades i els que també ens van vore a través de l'app, la web i el canal de YouTube, que ja diem, van ser molts, pues, bueno, tenien ganes de vore els fitxatges i, bueno, els Justin de Haas, Dien, Sato, crec que van complir i molt bé. Sobretot, el nom propi, per damunt de tots, és Rino Sato, que va marcar ixe golaç, Vicent.
2: A tu què te pareix, Robi, a tu què te pareix? A veure a qui destaquem, si no, si va fer ixe golaç, si no el destaquem, pues ja me diràs tu quan. La veritat que va ser espectacular com, pues, com controla, com s'orienta, mira com fica el cos en el primer control.
1: No, és un gol, és un gran gol, eh? Com però a banda, controla...
2: Sí, però a banda, és que sincerament...
1: I com definix, eh?
2: Sí, jo sincerament,
1: mira,
2: perquè...
1: el control, a cama canviada, pam, golaç, eh? És un golaç, eh? De molta qualitat, eh? Perquè el control és magnífic, però com canvia de cama i com definix. Home. El pas és sensacional, el que li col·loca Dani Raba, però mira el control i el gol, eh?
2: Quants tirs ens farien falta a nosaltres per a clavar alguna cosa així? Jo crec que quasi res. La cosa és que és Sato, perquè hi ha golaços que pues, a vegades... en el futbol hi ha sort, i sé com bona sort que hi ha llana, però jo crec que Sato ho sabia des del primer minut. Mira com la demana, jo crec que se dona compte de que el porter de l'Eldense té carències, la demana i res més ahir controlar, ahir, tec, ya sap a on va la pelota, no li pega per pegar.
1: És un golàs, un gran gol, el que va marcar pues, Rino Sato, i que, bueno, que va obrir pues, el camí de la victòria del València. Mostrant Vicent, ho havien dit, i ara pararem de Justin de Haas i d'Ali Dien, pues, que tot el que havien vist en la pretemporada, així en la Ciutat Esportiva Paterna, després en eixe estatge en Olot, era bo en quant als fitxatges, a les noves cares. S'havien acoplat molt bé, s'havien integrat molt bé a l'equip, i sobretot, ja dic que pues, Sato, no? Que venia pues, del Chapó, una lliga pues, diferent, no? I, bueno, pues, les sensacions han sigut magnífiques d'aquest jugador.
2: Bueno, no oblidem que per molt que siga la lliga del Chapó, òbviament no hi ha tant de nivell, ni hi ha un nivell excessivament superior, però el que sí que hi ha nivell és en el futbol asiàtic, que cada vegada va millorant, i Sato era, pues, en les dades en la mà, no hi havia ningú jugador que creara com ell ocasions de gol, que resolvera les jugades també en els 10 metres, i jo crec que ahir se va veure perfectament, perquè a banda d'este gol és que va jugar molt bé.
1: És que té qualitat, va mostrar el seu talent, té descaro i és molt atrevit.
2: És el més important.
1: Va estar participatiu en atac, va estar molt bé.
2: I a mi, que a banda també ho destacava jo en la retransmissió, algo de lo que me quede en Sato i en Dienk, dic ells dos i no de Haas, perquè són més, van tenir més protagonisme en la pilota tant Dienk com Sato, sobretot el japonès, que van fer coses que saben fer. És a dir, jo me fiqué en la pell de Sato, 2006 va néixer, de 9 anys, vens a un continent nou, tanta expectativa, pues a lo millor damunt el primer partit en casa vols impressionar, no? Intentar fer coses que a lo millor en el teu cap sonen molt bé, però després no pots. I Sato, que va a triar quan tenia que passar a la passava, quan tenia que no regatejar, no regatejava, no se la jugava, i jo crec que això és el més positiu.
1: Mira que ahir, bueno, tinguem així en l'informatiu el periodista japonès Ichiro Ozawa, que coneix molt bé a Sato, i ja ens dia, no? Un poc ens donava el perfil futbolístic, que després ja pues, comprovarem. Però fa uns dies el nostre company Víctor Barea va estar parlant amb Albert Puig, l'entrenador que va fer debutar a Sato en el Tòquio, en l'equip del Tòquio, només amb 16 anys.
2: Com és el món, eh?
1: I Albert Puig pues, ja ens va dir en aquesta entrevista, pues ja dic, fa uns dies, el que podria ser Sato i que ir pues, comprovar in situ.
3: A mi me sorprendió, no, se veía el nivel técnico de élite, es evidente, y se le veía pues esa red, tipo de retención, ese tipo de fútbol nuestro, ¿no? Que retienes el balón, que no lo pierdes, que sabes romper líneas con el pase, sabes jugar entre líneas, ese punto pues que me sorprendió porque es más difícil verlo en Japón. Digamos que es el mediocampista con llegada, pero no con llegada de área, sino con ese último pase, pero un tipo más así. Sé que este último año ha ido más evolucionando hacia, lo han puesto más de extremo, pero bueno, es un extremo, creo, no el título extremo de rapidez, sino un extremo más para adentro, un extremo pues que tiene también un bueno contra uno, y le gusta llegar y tiene gol.
1: Albert Puig, l'entrenador de Sato en el Tòquio, el va fer debutar només 16 anys. Pues bueno, tiene gol, es di Albert Puig, i ahir ho va demostrar, eh?
2: Lo que més també me va agradar de Sato és que, a banda de la seva qualitat en el balón als peus, també va estar entregat defensivament i, sobretot, que ahir també el dèiem en la retransmissió, hi hagué pels moments del partit que ell pues, baixava pac al mig, vale? Deixava tot el carril a Jesús Vázquez, però perquè solament Sato, me recordava, òbviament, que se mantenga, salvant les distàncies a la mínima en el Mundial, atraia jugadors solament per la seva presència. Això sí, recordem, això és pretemporada, poquet a poquet, perquè el jugador és jove.
1: Això anava a dir jo, calma, exacte. Tranquil·litat, estem en pretemporada, les sensacions són bones, però bueno, l'important és que quan comença la Lliga, a partir del 22 d'agost, pues, en aquest partit en Mestalla, davant el Celta Vigo, pues, vore a Sato, perquè és un jugador molt jove, és molt jove. I bueno, estem contant que sí, que s'ha acoplat molt bé, que s'ha integrat fenomenal, però calma y tranquilidad con Cheshaldir.
2: Sí que es de ver es que a lo mejor tenemos una imagen del Chuos Asiatics, pues mes que allí son más conservadores, mes tímids, pero todo lo contrario. Sato y en concreto el Chuos japonesos también sí que es de ver es que son estar más acostumbrados a la exposición. Entonces yo creo que sí se puede adaptar mejor en cara que estiga un poco después.
1: Bueno, y ese gran debut de Sato que estén pues contando y que ir ya se va poder bore en el Chapó y esa plataforma televisiva Younest, pues va a retransmitir el partido del Valencia y ese Valencia Aldense y pues va a poder bore con Sato, se estrenaba en el Valencia en un gran gol, ¿eh?
2: Hombre, no me puc ni imaginar los fans del Tokyo Football Club que segurísimo.
1: Bueno, y estos japoneses ya no habrá satomanía allí.
2: Segur, satomanía de la grosa, pero bueno, yo als satómanos les di que ojalá haya mucha satomanía, pero calma, porque como digamos, es un chorchove, ahí va a tener un muy buen debut, ahora que veré también cómo se le dona el partit frente al Castelló, el próximo dissabte a les 8 de la vesprada, pero renuncio que sato, yo soy pro partidario, no per ell, sino per tots, de que calma, partit a partit, que se va agafando al grup, més enllà del gol, que es muy bonito y me enseñan de resultados, pues quedarnos en que a banda se veía que se ha adaptado tanto y con bien con De Haas, súper ve al equipo.
1: Así es, y de Justin De Haas y de Dien también pues anima a hablar ahora porque ahí también van a debutar y yo creo que van a tener pues un muy buen debut, por supuesto pues todas las miradas se les van a dur pues Sato, pero ni a que dir que Justin De Haas, el central neerlandès que ha fitxat el València esta temporada, jo crec que ho va fer molt bé, de central zurdo, va jugar eixa primera part acompanyant a Diakabi fins que Diakabi pues, va jugar eixos primers 30 minuts, després va ser l'acompanyant de Guanyala, però bueno, lo que també ens van dir sobre Justin De Haas, pues se está veient poc a poc.
2: A mi la veritat que me va agradar prou, Justin De Haas, també pues me vas quedar en ganes de veure-ho a valor parat, perquè jo crec que el València, no sé, corregis-me si m'equivoque, no va tindre molt de córner en la primera part, te diria que a lo millor ninguno, en la primera part, en la segona sí, en la primera ten Justin De Haas en el camp, pues no sé si ho va tindre, però la veritat que és un central que a mi també me va transmetre molta seguretat, és un poquet habitual que pues el jugador se siga perquè és el primer partit, perquè és en el Antonio Puchades i algú no pot estar un poquet més desconnectat. Fallen passes molt fàcils de seguretat, sobretot en la defensa, però Justin De Haas molt segur tant en eixida de valor com en el balón als peus, com òbviament sense la pilota, factor molt important per a un defensa. Així que el neerlandès molt bé i a Liu Dieng, quan va entrar al terreny de xoc, ho vam dir ahir en la retransmissió, ell sap de lo que és capaç, sap de lo que no i fa lo que se li demana.
1: Sí, perquè Liu Dieng va eixir en la segona part, ja dic que van ser dos equips diferents els que va plantejar el míster, Carlos Corbera, i Liu Dieng, que és altre dels fitxatges del València, pues, va acompanyar a Pepe Lu en ixe doble pivot i bueno, jo crec que ja va anar mostrant ixe poderío físic que té el migcampista de Mali, eh?
2: Home, sobretot jo me'n recorde comentaris que potser escoltava per ahir quan jo estava ahir sota el camp, clar, des del Dense, que deien és que és una bèstia física, i és normal, jo si fora migcampista pues me ve aludient de cara al baló i ja, vamos, sort. Entonces, pues, sobretot és un jugador que van veure que els duels els va plantejar molt bé, guanyar quasi tots, però també me va crear l'atenció la toma de decisions que té quan està d'esquena al xoc, que quan el central té la pilota i té que dur la manija a Liu Dieng, pues, als oferiments, també té que perfilar-se, se perfila bé, se xira bé, i quan tens això, ja és pulir-lo.
1: Bueno, pues, l'anàlisi del que va ser esta primera victòria de la pretemporada del València en ixos noms propis, en els debutants, el fitxatge sair del València, que pues, van complir, i molt bé. I en acabar el partit, el va parlar Luis Rioja, el jugador sevillà, que bueno, pues va dir, estava content per les sensacions que va mostrar l'equip, guanyar sempre és bo, sempre és positiu, va comentar Luis Rioja, i també pues, va reconèixer les aspiracions que tenen l'equip, els jugadors, de millorar el resultat, el rendiment de la passada temporada en guany.
4: es algo que queremos todos, que quiere el club, que queremos los jugadores, que quiere la afición, y nosotros pues lo que vamos a intentar es darle lo mejor siempre a la afición, darle lo mejor a este escudo, porque creo que este club tiene una grandeza enorme y vamos a intentar hacer una mejor competición de la que hicimos el año pasado, que si hacemos esa mejor competición que el año pasado, todo el mundo sabemos a lo que aspira el equipo. Este tipo de partidos sirven para muchas cosas, al final solo nos quedan muchas veces con el resultado, pero más allá del resultado, nosotros los jugadores más veteranos, los que llevan más tiempo en este club, pues en este tipo de partidos lo que intentamos también es integrar a los jugadores. Hemos visto a Fato, hemos visto a Deja, hemos visto a Bien, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia y además luego pues intentar quedarnos con lo positivo. Creo que el equipo ha hecho un muy buen partido, en el aspecto físico creo que vamos por buen camino y vamos a intentar, como he dicho antes, que este tipo de partido nos sirva para llegar a la jornada 1 con buenas sensaciones, además de con un ritmo alto de competición. A mí me firman para intentar dar el máximo rendimiento posible dentro del campo. Y a eso voy a hacer, voy a intentar dejarme la piel en cada minuto como he hecho hasta ahora, y evidentemente algo que nos gustaría a todos, pues que el club esté lo más arriba posible, que se ganen los máximos partidos, que saquemos los máximos puntos y que el grupo sea cada vez lo más competitivo posible. Al final eso va encadenado con muchos factores, y como te he dicho antes, el primero de ellos o lo que a nosotros respecta es que los que vengan intentar integrarlo y hacerlo partícipe de nuestra familia lo antes posible, porque cuanto antes ellos se sientan involucrados con nosotros, mayor rendimiento nos va a poder dar.
1: Luis Rioja, parlant d'aixes bones sensacions que va oferir l'equip en aquesta primera victòria, parlant de l'exigència, l'ambició que tenen de cara a la pròxima temporada i també pues, dels nous fitxatges que s'han acoplat molt bé, Vicent.
2: La veritat que sí, al final que un jugador de la dimensió de Luis Rioja en el vestuari, que ja sabem que té aquest pes en el camp, pues parla aixina dels fitxatges, és una bona senyal de que s'han adaptat prou bé.
1: Anem a fer una pausa en este informatiu, però anem a continuar parlant perquè jo crec que n'hi ha més coses que destacar. Per damunt de tot estava la victòria, Sato, els fitxatges, però també jo crec que n'hi ha altres jugadors que són bones notícies i que ara comentem i analitzem de seguida.
5: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
6: La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
7: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una vez, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
8: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía.
7: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
6: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
9: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: Conéctat al sentiment. Conéctat a VCF Media Radio.
1: Continuem analitzant el que va ser ixa primera victòria a ir del València d'esta pretemporada davant l'Eldense, en ixe bon debut que van tindre els fitxatges, el gran destacat pues Sato, però també jo crec que n'hi ha altres bones notícies que ens va deixar el partit d'ahir i que hem comentat en la portada, Vicent, i que jo crec que tenim que detindre-nos. I és, una, la reaparició de Mukhtar Diakabi, el central del València, que va tornar a jugar mitja horeta, 30 minuts, però jo crec que és una molt bona notícia, perquè recordem que Mukhtar Diakabi ha tornat després de 6 mesos, que se va lesionar en gener, en el partit davant el Celta de Vigo, en ixe trencament en el isquio de la seua cuixa dreta, va tindre que passar pel quiròfan, era una lesió greu, però ahir, dia que vi, pues va tornar a jugar. Jo crec que és bona notícia.
2: Bueno, per desgràcia no és la primera reaparició de Diakabi després d'una llarga lesió, el central francès i de Guinea, que està demostrant que és un jugador igual de fort dins del camp que fora del camp. La veritat que té, vamos, se mereix l'admiració total, perquè recuperar-se, tornar al nivell de primera divisió després de lesions i Xina, pues no és lo habitual, no és lo fàcil. Ahí veiem com manava a la defensa Mukhtar Diakabi, bona primera mitja horeta, sobretot més que res pues, per a agafar ritme, agafar sobretot que sentís que asseguren la pilota en els peus i pues poquet a poquet, Mukhtar.
1: Sí, perquè ja dic, era també el que tenia previst Carlos Corberan i el seu cos tècnic, donar-li pues mitja horeta, perquè bueno, n'hi ha que també anar dosificant les càrregues de treball pues, per ixa lesió que ha patit pues, Diakabi, i eren els seus primers minuts, però les sensacions són bones.
2: Sí, a més ahir també he escoltat un poquet per Justin Dejas, el nou fitxatge, una bona parella de centrals que pues, bueno, van veure ahir per fi i pues, ara solament queda que Mukhtar Diakabi pues, vaig a treballant poquet a poquet en cap pressa, no siga que hi hagi alguna recaiguda, esperem que no, però el defensa guineo-francès pues, poquet a poquet, ja diem, durant tot el que queda de pretemporada pues, sumant minuts, fins que finalment durant la temporada puga sumar els major quantitat de minuts possibles.
1: Bueno, pues és bona notícia, veure de nou a Diakabi sobre els terrenys de xoc, com ahir pues, va ser en ixa primera part, mitja horeta, la del central del València, acompanyant a Justin de Haas. Després, en el seu lloc, pues, va eixir Wanyala, altre dels canterans del Mestalla. I d'això anem a parlar, perquè els canterans ahir molt bé. Sobretot, Rodrigo Gamón, el que ara després anem a escoltar, Vicent, molt bé el jugador del Mestalla, ahir jugant de lateral dret, bé en defensa, projectant-se en atac, atrevit també Rodrigo Gamón, jo crec que va deixar amb unes molt bones sensacions.
2: Bueno, ja ho contàvem, Rodrigo Gamón a mi no me sorprèn en absolut el rendiment que va tindre ahir en la segona part del partit, però bueno, també, al igual que en Sato diem que calma, també en Rodrigo Gamón i els canterans, a mi m'agrada sempre pues, tindre cautela, que al final ni en un partit són tan bons ni en un partit són tan roïns, que també, pues, òbviament, per la seva joventut pot aplicar el dia en el que facin una errada i és lo més normal del món. Lo que no és tan normal és rendir, com rendís en Rodrigo Gamón, en una posició que, recordem, no és la seua, per a la gent que no ha pogut veure a Rodrigo Gamón en les inferiors, ell és atacant, va començar de nou, després va passar a l'extrem, que és la seua posició natural, i va ser reconvertit ocasionalment al lateral dret. El context va ser que el Mestalla tenia els seus laterals lesionats i pues van veure que Rodrigo Gamón és un todoterreno i el van acoplar a aquesta posició de lateral dret en el carril. Va debutar ahir en el València-Mestalla, va acabar la temporada jugant en posició adelantada com a atacant, però ara en el primer equip, així és la vida, de fet, ell parlava d'això, el primer equip que també té que debutar. A més, te vaig dir una cosa, Robi, va debutar en el València-Mestalla en la mateixa banda, en el mateix camp, que va debutar en el primer equip.
1: I Rodrigo Gamón estava feliç en acabar el partit pel seu debut amb el València.
10: Ja se me puede ver, mira la sonrisa que tengo. Lo llevo deseando, como dije en la entrevista anterior, muchísimo tiempo, y al final, con trabajo cada día, yo creo que al final todo se puede conseguir, pero por ahora no he hecho nada, toca seguir y ir hacia adelante. El míster, tanto como el del filial, como el míster Carlos Corberán, donde me ponga yo a hacer el papel, a trabajar, a hacer lo mejor posible y que salgan los resultados todo bien. Pienso que hay que seguir con esta dinámica, yo creo que hemos hecho un gran partido, tanto en la primera parte como en la segunda parte, y hay que seguir hacia adelante, hay que darle más porque esto solo es el principio y vamos a por ello. Trabajar cada día sin remor alguno y nada, pues que salgan todas las cosas muy bien, tanto como en el final como en el primer equipo, que por eso soy de aquí, de la tierra.
1: Rodrigo Gamón, Valencia, así en la academia, va a vindre del Coibert, de un equipo así de Valencia, y ahí está, pues debutant cumplint un somni.
2: Bueno, va a vindre de l'equip de l'escola. Rodrigo Gamón, recordem que no és lo més habitual, té un poquet de mica la història perquè pues solen vindre de categories que són similars a les del València, pues Rodrigo Gamón aplega en edat cadet de segona regional, és a dir, la última divisió del futbol cadet, segon flagols en el Coibert, va plegar així al València, se torna un flaragols en el València cadet, i ahí poquet a poquet pues ha anat guanyant els quartos en així en l'acadèmia, siguent un obrero del gol, un currant, i pues lo que deia ell, que encara queda molt de camí, sol es queda treballar i més que treballar, i no tinc dubte de que tant ell com els altres canterans, que ara també, si vols, parlem ràpidament d'ells, pues se ho van a fer.
1: Sí, perquè, ja dic, va mostrar molt bon nivell Rodrigo Gamón, però també pues, Vicent Abril, el porter, Wanyala, que dir de Rubén Iranzo, bueno, pues ahí estan els canterans de l'acadèmia del Mestalla ajudant al primer equip en esta pretemporada.
2: I també un nom que va estar la temporada passada fora del club, cedit en segona divisió i que este any ha tornat, Iker Córdoba, que la veritat que va tindre bons minuts ahí en el central esquerre, va entrar per Hemos Wanyala. Primer que res, a tu que te va aparèixer el debut de Hemos Wanyala, perquè Robi, és que va plegar este gener a València, la seva adaptació va ser brutal, fugaz, i va caure de peu.
1: És altre dels jugadors que té molt bona pinta en esta pretemporada, anem en calma, en tranquil·litat, però el que hem vist de Wanyala, tu l'has vist més en el Mestalla, evidentment no és el mateix jugant el Mestalla que en el primer equip, però apunta maneres.
2: Sí, poquiu a poquiu, ja diguem que al final, jo sempre ho dic, per molt que jo siga el fan número 1 dels jugadors de l'acadèmia, perquè pues al final és molt bonico, ja que tindré molta paciència, un debut està molt bé, però ja que continuar treballant poquet a poquet i sobretot des d'ací, ja que tinc un micro, demane també a l'altra banda, a l'afició, pues un poquet de paciència, ja te dic, al igual que un canterà fa un bon partit i no tenim que tractar-lo com si fora un ídolo ja de l'afició, pues també hem de tindre paciència quan es toque fallar.
1: Bueno, pues crec que hem analitzat ben bé i suficient ixa primera victòria de la pretemporada de València, ahir així en l'Antoni Puigades, davant l'Eldense. A mi, per acabar, sí que vull destacar altra de les coses, que jo crec que tenia que destacar també, i és ixa camiseta de color rosa, tercera equipació Puma del València, que està triomfant, Vicent, i vaig de quina manera. Ahir el València va jugar pues, en ixa camiseta, que està causant furor entre els valencianistes.
2: Pues, Robi, una cosa te vaig a dir, jo crec que l'opinió pública de la samarreta ha canviat prou des de que vaig ir hasta ara, perquè en persona, la veritat que queda molt bé, sobretot en el solet que fa ara, no? Guanyar un poquet més en llum natural i, vamos, una samarreta que la veritat que té un disseny molt bonico i aquests colors jugant allà en el roig més tirant oscur i en el rosa, jo crec que, vamos, ojalà ens doni moltes alegries si ja tercer que va això, que veurem més fora de Mestalla que en Mestalla, però bona senyal serà si ens dona alegria.
1: I que ja diem, està tenint molt d'èxit, només n'hi ha que anar a les tendes oficials del València, al carrer Colón i a la tenda de Mestalla, que, bueno, s'estan venent, pues, i vaig a dir de quina manera. Sí. Bueno, pues, crec que ja ho han comentat tot. L'equip, el València, que tornarà esta vesprada als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, ja per a preparar el pròxim partit. Esta pretemporada serà el dissabte, així, de nou en l'Antonio Puigades, avui de la vesprada, davant el Castelló, altre rival molt exigent i dur que va tindre el València en esta pretemporada. El Castelló, no oblidem, que ha fet una molt bona temporada en Pablo Hernández, exjugador del València, i que va estar a punt de pujar. Va caure en les semifinals del playoff davant l'Almeria.
2: Quina llàstima, Robi, quina llàstima que no hi hagi un equip més de la terreta, pues representant a la Comunitat Valenciana i a la província de Castelló en primera divisió, perquè la veritat que mèrits feren prous. De fet, jugaren millor que l'Almeria en ese segon partit, una llàstima que s'escaparan els seminos finals, però pues ja, altra temporada més el dissabte, així, en el Antonio Puigades, pues choque de titanes i ens retrobarem en Pablo Hernández, que vestia esa camiseta del València.
1: Un partit que, com el d'ahir, també vos oferirem així en directe per la app, per la web, pel canal de YouTube. Se connecteu allà on estigueu des de qualsevol part del món, podreu veure també ixe partit, com ahir també vam veure el partit del Dense, el del dissabte, davant el Castelló. Bueno, i deixem pues, lo que és l'actualitat purament esportiva, també per a comentar, ja ho hem fet en la portada d'aquest informatiu, lo que va ser ahir la visita així a València de Peter Lim, el màxim accionista del club, que va vindre, que va estar pues, reunit en un dinar amb el director general del València, Javier Solís, la directora financera, Imma Ibáñez, i el CEO de futbol del València, Ron Gurley, pues una reunió de treball, la que va mantindre Peter Lim amb els directius del València, i Peter Lim, que també va estar visitant les obres del nou Mestalla. Estem veient les imatges d'eixa visita ahir del màxim accionista del València, Peter Lim, pues en companyia de Javier Solís, de Christian Schneider, el director d'operacions i infraestructures del València, com li explicàvem a Peter Lim, l'estat i tots els treballs de les obres del nou Mestalla, que, bueno, així ho estem contant dia a dia, pues van avançant a molt bon ritme, i ara pues, els treballs estan centrats en l'alçament d'aixa gran coberta, i ja dic, ahir Peter Lim, el màxim accionista del club, va poder comprovar-ho in situ.
2: Bueno, més enllà de la visita, quantes ganes, Robi, tens de narrar els gols del València en l'estadi que va ser el més sostenible e innovador d'Espanya?
1: Bueno, pues sí, tenim, jo crec que tots moltes ganes, el que serà la nova casa de tots els valencianistes, que ja dic, pues, tot aquell que passe per l'avinguda de les Corts Valencianes pot veure com ixe estadi va agarrant forma, va agarrant color i a poc, ja dic, complint els plaços previstos en quant a les obres per a que estigui acabat la pròxima temporada. Allí jugarà el València i ja dient Peter Lim va estar visitant l'estat de les obres.
2: Al final dona nostàlgia deixar la que ha sigut la casa nostra, la que tens ahí darrere teua, Mestalla és etern des del 1923 hasta l'infinit que tenim així en la paret de l'estudi, però sí que és de veres que la nova casa, nou Mestalla, pues va ser un estadi que jo crec que va valdre prou la pena, és un bon projecte que forma part també pues, del futbol modern d'avui en dia, així que jo, Robi, no puc esperar ja i tinc ganes de que el valencianisme tinga aquesta nova casa.
1: Bueno, pues fem una pausa ara perquè ens espera ja l'entrenador del València femení, Miquel Crespo. Anem a parlar amb ell de com estan en la pretemporada, els fitxatges, 7 cares noves, ha fet tot així en l'informatiu del València.
11: Hola, sóc Vicent Abril, escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
12: El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
13: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
14: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. Amb tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
13: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Valencia Club de Fútbol Femenino. Vívelo.
1: Aquí estamos con nuestro protagonista hoy en el informativo del Valencia, con el entrenador del Valencia femenino, Miquel Crespo, ya preparando el ilusionante retorno a la Liga F, trabajo de pretemporada, 2 semanas. Miquel Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
15: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo va la pretemporada?
15: Bien, por el sendero marcado, ¿no? Que al final en estas fechas que estamos y arrancando, pues bueno, suele ser lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, adaptándonos a diferentes formas de trabajo, retomando otras y tratando de adaptarnos un poquito también a todo el trabajo físico.
1: Lleváis 2 semanas de trabajo aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Preparando, pues, lo que decíamos, ese retorno ilusionante a la Liga F que tan merecidamente, pues, conseguisteis, y hay que llegar lo mejor posible a ese 30 de agosto ante el Alavés.
15: Sí, sabemos en qué tenemos que incidir para dar ese paso adelante o esos 2 pasos adelante que tanto hemos dicho que tenemos que dar para el primer partido y para poder ser un equipo muy competitivo, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, en pretemporada algo más corta que el año pasado. Pero muy exigente.
1: ¿Cómo has visto a tus jugadoras?
15: Bien, con esa ilusión del primer día, ¿no? Como cuando reciben todo, ¿no? Cuando ibas al cole y abrías el libro y lo bien que olía, pues un poco con esa sensación, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, trabajando, intentando pues adaptarse, lógicamente pues vienen de un periodo vacacional y tienen que adaptarse y para eso hay que sufrir.
1: Con los nuevos las nuevas 7 incorporaciones, 7 fichajes de jugadoras, aunque bueno, a Nazaré, que ha sido la última en llegar, ya la conocías de la temporada pasada. Cuéntanos, háblanos de los nuevos refuerzos.
15: Sí, creo que al final nos dan ese puntito que quizás, pues bueno, el equipo necesitaba reforzarse en experiencia, en saber competir en momentos, en diferentes momentos de partido que la Liga F requiere. Entonces, bueno, creo que al final ahí, pues bueno, nos dan ese punto de experiencia y lo más importante al final es darle continuidad, ¿no? A ese trabajo también que se hizo la temporada pasada, ¿no? Bueno, Debo, una jugadora con mucha experiencia, una jugadora que nos va a ayudar mucho al grupo en los determinados momentos en los que pueda aparecer, con un perfil físico también importante a pesar de su edad. Bueno, creo que una jugadora muy completa. Cami, bueno, una jugadora que conozco bien, una central con muy buen trato de balón, que puede jugar tanto en línea de 4 como en línea de 3, puede alternar diferentes posiciones, nos puede dar alternativas. Carol también, pues bueno, hay esa 8-10, ¿no? Que nos puede dar diferentes alternativas a la hora de reforzar un poco más el mediocampo, de tener un poco más de salida a balón desde inicio. Salo también, que es una jugadora que viene muy bien a la hora de trabajar en ese espacio, una jugadora muy potente, muy fuerte. Wifi, que es una punta muy completa, nos permite jugar tanto al espacio.

0: momento para disfrutarlo y para, sobre todo, para sacar orgullo y sacar pecho también de todo el trabajo que hacen los clubes, que hace y que permita que las selecciones se nutran, y el buen trabajo de la selección que lo culmina.
1: Miquel, gracias y a seguir preparando duro esta pretemporada.
0: Muchísimas gracias.
1: La conversa que mantés a Miquel Crespo, el entrenador del València femení, segona setmana de pretemporada, i els fitxatges del València femení, les 7 noves jugadores que, com es deia Miquel Crespo, s'han acoplat molt bé de cara a lo que serà a ixe retorn a la Lliga F, que tan merescudament va aconseguir el València femení. I en estos últims minuts de l'informatiu, Vicent, anem a parlar del que va ser també a nit el debut del juvenil de l'Acadèmia en el Cotif. Va empatar davant l'Elx.
2: 1-1 front a l'Elx, l'equip d'Euge Rivera, recordem, generació 2008, 2009 i 2010, jugadors d'aquestes tres generacions, aquí veiem en pantalla, que venen de cadet, que també han estat en aquest juvenil que va guanyar la Lliga l'any passat i va jugar la Copa de Campions, i 1-1 front a l'equip alacantí, i el, bueno, uno dels protagonistes va ser Pablo Moyà, que va parar un penalti en el partit ja empatat, i per l'altra banda, en el grup, el Castelló 0, Mauritània 3, el pròxim rival del València, el pròxim divendres a les 11:45 de la nit.
1: Sí, perquè el següent partit serà demà, enfrontarà el juvenil de l'Acadèmia davant Mauritània, que com dius va golejar la Castelló, eh?
2: Sí, igual perquè estan ja fets al calor i juguen millor, però 22:45, que el pròxim rival del València en el Cotif, i el diumenge serà el torn del Castelló.
1: Bueno, pues això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dijous 23 de juliol. L'equip ja que tornarà pues al treball esta vesprada per a preparar el que serà el següent partit de la pretemporada, el dissabte davant el Castelló, després d'eixa bona imatge, eixes bones sensacions que va deixar ahir l'equip de Carlos Corberán en eixa victòria, 3-0 davant l'Eldense, i com ja hem contat i hem analitzat en eixe gran debut dels fitxatges, sobretot de Rino Sato, que va marcar un autèntic golaç. Nosaltres tornarem demà així en l'informatiu, que ja dic, podeu veure per la web i pel canal de YouTube tots els dies a aquesta hora i quan vulgueu.
3: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: Moments històrics del València.
1: Rescatamos en este caso el partido del Trofeo Naranja del verano de 1991 que disputó el Valencia Club de Fútbol y que empató a uno ante la Unión Soviética. Retransmisión de Miquel Ángel Picornell en Canal Nou.
2: Juan es Luboslav Penev que intenta esmullirse por la parte izquierda. Son constantes, insistimos, las pujades del número 5 soviético, Aliamin. El balón que el juega en este momento Mostovoy. Per part de la selecció de la URSS, continua Mostovoy, està totalment desmarcat a l'esquerra Shalinov, en canvi la pilota cap a la posició teòrica de davanter centre, i el valor finalment rebutjat per Giner en direcció a la banda, servici favorable a la selecció de la URSS. Així veiem en acció i en una jugada anterior Rommel Fernández, que s'havia deixat darrere Kuznetsov, mentrestant juga Mikhailichenko, busca l'ajut darrere de Galiamin, el valor dins l'àrea, i gol, acaba d'empatar Korneyev, el jugador que havia donat ja mostres de la seva perillositat en dos anteriors llançaments, i hi ha un aplaudiment pràcticament de gala per a la selecció de la Unió Soviètica, que en el minut 28 d'esta primera part ha aconseguit el gol de l'empat per mitjà del número 8, Korneyev.
3: Precisament els dos homes més actius de la selecció de l'URSS en este partit, Mikhailichenko i Korneyev, han sigut els protagonistes d'esta acció. La passada en direcció a l'home que més voltes havia posat a prova a la porteria de Sant Pere sense èxit.
4: Hola, soc José Luis Gallà i espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Ràdio.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas. Y a partir de ahí, afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
12: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a remontarnos a 1980. Vamos a remontarnos a aquel inolvidable 14 de mayo en el que el Valencia se proclamó campeón de la Recopa. Precisamente también hablábamos en una de las mini preguntas del test de este partido, de esta circunstancia, de aquel gran éxito del valencianismo que narró así en Televisión Española José Félix Pons.
2: Lanza Arias y gol. De momento Arias acaba de marcar. La ventaja es pues para el Valencia 5-4. Barriga por el balón y para Pereira. El Valencia se proclama campeón de la Copa de Europa. El Valencia Club de Fútbol, señoras y señores, acaba de proclamarse campeón de la Copa de Europa de vencedores de Copa. Vean la repetición. Lanza Rick y Pereira acaba de adivinar perfectamente y acaba de detener el penalti. Mientras una traca empieza a sonar ya en los graderíos del Estadio Heysel, traca a la que seguirán infinidad de ellas. Señoras y señores, bien ha merecido la pena el estar tantos y tantos minutos esperando que lo que acaba de suceder sucediera.
1: Bueno, pues ahí está el sonido. Vaya noche, ¿no? Vaya momento. Yo esto no lo viví. Vosotros sí. Vosotros lo recordáis. ¿Tú estabas?
3: Sí.
1: ¿Estabas allí?
3: Sí.
1: Vaya documento, ¿no? Vaya historia para contar.
3: Aún tengo la entrada guardada. Ajá. Un cartoncito nada con lo que ha parecido ahora.
1: ¿Qué tal el viaje de vuelta?
3: Pues me fui en autobús y cuando volví ya habían celebrado aquí en Valencia. Ya.
1: Bueno, pues la verdad es que yo creo que es un privilegio poder haber estado en acontecimientos como ese.
4: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.
5: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
6: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, Hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
7: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UCF Media Ràdio, d'este dijous 23 de juliol, on el València a nit, així, al Estadi Antonio Puigades de la Ciutat Esportiva de Paterna, va aconseguir la primera victòria d'esta pretemporada. L'equip de Carlos Corberán, que va guanyar clarament a l'Eldense en ixe marcador de 3-0, amb el golàs del japonès Sato, que va ser la gran sensació, el gol de Jesús Vázquez, també amb la participació de Sato, i de Dani Raba, que també va ser protagonista. Però ja diem, el València va ser molt superior a ir al Eldense, sobretot en la primera part, on va deixar bones sensacions l'equip de Carlos Corberán. On n'hi ha que destacar, i ja ho farem, ahir en la retransmissió del partit, servidor que va estar ahir en companyia de Vicent Burguete, pues ixe gran debut que van tindre, pues els fitxatges. Bon debut dels fitxatges, i sobretot, ja dic, el de Rino Sato, el jugador japonès, que va marcar ixe gran gol, un molt bon control i una millor definició a cama canviada, la que ens va deixar pues Sato, que ja diem, pues va ser l'autèntic protagonista, perquè va marcar ixe gran gol, va participar en el segon, com diem, de Jesús Vázquez, i ahir ja pues va mostrar pues el que vos està en contant en estos últims dies, el que havíem vist en eixos entrenaments de la pretemporada, així a la Ciutat Esportiva de Paterna, pues en Olot, en les instal·lacions del Royal Albert, i ahir pues ho van veure sobre el terreny de joc, en el seu debut. El que també han comentat tots aquells que han vist a Sato jugar en el Japó, i és talent, qualitat, descaro i atreviment. Però també van tindre un bon debut, i ara ho comentarem tot, Justin De Haas, el central neerlandès, i el migcampista de Mali, Aliou Dien. Bueno, ho analitzem tot ara de seguida en este informatiu, on també Condia va marcar el tercer gol, Dani Raba. Dani Raba, que ell també va ser protagonista, va ser dels millors. En la primera part, hi ha altra molt bona notícia que ens va deixar el partit d'ahir, va ser la reaparició de Mukhtar Diakabi, el central del València, que va tornar després de vora 6 mesos de recuperar-se de la seua greu lesió, que recordem va patir en gener en el partit davant el Celta de Vigo, que el va obligar a passar pel quiròfan, per ixe trencament fibrilar en el seu isquio de la seua cuixa dreta. Ahir Diakabi ja va jugar mitja horeta, però crec que és una molt bona notícia, també la que ens va deixar el primer partit de la pretemporada oficial del València davant l'Eldense. I què dir dels canterans? Els canterans també van mostrar un molt bon nivell en el partit d'ahir, sobretot Rodri Gamón, jugant de lateral dret, molt bé en defensa, projectant-se en atac, ja diem. Ara ho comentem tot, perquè l'equip tornarà esta vesprada als entrenaments, així a la Ciutat Esportiva de Paterna, ja per a preparar el pròxim partit que tindrà el València. Serà el dissabte, així de nou, a l'Antonio Puigades de la Ciutat Esportiva de Paterna, davant el Castelló. I al igual que ahir, que per cert ha tingut una gran repercussió, la retransmissió, més de 40.000 reproduccions, pues demà, el dissabte, perdó, ja diem, podreu veure el partit per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. També comentarem en este informatiu la que va ser ahir, la visita així a València del màxim accionista del club, Peter Lim, que va estar reunit en un dinar amb el director general del València, Javier Solís, amb la directora financera, Ima Ibáñez y a Melceo de fútbol. Ron Gurley, un Peter Lim que también va a visitar les sobres del Nou Mestalla. Va a comprobar de primera va cómo van les sobres, que continúen pues a molt bon ritme. Y en estos moments, ya dic, tots els treballs están centrats en l'alçament d'ixa gran coberta. Ahir Peter Lim ho va comprovar in situ. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu, perquè també avui protagonista va ser l'entrenador del València femení, Miquel Crespo. Anem a parlar amb el míster del València femení de com està anant pues, esta pretemporada, de les 7 cares noves de jugadores que té, 7 fitxatges ha fet el València femení per a aquest retorn de nou a la Lliga F. I com cada dia pues, repassarem també l'actualitat de l'acadèmia centrada pues, en el que va ser ahir el debut del juvenil en el torneig Cotix de l'Alcúdia. Va empatar l'equip d'Euge Rivera 1-1 davant l'Elx. Moltes coses que contar, don Vicent Burguete.
2: Bona vesprada, Robi. Moltes coses que contar. Molts gols vam contar ahir. Un 3-0 frontal eldense en esa primera prova de temporada, de pretemporada, en el nostre estadi, en Antonio Puchades, així en Paterna. I la veritat que un equip prou serio, prou solvent, sobretot me quede en que no van aconseguir pràcticament res en defensa, però no oblidem que és una pretemporada i més enllà de resultats, i ho dic guanyant, ojo, pues al final el que importa són les sensacions i van ser bones.
1: Important és el que diem sempre, arribar el millor possible a lo que serà l'inici de la Lliga del València el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Estos partits de pretemporada han de servir pues, per agarrar aquest ritme de competició, per a que jugadors vagin tenint pues, minuts, protagonisme, com els que ahir i ara anem a comentar pues, van tindre, assimilar tot el que vol tàcticament el míster Carlos Corbenán, però ja dic, per damunt de resultats, se guanya, se perga, important és pues bueno, quan arribi el Celta de Vigo, Mestalla, guanyar i ser primer partit.
2: Sí, al final estos partits de rodatge pues serveixen per això, per a rodar al primer partit de Lliga, que és el que importa. Abans s'està trobant, buscant, esperem que se trobe finalment ese partit de pues, pretemporada després del trofeu Taronja i antes del partit del Celta.
1: Però ja diem, ja anem a entrar en anàlisi, Vicent, encara que jo comentarem ahir en la retransmissió, per cert, més de 40.000 por reproduccions ha tingut lo que va ser ixa retransmissió del partit que feren per la A, per la web i pel canal de YouTube del València.
2: Quan jo te diria
1: la gent l'afició del València té ganes de veure el seu equip.
2: Claro, quan jo te diria durant tota la setmana que les pretemporades són especials, pues em referia a això. I això és un malís, pues, les audiències que se van veure per a tres mitjans.
1: Bueno, primera victòria i ja ho comentarem. Jo crec que el València va ser molt superior a l'Eldense, sobretot en la primera part. El València jo crec que va controlar el partit des de l'inici a la fi. Els tres gols, pues, el golaç de Sato, el de Jesús Vázquez i després el de Dani Rau van ser en la primera part, que jo crec que l'equip ahí ja va deixar bones sensacions, però després tampoc va patir en la segona, mostrant pues, una clara superioritat.
2: Sí, la veritat que sobretot en lo que jo me quede és que l'equip va anar de menys a més, sense estar mal en els primers compassos, però a partir del minut 20, te diria jo, va ser quan l'equip comença un poquet més a carburar, va tindre un poquet més de presència en el camp rival fins que va plegar i ser golaç de Ryunosuke Sato en el minut 23, ahí estem veient en les imatges que el Lense pues, va tindre aquestes primeres oportunitats, però el València una vegada va obrir, que dèiem la retransmissió, la caixa de Pandora pues vingueren tots seguits en la primera part.
1: Bueno, pues ahí estem veient tots aquells que estigueu seguint-nos per la A, per la web i pel canal de YouTube del València, este informatiu, lo que va ser pues ixa victòria, primera victòria de la pretemporada del València. Dos equips, ja ho comentàrem ahir, que el míster Carlos Corbenán anava pues a plantejar dos equips ben diferents en la primera part i després en la segona, com aixina va ser, per allò d'anar pues, dosificant les càrregues de treball, Y ya, pues, a medida que se vacha a constant, pues, l'inici de la Lliga, ja anirà donant més minuts a lo que serà, pues, l'equip teòricament titular. Però, tant lo que va ser ese primer partit d'entrenament a Oló davant el Petro Holanda, com el partit d'ahir davant l'Eldense, dos equips ben diferenciats, però la idea futbolística del míster, que continua sent la mateixa en la que va acabar la passada temporada, en tan bons resultats.
2: Robi, abans de ficar-nos en el anàlisis profundo, te llanço una pregunta i també al gent que ens està escoltant des d'on siga, perquè ho debatixen entre ells. Si ho esteu veient des del treball, pues ja teniu un tema de conversa entre companys de treball en el torn. Tu eres partidari dels partits de pretemporada en dos equips en cada part? És que hi ha gent que no.
1: Jo crec que això, evidentment, és que ho saben, és el cos tècnic i crec que ahir també n'hi ha que dosificar molt bé les carreres de treball, perquè ahir també van haver jugadors que no van pues participar i perquè bueno, lo que són els entrenaments de doble sessió, moltes càrregues físiques, també va fer molta calor i això també pues se nota en les cames dels futbolistes. Lo important és que vagin assimilant molt bé les càrregues de treball i lo que diem, tot el que vol el míster Carlos Corberán, pues en eixa idea futbolística que jo crec que està molt molt clara, en eixe 4-2-3-1. Podríem dir, i la defensa pues, de 4, en ixe doble pivot, en Javi Guerra pues, jugant per davant, jo crec que ja va demostrar la passada temporada que rendix molt bé, alliberat ahir el de Xilet, i bueno, buscant també que els laterals siguin profuns, que es tinguin arribada. Bueno, pues jo crec que l'estil està clar, Vicent.
2: Sí, però fixa't que en la primera part van veure un València pues, més de posició en la pilota, que no tenia molta pressa per avançar, sinó que intentava generar-se els espais que tant vam destacar en Rinosuke Sato, que venia des de la banda fins al mig per a crear aquests espais i deixar el carril lliure a Jesús Vázquez. Aixina va plegar el gol del Cantera, del segon gol, Jesús Vázquez, però en la segona part, no sé si vos n'haureu compte, pues, se veu que el Kostenik es va adonar de que a Eldense, en el dia d'ahir almenys, se li feia pues, prou mal anant a la pressió alta i per això en la segona part jo vaig veure un equip que tenia pues, més presència, almenys al principi, en l'àrea rival, sobretot després del gol de Sadik. El gol de Sadik en la primera part, abans justament en el descans, recordem, minut 43, pues, va fer que Sadik furtara aquesta pilota per assistir a Dani Raba, i jo crec que aquesta jugada és un poquet el camí que se volia dur en la segona part.
1: Bueno, pues, això és el resum, podríem dir, del que va ser aquesta primera victòria de la pretemporada del València, i anem a quedar-se en aquests no els propis Vicent, que van ser, pues, sobretot, ja ho apuntem, l'al·licient que tenia de vore en directe, pues, que vingueren es vora 1.500 aficionats que van omplir el Antonio Puigades i els que també ens van vore a través de l'app, la web i el canal de YouTube, que ja diem, van ser molts, pues, bueno, tenien ganes de vore els fitxatges i, bueno, els Justin de Haas, Dien, Sato, crec que van complir i molt bé. Sobretot, el nom propi, per damunt de tots, és Rino Sato, que va marcar ixe golaç, Vicent.
2: A tu què te pareix, Robi, a tu què te pareix? A veure aquí destaquem, si no, si va fer ixe gola, si no destaquem, pues ja em diràs tu quan. La veritat que va ser espectacular com, pues, com controla, com s'orienta, mira com fica el cos en el primer control.
1: No, és un gol, és un gran gol, eh? Com però a banda, controla...
2: Sí, però a banda, és que sincerament...
1: I com definix, eh?
2: Sí, jo sincerament,
1: mira,
2: perquè...
1: el control, a cama canviada, pam, golaç, eh? És un golaç, eh? De molta qualitat, eh? Perquè el control és magnífic, però com canvia de cama i com definix. Home. El passe sensacional, el que li col·loca Dani Raba, però mira el control i el gol, eh?
2: Quants tirs ens farien falta a nosaltres per a clavar alguna cosa així? Jo crec que quasi res. La cosa és que és Sato, perquè hi ha golaços que, pues, a vegades... en el futbol hi ha sort, i sé com bona sort que hi ha llana, però jo crec que Sato ho sabia des del primer minut. Mira com la demana, jo crec que se dona compte de que el porter de l'Eldense té carències, la demana i res més ahí controlar, ahí, tec, ya sap a on va la pelota, no li pega per pegar.
1: És un golàs, un gran gol, el que va marcar pues, Rino Sato, i que, bueno, que va obrir pues, el camí de la victòria del València. Mostrant Vicent, ho havien dit, i ara pararem de Justin de Haas i d'Ali Dien, pues, que tot el que havien vist en la pretemporada, així en la Ciutat Esportiva Paterna, després en eixe estatge en Olot, era bo en quant als fitxatges, a les noves cares. S'havien acoplat molt bé, s'havien integrat molt bé a l'equip, i sobretot, ja dic que pues, Sato, no? Que venia pues, del Chapó, una lliga pues, diferent, no? I, bueno, pues, les sensacions han sigut magnífiques d'aquest jugador. Eh?
2: Bueno, no oblidem que per molt que siga la lliga del Chapó, òbviament no hi ha tant de nivell, ni hi ha un nivell excessivament superior, però el que sí que hi ha nivell és en el futbol asiàtic, que cada vegada va millorant, i Sato era, pues, en les dades en la mà, no hi havia ningú jugador que creara com ell ocasions de gol, que resolvera les jugades també en els 110 metres, i jo crec que ahir se va veure perfectament, perquè a banda d'aquest gol és que va jugar molt bé.
1: Sí, que té qualitat, va mostrar el seu talent, té descaro, i és molt atrevit.
2: És el més important.
1: Va estar participatiu en atac, va estar molt bé.
2: I a mi, que a banda també ho destacava jo en la retransmissió, algo de lo que me quede en Sato i en Dieng, que dic ells dos i no de Haas perquè són més, van tenir més protagonisme en la pilota tant Dieng com Sato, sobretot el japonès, que van fer coses que saben fer. És a dir, jo me fiqué en la pell de Sato, 2006 va néixer, 19 anys, vens a un continent nou, tanta expectativa, pues a lo millor damunt el primer partit en casa vols impressionar, no? Intentar fer coses que a lo millor en el teu cap sonen molt bé, però després no pots. I Sato, que va a triar quan tenia que passar a la passava, quan tenia que no regatejar, no regatejava, no se la jugava, i jo crec que això és el més positiu.
1: Mira que ahir, bueno, tinguem així en l'informatiu el periodista japonès Ichiro Ozawa, que coneix molt bé a Sato, i ja ens dia, no? Un poc es donava el perfil futbolístic, que després ja pues, comprovarem. Però fa uns dies el nostre company Víctor Barea va estar parlant amb Albert Puig, l'entrenador que va fer debutar a Sato en el Tòquio, l'equip del Tòquio, només amb 16 anys.
2: Com és el món, eh?
1: I Albert Puig pues, ja ens va dir en aquesta entrevista, pues ja dic, fa uns dies, lo que podria ser Sato i que ir pues, comprovarem in situ.
3: A mi me sorprendió, no, se veía el nivel técnico de élite, es evidente, y se le veía pues ese tipo de retención, ese tipo de fútbol nuestro, ¿no? Que retienes el balón, que no lo pierdes, que sabes romper líneas con el pase, sabes jugar entre líneas. Ese punto pues que me sorprendió porque es más difícil verlo en Japón. Digamos que es el mediocampista con llegada, pero no con llegada de área, sino con ese último pase, pero un tipo más así. Sé que este último año ha ido más evolucionando hacia el puesto más de extremo, pero bueno, es un extremo, creo, no el tipo extremo de rapidez, sino un extremo más para adentro, un extremo pues que tiene también un bueno contra uno, y le gusta llegar y tiene gol.
1: Albert Puig, l'entrenador de Sato en el Tòquio, el va fer debutar només 16 anys. Pues bueno, tiene gol, es dir Albert Puig, i ahir ho va demostrar, eh?
2: Lo que més també me va agradar de Sato és que, a banda de la seva qualitat en el balón als peus, també va estar entregat defensivament i, sobretot, que ahir també el dèiem en la retransmissió, hi hagué pels moments del partit que ell pues, baixava pac al mig, ¿vale? Deixava tot el carril a Jesús Vázquez, però perquè solament Sato, me recordava, òbviament, que se mantenga salvant les distàncies a la mínima mal en el Mundial, atraia jugadors solament per la seva presència. Això sí, recordem, això és pretemporada, poquet a poquet, perquè el jugador és jove.
1: Això anava a dir jo, calma, exacte. Tranquil·litat, estem en pretemporada, les sensacions són bones, però bueno, l'important és que quan comença la Lliga, a partir del 22 d'agost, pues, en aquest partit en Mestalla, davant el Celta Vigo, pues, veure a Sato, perquè és un jugador molt jove, és molt jove. I bueno, estem contant que sí, que s'ha acoplat molt bé, que s'ha integrat fenomenal, però calma y tranquilidad con ese soldir.
2: Sí que es de ver es que a lo mejor tenemos una imagen del Sports Asiatics pues mes que allí son mes conservadores, mes timids, pero todo lo contrario. Sato y en concreto el Sports japonesos también sí que es de ver es que suelen estar más acostumbrados a la exposición, entonces yo creo que sí se puede adaptar mejor en cara que estiga un poco después.
1: Bueno, y ese gran debut de Sato que estén pues contando y que ir ya se va poder ver en el Chapó, esa plataforma televisiva Unest, pues va a retransmitir el partido del Valencia y ese Valencia Aldense, y pues va a poder ver con Sato, se estrenaba en el Valencia en un gran gol, ¿eh?
2: Hombre, no me puc ni imaginar los fans del Tokyo Football Club, que segurísimo.
1: Bueno, y este japonés ya no habrá satomanía allí.
2: Segur, satomanía de la grosa, pero bueno, yo als satómanos les di que ojalá haya hecho mucha satomanía, pero calma, porque como digamos, es un chorchove, ahí va a tener un muy buen debut, ahora que veré también cómo se le dona el partit frente al Castelló, el próximo dissabte a les 8 de la vesprada, pero renuncio que Sato, yo soy pro partidari, no per ell, sinó per tots, de que calma, partit a partit, que se va agafando al grup, més enllà del gol, que és molt bonico, i més enllà de resultats, pues quedar-nos en que a banda, se veia que s'ha adaptat tant ell com Diem com De Haas, súper bé a l'equip.
1: Així no és, i de Justin De Haas i de Diem també pues, anem a parlar ara, perquè ahir també van debutar, i jo crec que van tindre pues, un molt bon debut, per supost pues, totes les mirades se les van dur pues Sato, però n'hi ha que dir que Justin De Haas, el central neerlandès que ha fitxat el València esta temporada, jo crec que ho va fer molt bé, de central zurdo, va jugar ixa primera part acompanyant a Diakabi fins que Diakabi pues, va jugar ixos primers 30 minuts, després va ser l'acompanyant de Guanyala, però bueno, el que també ens van dir sobre Justin De Haas, pues se está veient poc a poc.
2: A mi la veritat que me va agradar prou, Justin De Haas, també pues me vas quedar en ganes de veure a Baló Parat, perquè jo crec que el València, no sé, corregis-me si m'equivoque, no va tindre molt de córner en la primera part, te diria que a lo millor ninguno, en la primera part, en la segona sí, en la primera ten Justin De Haas en el camp, pues no sé si ho va tindre, però la veritat que és un central que a mi també me va transmetre molta seguretat, és un poquet habitual que pues el jugador se siga perquè és el primer partit, perquè és en el Antonio Puchades i algú no pot estar un poquet més desconnectat. Fallen passes molt fàcils de seguretat, sobretot en la defensa, però Justin De Haas molt segur tant en l'inici de baló com en el baló en els peus, com, òbviament, sense la pilota, factor molt important per a un defensa. Així que en neerlandès molt bé, i a Liu Dieng, quan va entrar al terreny de xoc, ho vam dir ahir en la transmissió, ell sap de lo que és capaç, sap de lo que no i fa lo que se li demana.
1: Sí, perquè el Lidien va eixir en la segona part, ja dic, que van ser dos equips diferents els que va plantejar el míster, Carlos Corberán, i el Lidien, que és altre dels fitxatges del València, pues, va acompanyar a Pepe Lu en ixe doble pivot i bueno, jo crec que va anar mostrant ixe poderío físic que té el migcampista de Mali, eh?
2: Home, sobretot jo me'n recorde comentaris que potser escoltava per ahí per, vamos, quan jo estava ahí sota el camp, clar, des del Dense, que deien és que és una bèstia física, i és normal, jo si fora migcampista pues me ve aludient de cara al baló i ja, vamos, sort. Entonces, pues, sobretot és un jugador que van veure que els duels els va plantejar molt bé, guanyar quasi tots, però també me va crear l'atenció la toma de decisions que té quan està d'esquena al xoc, que quan el central té la pilota i té que dur la manija a Liu Dieng, pues, als oferiments, també té que perfilar-se, se perfila bé, se xira bé, i quan tens això, ja és pulir-lo.
1: Bueno, pues, l'anàlisi, el que va ser esta primera victòria de la pretemporada del València en ixos nous propis, en els debutants, els fitxatges ahir del València, que pues, van complir, i molt bé. I en acabar el partit va parlar Luis Rioja, el jugador sevillà, que bueno, pues va dir, estava content per les sensacions que va mostrar l'equip, guanyar sempre és bo, sempre és positiu, va comentar Luis Rioja, i també pues, va reconèixer les aspiracions que tenen l'equip, els jugadors, de millorar els resultats, el rendiment de la passada temporada en guany.
4: es algo que queremos todos, que quiere el club, que queremos los jugadores, que quiere la afición, y nosotros pues lo que vamos a intentar es darle lo mejor siempre a la afición, darle lo mejor a este escudo, porque creo que este club tiene una grandeza enorme y vamos a intentar hacer una mejor competición de la que hicimos el año pasado, que si hacemos esa mejor competición que del año pasado, todo el mundo sabemos a lo que aspira el equipo. Este tipo de partidos sirven para muchas cosas. Al final solo nos quedan muchas veces con el resultado, pero más allá del resultado, nosotros los jugadores más veteranos, los que llevan más tiempo en este club, pues en este tipo de partidos lo que intentamos también es integrar a los jugadores. Hemos visto a Fato, hemos visto a Deja, hemos visto a Bien, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia y además luego pues intentar quedarnos con lo positivo. Creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. En el aspecto físico creo que vamos por buen camino y vamos a intentar, como he dicho antes, que este tipo de partido nos sirva para llegar a la jornada 1 con buenas sensaciones, además de con un ritmo alto de competición. A mí me firman para intentar dar el máximo rendimiento posible dentro del campo. Y a eso voy a hacer, voy a intentar dejarme la piel en cada minuto como he hecho hasta ahora, y evidentemente algo que nos gustaría a todos, pues que el club esté lo más arriba posible, que se ganen los máximos partidos, que saquemos los máximos puntos y que el grupo sea cada vez lo más competitivo posible. Al final eso va encadenado con muchos factores, y como te he dicho antes, el primero de ellos o lo que a nosotros respecta es que los que vengan intentar integrarlo y hacerlo partícipe de nuestra familia lo antes posible, porque cuanto antes ellos se sientan involucrados con nosotros, mayor rendimiento nos va a poder dar.
1: Luis Rioja, parlant de les bones sensacions que va oferir l'equip en aquesta primera victòria, parlant de bueno, l'exigència, l'ambició que tenen de cara a la pròxima temporada i també pues, dels nous fitxatges que s'han acoplat molt bé, Vicent.
2: La veritat que sí, al final que un jugador de la dimensió de Luis Rioja en el vestuari, que ja sabem que té aquest pes en el camp, pues parla així dels fitxatges, és una bona senyal de que s'han adaptat prou bé.
1: Anem a fer una pausa en este informatiu, però anem a continuar parlant, perquè jo crec que n'hi ha més coses que destacar. Per damunt de tot estava la victòria, Sato, els fitxatges, però també jo crec que n'hi ha altres jugadors que són bones notícies i que ara comentem i analitzem de seguida.
5: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
6: La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Cal fer motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
7: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
8: Bienvenidos a Mestalla. Legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentia.
7: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
6: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
9: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: Conéctate al sentimiento. Conéctate a VCF Media Radio.
1: Continuemos analizando lo que va a ser esa primera victoria a ir del Valencia de esta pretemporada davant l'Eldense, en ese bon debut que van tindre els fitxatges, el gran destacat pues Sato, però també jo crec que n'hi ha altres bones notícies que ens va deixar el partit d'ahir i que hem comentat en la portada, Vicent, i que jo crec que tenim que detindre-nos. I és, una, la reaparició de Mukhtar Diakabi, el central del València, que va tornar a jugar mitja horeta, 30 minuts, però jo crec que és una molt bona notícia perquè recordem que Mukhtar Diakabi ha tornat després de 6 mesos, que se va lesionar en gener en el partit davant el Celta de Vigo, en ixe trencament en el isquio de la seua cuixa dreta. Va tindre que passar pel quiròfan, era una lesió greu, però ahir, dia que vi, pues va tornar a jugar. Yo creo que es buena noticia.
2: Bueno, per desgracia no es la primera reaparición de Diakabi después de una llarga lesión, el central francés y de Guinea, que está demostrant que és un jugador igual de fort dins del camp que fora del camp. La veritat que té, vamos, se mereix l'admiració total perquè recuperar-se, tornar al nivell de primera divisió després de lesions a Xina, pues no és lo habitual, no és lo fàcil. Ahí veiem com manava a la defensa Mukhtar Diakabi, bona primera mitja horeta, sobretot més que res pues, per a agafar ritme, agafar sobretot que sentisca segur en la pilota en els peus i pues poquet a poquet, Mukhtar.
1: Sí, perquè ja dic, era també el que tenia previst Carlos Corberan i el seu cos tècnic, donar-li pues mitja horeta, perquè, bueno, n'hi ha que també anar dosificant les càrregues de treball pues, per ixa lesió que ha patit pues, Diakabi, i eren els seus primers minuts, però les sensacions són bones.
2: Sí, a més, ahir també he escoltat un poquet per Justin Dejas, el nou fitxatge, una bona parella de centrals que, pues, bueno, van veure ahir per fi i pues, ara solament queda que Mukhtar Diakabi pues, vaig treballant poquet a poquet en cap pressa, no siga que hi hagi alguna recaiguda, esperem que no, però el defensa guineo-francès, pues, poquet a poquet, ja diem, durant tot el que queda de pretemporada, pues, sumant minuts, hasta que finalment, durant la temporada, puga sumar el major quantitat de minuts possibles.
1: Bueno, pues, és bona notícia, vore de nou a Diakabi. sobre el terreny de xoc, com ahir pues, va ser en aquesta primera part, mitjoreta, la del central del València, acompanyant a Justin De Haas. Després, en el seu lloc, pues, va eixir Juan Yala, altre dels canterans del Mestalla. I d'això anem a parlar, ara, perquè els canterans ahir molt bé. Sobretot, Rodrigo Gamón, el que ara després anem a escoltar, Vicent, molt bé el jugador del Mestalla, ahir jugant de lateral dret, bé en defensa, projectant-se en atac, atrevit també Rodrigo Gamón, jo crec que va deixar amb unes molt bones sensacions.
2: Bueno, ja ho contàvem, Rodrigo Gamón a mi no me sorprèn en absolut el rendiment que va tindre ahir en la segona part del partit, però bueno, també, al igual que en Sato diem que calma, també en Rodrigo Gamón i els canterans, a mi m'agrada sempre pues, tindre cautela, que al final ni en un partit són tan bons ni en un partit són tan roïns, que també, pues, òbviament, per la seva joventut pot aplicar el dia en el que facin una errada i és lo més normal del món. Lo que no és tan normal és rendir, com rendís en Rodrigo Gamón, en una posició que, recordem, no és la seua, per a la gent que no ha pogut veure a Rodrigo Gamón en les inferiors, ell és atacant, va començar de nou, després va passar a l'extrem, que és la seua posició natural, i va ser reconvertit ocasionalment al lateral dret. El context va ser que el Mestalla tenia els seus laterals lesionats i pues van veure que Rodrigo Gamón és un todoterreno i el van acoplar a aquesta posició del lateral dret en el carril. Va debutar ahir en el València-Mestalla, va acabar la temporada jugant en posició adelantada com a atacant, però ara en el primer equip, així és la vida, de fet, ell parlava d'això, el primer equip que també té que debutar. A més, te vaig dir una cosa, Robi, va debutar en el València-Mestalla en la mateixa banda, en el mateix camp, que va debutar en el primer equip.
1: I Rodrigo Gamón estava feliç en acabar el partit pel seu debut amb el València.
10: Ja se me puede ver, mira la sonrisa que tengo. Lo llevo deseando, como dije en la entrevista anterior, muchísimo tiempo, y al final, con trabajo cada día, yo creo que al final todo se puede conseguir, pero por ahora no he hecho nada, toca seguir y ir hacia adelante. El míster, tanto como el del filial, como el míster Carlos Corberán, donde me ponga yo a hacer el papel, a trabajar, a hacer lo mejor posible y que salgan los resultados todo bien. Pienso que hay que seguir con esta dinámica, yo creo que hemos hecho un gran partido, tanto en la primera parte como en la segunda parte, y hay que seguir hacia adelante, hay que darle más porque esto solo es el principio y vamos a por ello. Trabajar cada día sin remor alguno y nada, pues que salgan todas las cosas muy bien, tanto como en el final como en el primer equipo, que por eso soy de aquí, de la tierra.
1: Rodrigo Gamón, València, así en la academia, va a vindre del Coibert, de un equipo así de València, y ahí está, pues debutant cumplint un somni.
2: Bueno, va a vindre del equipo de la escuela. Rodrigo Gamón, recordem que no és lo més habitual, té un poquet de mica la història perquè pues solen vindre de categories que són similars a les del València, pues Rodrigo Gamón aplega en edat cadet de segona regional, és a dir, la última divisió del futbol cadet, segon flagols en el Coibert, va plegar així al València, se torna un flar a gols en el València cadet, i ahí poquet a poquet pues ha anat guanyant els quartos en així en l'acadèmia, siguent un obrero del gol, un currant, i pues lo que deia ell, que encara queda molt de camí, sol es queda treballar i més que treballar, i no tinc dubte de que tant ell com els altres canterans, que ara també, si vols, parlem ràpidament d'ells, pues se ho van a fer.
1: Sí, perquè, ja dic, va mostrar molt bon nivell Rodrigo Gamón, però també pues, Vicent Abril, el porter, Juan Yala, que dir de Rubén Iranzo, bueno, pues ahí estan els canterans de l'acadèmia del Mestalla ajudant al primer equip en esta pretemporada.
2: I també un nom que va estar la temporada passada fora del club, cedit en segona divisió i que este any ha tornat, Iker Córdoba, que la veritat que va tindre 2 minuts ahí en el central esquerre, va entrar per Hemos Juan Yala. Primer que res, a tu que te va aparèixer el debut de Hemos Juan Yala, perquè Robi, és que va plegar este gener a València, la seva adaptació va ser brutal, fugaz, i va caure de peu.
1: És altre dels jugadors que té molt bona pinta en esta pretemporada, anant en calma, en tranquil·litat, però el que hem vist de Juan Yala, tu l'has vist més en el Mestalla, evidentment no és el mateix jugant en el Mestalla que en el primer equip, però apunta maneres.
2: Sí, poquiu a poquiu, ja diguem que al final, jo sempre ho dic, per molt que jo siga el fan número 1 dels jugadors de l'acadèmia, perquè pues al final és molt bonico, ja que tindré molta paciència, un debut està molt bé, però hi ha que continuar treballant poquet a poquet i sobretot, des d'ací, ja que tinc un micro, demane també a l'altra banda, a l'afició, pues un poquet de paciència, ja te dic, al igual que un canterà fa un bon partit i no tenim que tractar-lo com si fora un ídolo ja de l'afició, pues també hem de tindre paciència quan li toque fallar.
1: Bueno, pues crec que hem analitzat ben bé i suficient ixa primera victòria de la pretemporada de València. Ahir, així en l'Antoni Puigades, davant l'Eldense, a mi per acabar sí que vull destacar altra de les coses, que jo crec que tenia que destacar també, i és ixa camiseta de color rosa, tercera equipació Puma del València, que està triomfant, Vicent Ibache, de quina manera. Ahir el València va jugar pues, en ixa camiseta, que està causant furor entre els valencianistes.
2: Pues, Robi, una cosa te vaig a dir, jo crec que l'opinió pública de la samarreta ha canviat prou des de que vaig ir hasta ara, perquè en persona, la veritat que queda molt bé, sobretot en el solet que fa ara, no? Guanyar un poquet més en llum natural i, vamos, una samarreta que la veritat que té un disseny molt bonico i aquests colors jugant allà en el roig més tirant oscur i en el rosa, jo crec que, vamos, ojalà mos doni moltes alegries si ja tercer equipació, que veurem més fora de Mestalla que en Mestalla, però bona senyal serà si ens donen alegria.
1: I que ja diem, està tenint molt d'èxit, només n'hi ha que anar a les tendes oficials del València, al carrer Colón i a la tenda de Mestalla, que bueno, s'estan venent pues, i vaig de quina manera. Sí. Bueno, pues crec que ja ho han comentat tot. L'equip, el València que tornarà esta vesprada als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, ja per a preparar el pròxim partit, esta pretemporada, serà el dissabte, així, de nou en l'Antonio Puigades, 8 de la vesprada, davant el Castelló, altre rival molt exigent i dur que va tindre el València en esta pretemporada, el Castelló, no oblidem, que ha fet una molt bona temporada, en Pablo Hernández, exjugador del València, i que va estar a punt de pujar. Va caure en les semifinals del playoff davant l'Almeria.
2: Quina llàstima, Robi, quina llàstima que no hi hagi un equip més de la terreta pues representant a la Comunitat Valenciana i a la província de Castelló en primera divisió, perquè la veritat que mèrits feren prous, de fet guanyaren, guanyaren no, jugaren millor que l'Almeria en ese segon partit, una llàstima que s'escaparen en els minuts finals, però pues ja, altra temporada més el dissabte, així, en el Antonio Puigades, pues choque de titanes i ens retrobarem en Pablo Hernández que vestia esa camiseta del València.
1: Un partit que com el d'ahir també vos oferirem així en directe per la app, per la web, pel canal de YouTube, se connecteu allà on estigueu des de qualsevol part del món, podreu veure també ixe partit com ahir també van veure el partit del Dense, el del dissabte, davant el Castelló. Bueno, i deixem pues, lo que és l'actualitat purament esportiva, també per a comentar, ja ho hem fet en la portada d'este informatiu, lo que va ser ahir la visita ací a València de Peter Lim, el màxim accionista del club, que va vindre, que va estar pues, reunit en un dinar amb el director general del València, Javier Solís, la directora financera, Imma Ibáñez i el CEO de futbol del València, Ron Gurley, pues una reunió de treball, la que va mantindre Peter Lim amb els directius del València i Peter Lim que també va estar visitant les obres del nou Mestalla. Estem veient les imatges d'eixa visita ahir del màxim accionista del València, Peter Lim, pues en companyia de Javier Solís, de Christian Schneider, el director d'operacions i infraestructures del València, com li explicàvem a Peter Lim, l'estat i tots els treballs de les obres del nou Mestalla, que, bueno, així ho estem contant dia a dia, pues van avançant a molt bon ritme i ara pues, els treballs estan centrats en l'alçament d'aixa gran coberta. I ja dic, ahir, Peter Lim, el màxim accionista del club, va poder comprovar-ho in situ.
2: Bueno, me dicen ya de la visita. ¿Cuántas ganas, Robi, tienes de narrar el gol del Valencia en el estadi que va a ser el mes sostenible e innovador de España?
1: Bueno, pues sí, yo creo que tots moltes ganes, el que será la nueva casa de tots els valencianistes, que ja dic, pues tot aquell que passe per l'avinguda de les Corts Valencianes pot veure com ixe estadi va agarrant forma, va agarrant color i poc a poc, ja dic, complint els plaços previstos en quant a les obres per a que estigui acabat la pròxima temporada. Allí jugarà el València i ja dic, Peter Lim va estar visitant l'estat de les obres.
2: Al final dona nostàlgia deixar la que ha sigut la casa nostra, la que tens ahí darrere teua. M'estalla és etern, des del 1923 fins a l'infinit, que tenim així en la paret de l'estudi, però sí que és de veres que la nova casa, nou Mestalla, pues va ser un estadi que jo crec que va valdre prou la pena. És un, bon projecte que forma part també pues, del futbol modern d'avui en dia. Així que jo, Robi, no puc esperar ja i tinc ganes de que el valencianisme tinga aquesta nova casa.
1: Bueno, pues fem una pausa ara perquè ens espera ja l'entrenador del València femení, Miquel Crespo. Anem a parlar amb ell de com està anant la pretemporada. Els fitxatges, 7 cares noves, s'ha fet tot així en l'informatiu del València.
11: Hola, sóc Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
12: El Nou Mestalla. Una experiència que va més allá del futbol. Un escenari donde la imagen, la luz i la tecnologia se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
13: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
14: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
15: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Valencia Club de Fútbol Femenino. Vívelo.
1: Aquí estamos con nuestro protagonista hoy en el informativo del Valencia, con el entrenador del Valencia femenino, Miquel Crespo, ya preparando el ilusionante retorno a la Liga F, trabajo de pretemporada, 2 semanas. Miquel Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
16: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo va la pretemporada?
16: Bien, por el sendero marcado, ¿no? Que al final en estas fechas que estamos y arrancando, pues bueno, suele ser lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, adaptándonos a diferentes formas de trabajo, a cosas que retomando otras y tratando de adaptarnos un poquito también a todo el trabajo físico.
1: Lleváis 2 semanas de trabajo aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Preparando, pues, lo que decíamos, ese retorno ilusionante a la Liga F que tan merecidamente, pues, conseguisteis, y hay que llegar lo mejor posible a ese 30 de agosto ante el Alavés.
16: Sí, sabemos en qué tenemos que incidir para dar ese paso adelante o esos 2 pasos adelante que tanto hemos dicho que tenemos que dar para el primer partido y para poder ser un equipo muy competitivo, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, pretemporada algo más corta que el año pasado. Pero muy exigente.
1: ¿Cómo has visto a tus jugadoras?
16: Bien, con esa ilusión del primer día, ¿no? Como, bueno, pues cuando reciben todo, ¿no? Cuando ibas al cole y abrías el libro y lo bien que olía, pues un poco con esa sensación, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, trabajando, intentando pues adaptarse, lógicamente pues vienen de un periodo vacacional y tienen que adaptarse y para eso hay que sufrir.
1: Con los nuevos, las nuevas siete incorporaciones, siete fichajes de jugadoras, aunque bueno, a Nazaré, que ha sido la última en llegar, ya la conocías de la temporada pasada. Cuéntanos, háblanos de los nuevos refuerzos.
16: Sí, creo que al final nos dan ese puntito que quizás, pues bueno, el equipo necesitaba reforzarse en experiencia, en saber competir en momentos, en diferentes momentos de partido que la Liga F requiere. Entonces, bueno, creo que al final ahí, pues bueno, nos dan ese punto de experiencia y lo más importante al final es darle continuidad, ¿no? A ese trabajo también que se hizo la temporada pasada, ¿no? Bueno, debo una jugadora con mucha experiencia, una jugadora que nos va a ayudar mucho al grupo en los determinados momentos en los que pueda aparecer, con un perfil físico también importante a pesar de su edad. Bueno, creo que una jugadora muy completa. Cami, bueno, una jugadora que conozco bien, una central con muy buen trato de balón, que puede jugar tanto en línea de 4 como en línea de 3, puede alternar diferentes posiciones, nos puede dar alternativas. Carol también, pues bueno, hay esa 8-10, ¿no? Que nos puede dar diferentes alternativas a la hora de reforzar un poco más el mediocampo, de tener un poco más de salida a balón desde inicio. Salo también, que es una jugadora que viene muy bien a la hora de trabajar en ese espacio, una jugadora muy potente, muy fuerte. Wifi, que es una punta muy completa, nos permite jugar tanto al espacio como al pie, nos permite alternativas, con un físico importante. Entonces, bueno, jugadoras que vienen de competir en Liga F, que Alice, que viene de fuera también, pero que bueno, que la Liga Francesa pues también ha dado un gran rendimiento. Entonces, bueno, jugadoras como te digo, de un nivel muy alto y lo más importante, con experiencia.
1: Y Anaza, que decíamos que la hemos tenido esta semana aquí de protagonista también, que fue una jugadora muy importante para ti, sí, la temporada pasada, el andaluz.
16: Sí, es una jugadora con la que hemos hecho mucho trabajo individual, hemos estado muy, muy encima de ella, porque creo que tiene unas cualidades a explotar también importantes y que le vienen muy bien al grupo, ¿no? Al final eso es lo importante, que todas esas cualidades las pongan al servicio del equipo, ¿no? Y Nazo, para eso lo primero, pues bueno, es una gran persona que lo primero que hace es eso, poner sus cualidades al servicio del equipo, y estoy muy contento de que pueda estar otra vez.
1: Estás contento, ¿no? Con los refuerzos, con los fichajes.
16: Sí, la verdad
1: que
16: muy
1: hecho.
16: Contento. Al final siempre te queda, cuando lo trabajas en verano, siempre te queda a nivel futbolístico, las conoces, alguna la conoces a nivel personal, pero siempre te queda ese primer trato, ¿no? Por mucho que hablemos por teléfono y demás, pues siempre te queda ese primer trato, esa primera impresión como es, y la verdad es que ha sido magnífica. Lo importante era mantener el grupo, pero mantener ese ambiente sano, de respeto, de trabajo, de cohesión que teníamos, y creo que las nuevas incorporaciones van un poco en esa línea.
1: Bueno, las nuevas caras, los nuevos siete fichajes, el cuerpo técnico continúa siendo prácticamente el mismo de la pasada temporada, un equipo, una familia, todos juntos ahí unidos.
16: Sí, todos juntos. Incorporamos también el cuerpo técnico a Ángel, que está, pues bueno, fue el preparador físico, fue y es el preparador físico de nuestro filial femenino, y que también está en dinámica

0: Cor UVCF. Els millors consells de salut pels professionals del València.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien estar per tant tècnica, no? És allò que veiem, no? Aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, la mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals, durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es pot, de fet es fa servir, sí, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent, el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, sí. en el filial, moltes vegades he eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que en l'esport que fa, si fa ciclisme, running,
2: sí, sí.
1: Quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan registrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció, així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. La pretemporada del Valencia pasa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calcem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
4: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim, hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten, i entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres, des dels serveis metges, pensem que és una bona oportunitat aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, vinga, que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que n'hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han de poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant en forma oral com en forma subcutània o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: El millor de VCF Media. VCF Media Radio. La radio del sentiment.
1: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
2: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut, que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
0: VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quants he picat el pistallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des de que tenia 7 anys. Me deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? El que és valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigades, Claremont, tants jugadors valencians i altres que han vingut, Epi, Gorostiza, jugadors extraordinaris que han passat a la història del València. Posteriorment has tingut altres jugadors que el València segur campió diverses vegades, de Liga i Copa i totes les copetes que sempre hi ha. Té, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més. I és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull per al poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo a tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me muda, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i està per allà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualidad del Valencia Femení a VCF Media Radio.
4: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor. Un sentimiento eterno.
0: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. ADN VCF.

0: Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: VCF Ràdio, l'informatiu del València.